0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
11: A punt de frena amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: dels 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari. Ask yourself.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen els èxits a les tardes de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Ricard Electrodomèstics patrocina el Calafell Esportiu. T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.

0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.
1: Explica'm les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: l'aplicació.
1: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
2: Així sonen les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
4: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
5: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
6: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
7: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
3: Cada dia aprenem coses noves.
8: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
9: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
10: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
3: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
11: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
12: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
13: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
14: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
3: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
15: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44.
3: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
0: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:15 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Calafell Ràdio. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: nosaltres. Cada dia som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdios. Dissabte 6 de juny del 2026, avui El Suplement, tertúlia, Muriol Marc, Núria Oriols, Olga Ruiz i Jaume Clotet. A les 10 ens visita la mama de Roma, l'hora negra de Maica Navarro. La mama de Roma avui, com sempre, a les 10 al Suplement, en una setmana en què el nom d'en Dic continua sent notícia. Avui també ve Mònica Terribas per recordar la figura d'Arcadi Olivera 5 anys després de la seva mort. El recordarem acompanyats de dos dels seus fills, el Bernat i l'Arnau Oliveres, en un matí de dissabte on reunirem a taula joves devots que esperen nerviosos l'arribada del Papa a Barcelona. Això serà a partir de 11:15, joves amb molta fe, que tenen ganes de rebre el Papa i que els emociona tenir-lo a casa nostra. Avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Ara fa un any la Núria Graham va emigrar als Estats Units per guanyar-se la vida fent música. Amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya, l'artista de mare catalana i pare irlandès va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes dels 30 anys, Núria Graham torna momentàniament al Suplement per explicar-nos com li va la vida. A més, avui també, pantalles i cor amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez i acabarem amb el Pep Noguer parlant de préssecs d'Ordal. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a 12:15. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I avui pendents de l'arribada del Papa Lleó XIV, que ha anunciat que es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església durant el seu viatge a l'Estat. Avui aterra a Madrid i dimarts a Barcelona. I ho han confirmat l'oficina de premsa del Vaticà, que s'ha trobat amb víctimes d'abusos poques hores abans de l'inici de la visita, que no concreta, però, en quin moment serà la trobada. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes de supervivents d'abusos a l'Escolania de Montserrat. Mentrestant, a Madrid ja està tot a punt per a l'arribada del Papa Lleó XIV. Avui s'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. A banda de la visita del Papa, que centrarà en l'actualitat d'aquest cap de setmana, pendents també de les negociacions en educació, els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran avui per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Ahir la vaga a totes les aules de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons la USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, van participar en la manifestació unitària d'ahir al matí a la capital catalana. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
3: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
2: Estarem pendents, doncs, d'aquesta reunió per saber com es concreten les protestes de cara a la setmana que ve. I l'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Ahir al vespre els bombers van poder controlar el foc, del qual encara no se'n saben les causes. Eduard Martínez és el cap d'intervenció dels bombers.
4: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar, doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
2: La zona de producció de Montesa Onda no està afectada pel foc i hi han treballat en aquest incendi 32 dotacions dels bombers. De la crònica internacional, pendent dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França, que es reuniran demà a Londres amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky per donar-li suport després que el Kremlin s'ha negat a un diàleg directe amb Ucraïna. Així ha expressat el president francès Emmanuel Macron la importància que els dirigents dels dos països en guerra parlin cara a cara.
5: Je pense que c'est une bonne initiative.
6: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
5: Qui peuvent bâtir à la fois un cessez-le-feu et un plan de paix.
2: I el canceller alemany, Friedrich Merz, ha reiterat que Rússia ha d'obrir-se al diàleg.
7: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
2: I de la cultura, Madonna estrenarà la pel·lícula Confessions to the Film, que dilluns que ve, dia 8 de juny, a YouTube. Serà a les 5 de la tarda, hora nostra. L'anunci ha arribat el mateix dia que la pel·lícula s'ha presentat al Festival de Tribeca, a Nova York, només 24 hores després que la reina del pop sorprengués els fans amb un concert a Times Square per avançar aquest Confessions to, el seu 15è disc d'estudi, que es publicarà el 3 de juliol. La cantant nord-americana ho ha fet públic a través de la xarxa X, amb un pòster en què apareix suspesa d'un arnès sobre un fons vermell. En les últimes setmanes, Madonna també ha participat a Coachella com a artista convidada al concert de Sabrina Carpenter. I en esports, la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Avui a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per a les semifinals. En futbol, el president interí del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. En handbol, el Barça jugarà avui les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat els quarts, l'Atlètic Valladolid, per 38-24.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
8: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
9: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
8: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
10: Molta violència, et sents molt desprotegit perquè tenen claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
8: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
11: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni casa ni dónde ir.
12: Solidaris.
0: Amb Mercè Folch.
8: Desnonaments silenciosos.
0: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
9: Ara mateix el dret a l'habitatge és un privilegi.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Ben d'hora al matí, és el Mans amb el Quim Rutllant.
13: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
14: Bon dia i bona hora. Benvinguts al Mans, el programa de la cultura popular i de l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Cap de setmana, en plena celebració de Corpus i plena celebració de Patum, esclar. Avui posarem el focus en el Dia de l'Associacionisme Cultural, una jornada que reivindica la força del teixit associatiu i tota la feina que fan cada dia centenars d'entitats d'arreu del país per mantenir viva la cultura popular.
15: El Dia de l'Associacionisme Cultural doncs, és una jornada dedicada a reconèixer doncs, i a visibilitzar la força de l'associacionisme cultural del nostre país. Es celebra cada any des del 2014 com Dia de l'Associacionisme Cultural i l'objectiu és aquest, és posar en valor el dinamisme, la diversitat, el compromís doncs, de les entitats culturals catalanes que contribueixen doncs, cada dia a fer de la cultura una eina de participació, de cohesió social i de transformació col·lectiva.
14: També repassarem la gran final dels Premis Preludi, celebrada dissabte passat a la Garriga, al Vallès Oriental, on ja s'han escollit les millors sardanes estrenades durant el 2025.
16: També voldria agrair i felicitar a la Som Sardana per aquesta nova edició dels Premis Preludi. L'organització, el format, la imatge, tot està cuidat fins a l'últim detall.
14: I ens acostarem a una de les grans exposicions visuals i comunitàries del calendari festiu. Les catifes de Corpus, aquest cap de setmana, pobles, ciutats, d'arreu del territori, tornen a omplir carrers i places de flors i art efímer en una de les tradicions més participatives de la cultura popular a casa nostra.
17: Per nosaltres és un any molt
12: molt especial. L'any passat ja vam fer un rànquing de moltíssimes catifes col·lectives i aquest any els propòsits són: pretenem que arreu de Catalunya es conegui qui som, què fem i per què. Esperem que el desembre ens donaran el reconeixement de la UNESCO i, evidentment, la festa central de tot aquest projecte passa pel dia de Corpus de cadascú, de cada el seu poble.
14: Tot plegat sense deixar de banda les festes majors, trobades, aplecs i activitats associatives que continuen omplint el país. Amb en Diego Monroy i Guerra al muntatge musical, la Mònica Muñoz i Gonsalve a la producció i Quim Rullan i Valls a la direcció. Aquest és el Mans en tota l'arrel a la Ràdio Nacional.
13: Som Mans. Som l'arrel a Catalunya Ràdio.
14: Vinga, doncs, que és Corpus. I per Corpus, el de la Garriga. Amb en Joan Garriga i tot de músics d'aquest municipi. Cançó de Corpus.

0: Així hem obert el mans amb aquesta cançó de Corpus.
1: Cultura popular per gent desperta. O per qui encara no s'ha dormit.
0: Estem en plena celebració del Dia de l'Associacionisme Cultural, una jornada que reivindica la feina de milers de persones que des de les entitats mantenen viva la cultura popular arreu del país. La commemoració recorda l'inici, l'any 1864, del quart festival Euterpe impulsat per la Societat Coral Euterpe, sota la direcció de Josep Anselm Clavé, una figura clau en la història de l'associacionisme cultural català. La Carol Durant, directora de Cultura Popular i Associacionisme al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en parlava d'aquesta manera.
2: Jornada dedicada a reconèixer i a visibilitzar la força de l'associacionisme cultural del nostre país. Es celebra cada any des del 2014, any en què el govern va declarar el 4 de juny com Dia de l'Associacionisme Cultural. I l'objectiu és aquest, és posar en valor el dinamisme, la diversitat, el compromís de les entitats culturals catalanes que contribueixen cada dia a fer de la cultura una eina de participació, de cohesió social i de transformació col·lectiva. I en definitiva es tracta d'això, de la festa de les entitats i de la cultura popular, oberta com sempre a tothom que hi participa i que té aquest compromís dia rere dia.
0: A motiu d'aquesta diada, d'aquests dies, doncs, s'estan fent jornades de portes obertes als ateneus, casals, locals d'entitats, equipaments culturals, associatius, perquè la ciutadania pugui conèixer de prop la feina que fan les colles, els grups i les associacions. L'objectiu d'aquesta diada de l'associacionisme, que se celebra des de l'any 2015, és acostar als ciutadans, aquests ateneus i casals, casinos, orfeons, locals castellers o qualsevol mena d'equipament cultural gestionat per associacions i convidar-los a entrar i fer-los partícips d'aquesta important tasca de difusió cultural que realitzen les entitats d'arreu del país. Una jornada que té el seu punt culminant en el dia 4 de juny, aquest passat dijous, on es va fer l'acte institucional.
2: I ho fem mitjançant dues iniciatives que impulsem des de la Direcció General. D'una banda, les portes obertes d'equipaments i entitats. Com sabeu, cada any convidem a totes les entitats a acostar a la ciutadania els seus equipaments, l'activitat que duen a terme. I hi haurà una vuitantena d'activitats arreu del país. I la segona iniciativa que duem a terme és l'acte institucional que cada any té lloc a un equipament associatiu diferent. Enguany, acollirà els Lluïsos d'Horta a Barcelona, una entitat de referència que a més enguany fa el seu 160è aniversari, i en el marc de l'acte té lloc el lliurament per part de la consellera de Cultura de diplomes de les entitats que celebren aniversaris destacats. És la part central de la celebració, un reconeixement a aquesta tasca diària del teixit associatiu.
0: Aquest acte que es va fer dijous al vespre al Teatre dels Lluïsos d'Horta, una celebració que posa en valor el paper fonamental de l'associacionisme en la cohesió social, la transmissió cultural i la vida comunitària en el país. I ara, fins demà mateix encara, un cap de setmana ben ple i atapeït d'aquestes jornades del Dia de l'Associacionisme Cultural.
1: El Mans, la cultura que no surt als grans titulars, però omple carrers i places.
0: Canviant de tots, parlem dels Premis Preludi que es van celebrar dissabte passat a la Garriga. Els premis que reconeixen les millors sardanes estrenades durant la temporada anterior. S'hi han presentat fins a 85 títols de 60 compositors i compositores diferents després de diverses fases de concurs. I aquesta gran final que us diem ja es van donar a conèixer els guanyadors. La sardana galanesa d'Anna Abad es va imposar a la categoria audiència després de les votacions populars.
3: I sí que voldria dedicar també aquest premi a la meva família, a tots els meus amics, a la meva parella, a tots, òbviament en Lluís i en Jordi. Jo vaig començar ballant sardanes amb sardanes d'en Jordi Molina, tocant la tenora amb sardanes i solos de sardanes d'en Lluís Alcalà. Així que ha estat un plaer, jo ja em sentia guanyadora de compartir aquesta final amb l'amic i amb tots les restes de categories, així que també per tots vosaltres, moltes i moltes gràcies.
0: Pel que fa a la categoria musical jove, el premi va ser per País d'Atzur i Or, de Martí Delgado, confirmant l'empenta d'una nova generació de compositors que continua renovant el repertori sardanista.
4: Espero que l'objectiu màxim d'això sigui que aprenguem una mica tots de tots. Com en aquest curt que sentíem, crec que deies tu que la música al final no és de ningú. La música que fem és gràcies a l'entorn en el que estem, no? Llavors és molt maco quan podem venir aquí i compartir la música. Per tant, també enhorabona a tots els finalistes i participants.
0: I el guardó de la categoria musical va recaure finalment en Joan Droguet per la sardana Quan no es troben les paraules.
5: Bé, doncs avui no em toca més remei que sí que trobar les paraules, i són òbviament d'agraïment, primer de tot al jurat, els membres del jurat, per les seves consideracions. També voldria agrair i felicitar a Som Sardana per aquesta nova edició dels Premis Preludi. L'organització, el format, la imatge, tot està cuidat fins a l'últim detall. I bé, al final, un premi musical no és com els concursos de carreres o de curses, on qualsevol de nosaltres pot determinar qui és el primer a arribar i, per tant, donar-li el premi guanyador. La música és molt més complexa. Crec que qualsevol dels nominats, qualsevol dels participants que van estar escollits pel tribunal podria ser mereixedor d'aquest premi. M'ha tocat a mi, estic molt honorat i molt agraït.
0: Amb aquesta sardana ens quedarem. Quan no es troben les paraules de Joan Druguet, és la principal del Llobregat, tal i com es va poder sentir en aquesta final dels Premis Preludi.

0: Del contrabaixista de la Cobla Sant Jordi, Joan Droguet, hem sentit quan no es troben les paraules, sardana guanyadora dels Premis Paludi en la categoria de Premi Musical.
1: Dissabtes a les 6, el Mans et desperta. 22a temporada.

0: Sense deixar l'àmbit de la Copa, seguim amb més coses al mans. Recordar-vos que ha començat la celebració de l'Aplec de Calella des de dimecres passat i fins demà mateix al Maresme. En aquest cas, per avui dissabte, hi ha concert amb la Copa Sant Jordi a partir de 6:45 del vespre al passeig Manel Puigverd. Al vespre, doble audició de sardanes a partir de 10:00 amb el principal de Llobregat i la principal de la Bisbal. I demà diumenge, doncs, ja al Pati de l'Os, des de 10:00 del matí durant tota la jornada, tant matí com tarda, la Marinada, la principal del Llobregat, els Montgrins i la Bisbal aniran desfilant interpretant les 41 sardanes previstes per aquesta jornada. Una aposta, en aquest cas, que arriba ja gairebé als 100 anys, amb 98 edicions de l'Aplec de Calella, l'Aplec Pairal de Catalunya, i que fa gala també d'unes quantes de les millors cobles d'aquest país. Caral Pedemonte és la presidenta de l'Agrupació Sardanista de Calella.
1: Això és molt important perquè, al final, si tu vols exportar a fora del món de la sardana el teu aplec, has de posar coses de qualitat, no? I de sardanes n'hi ha de molts tipus, igual que molts tipus de música, i s'ha de saber destriar el gra de la palla. I evidentment que hi ha coses molt balladores que tenen qualitat i s'ha d'apostar per aquestes, igual que la música hi fa molt, no? Evidentment, qualsevol altre tipus de concert o d'acte on la gent balla, no hi haurà el mateix públic si poses un tipus de grups de música com els altres, doncs en el món de la cobla passa el mateix.
0: Avui i demà, per tant, traca final de l'Aplec Pairal de Catalunya. Aquests qui sentiu són La Coixinera, de Mataró, una formació que aquest dijous ha estrenat el disc Quanta Ballera, on hi trobem peces com aquest ball de pedretes. La Coixinera la podreu sentir avui en directe a Ivars d'Urgell.

0: de Valls, segurament no el de Badretes, però tants altres, ja us volem parlar. Avui dissabte a Lleida, el Segrià acull la cloenda de la Roda d'Esbarts Catalònia, una gran trobada de dansa tradicional que reuneix més d'un centenar d'infants i joves dansaires d'arreu del país. L'acte central es farà a la plaça de Sant Joan, on diversos esbarts oferiran una ballada conjunta amb copla en directe, amb una jornada pensada per compartir danses, convivència i cultura popular. La trobada l'organitza l'Esbart d'Arrel de Lleida amb el suport de l'Ajuntament i forma part d'aquesta roda d'Esbarts Catalònia, una iniciativa que promou les trobades entre grups infantils i juvenils de dansa tradicional durant tot l'any. Carles Solaní, que és el responsable de la Roda Catalònia.
1: Bé, la Roda d'Esbarts Catalònia és un projecte que va néixer sense ser projecte. Quatre esbarts de Barcelona vam veure que els nostres nanos feien molt poques ballades, dues a l'any, tres, quatre a l'any, i vam decidir organitzar-nos entre els quatre i fer una ballada, diguem, doncs, a cada entitat. A partir d'aquí se'n van entrar

0: I encara demà diumenge, en aquest cas a la Llavor del Prat de Llobregat, aquest centre autogestionat del Baix Llobregat, que acull una nova edició de l'Aplec d'Associacions Fem-ho de Traca, la trobada anual dedicada al ball participatiu d'arrel tradicional. La jornada reuneix entitats, músics, dansaires i persones vinculades al ball folk d'arreu del país amb l'objectiu de compartir experiències, debatre i sobretot ballar plegats. Ho explica la Clara Ribatallada, presidenta de Fem-ho de Traca.
1: Ens volem aplegar doncs, totes les entitats que formem part d'aquesta federació i també altres persones vinculades d'alguna manera al ball participatiu d'arrel tradicional, és a dir, balladors, balladores, músics i sonadors, persones que els agradi el ball folk o que vulguin descobrir què és, simplement. I és la trobada anual que volem fer més gran perquè ens anem trobant periòdicament al llarg de l'any, assemblees, grups de treball, però sí que un cop l'any ens agrada doncs, aplegar-nos tanta colla com puguem per treballar i debatre al voltant de què és això del ball participatiu d'arrel tradicional i també per ballar plegades, que és el que ens agrada més fer.
0: El programa començarà demà al matí amb tallers i tastets de dansa participativa a càrrec de diferents mestres, amb propostes que n'hi ha des de danses occitanes fins a les contradanses angleses, les seguidilles de Lucena, o bé les bolangeres. Després hi haurà un dinar compartit i a la tarda un debat obert sobre l'estat actual del ball participatiu d'arrel tradicional, les necessitats d'aquest sector i la gestió de les ballades populars.
1: Es fem un debat que es pot ser un espai de participació on puguem recollir tant les inquietuds i les necessitats de les entitats i de les persones vinculades al ball participatiu, com també debatre sobre l'estat d'aquesta activitat a casa nostra, això amb també amb idees de propostes de millora i de veure com podem gestionar millor les places quan es fan ballades participatives, etc.
0: Demà diumenge aquest aplec d'associacions que formen part de la Federació de Músics i Dansaires de Música Tradicional acabarà amb un sarau obert, una fórmula vinculada a la cultura folk i tradicional, on músics, cantadors i balladors compartiran música i dansa de manera espontània. Fem-ho de Traca es va constituir formalment com a federació ara fa 3 anys, però fa més d'una dècada que treballa per crear xarxa entre entitats i reforçar el sector del ball participatiu al país.
1: On sí que penso que s'ha fet un pas endavant és, per exemple, que puguem ser un òrgan d'interlocució amb l'administració pública o amb altres estaments, no?, per una mica representar el sector, que aquesta era una cosa que sí que abans de que ens formalitzessin com a federació, doncs potser no podíem exercir i llavors s'ha treballat bastant també en aquesta línia.
0: Demà diumenge, per tant, al Prat de Llobregat, a plec d'associacions, Fem-ho de Traca.
2: Catalunya Ràdio.
0: Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional i ara us parlem sobretot d'aquest cap de setmana que ve marcat per Corpus.

0: Aquest cap de setmana, coincidint amb la celebració d'aquesta festa, són desenes de pobles i ciutats arreu del país que tornen a omplir carrers i places de catifes florals, una de les expressions més vives i participatives de la cultura popular i que, a més, aquest any està pendent de la proclamació com a Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO. Avui dissabte, demà diumenge, sobretot, municipis com Sitges, el Garraf, la Garriga, el Vallès Oriental, Lleida, el Segrià, Reus, el Baix Camp, Caldes de Montbui, el Vallès Oriental, Santa Coloma de Gramenet, el Barcelonès o a Barcelona, i tantes d'altres es tenyiran de colors, flors i art efímer, gràcies a centenars de voluntaris i catifaires. Un any especialment important per al moviment catifaire, tal com explica la presidenta de la Federació Catalana que les agrupa, Vicenta Pallarès.
1: Nosaltres pretenem que arreu de Catalunya es conegui qui som, què fem i per què. Esperem que el desembre ens donaran el reconeixement de la UNESCO. I, evidentment, la festa central de tot aquest projecte passa pel dia de Corpus de cadascú, de cada el seu poble, que tots estem fent autèntiques meravelles.
0: A Sitges, al Garraf, més de 1.200 persones confeccionen una trentena de catifes amb prop de 370.000 clavells. A la Garriga, al Vallès Oriental, se celebraran 210 anys de la

0: tradició catifaire amb 32 catifes i més de 250.000 clavells. A Reus, el Corpus commemora enguany els 700 anys de la primera referència documental de la festa. O Barcelona, que també viu intensament la celebració amb gairebé una trentena de catifes repartides pels diferents districtes, així com l'ou com balla i la tradicional processó festiva. Segons Pallarès, el moviment catifaire català mobilitza cada any centenars de milers de persones d'arreu del territori.
1: Nosaltres sí que tenim clar que hem creat un moviment social, cultural i artístic a l'entorn de la catifa de Corpus. Nosaltres ho tenim clar, perquè nosaltres hem treballat 20 anys, 21 anys, portant treballant això. I no tenim manera que es constitueixin entitats que facin de pal de paller, i per això és necessari tenir el reconeixement de l'UNESCO. Per què? Perquè serà una manera de que l'art efímer que nosaltres fem a Catalunya perduri.
0: A Lleida, les festes tradicionals de Corpus mobilitzen més de 150 voluntaris i nombroses entitats culturals i juvenils. A Santa Coloma Gramenet, els gegants i els traconaires tornaran a trepitjar les catifes florals aquest diumenge al vespre. I així, tants i tants exemples arreu del país. La Federació Catalana de Catifaires també està dedicant aquest any moltes de les seves creacions a Antoni Gaudí i Pau Casals, coincidint amb els homenatges als dos creadors catalans i més amb la catifa especial que faran aquesta setmana a motiu de la visita del Papa.
1: Tenim Gaudí, aquest any treballarem Gaudí i a partir de la tardor també treballarem Pau Casals. Són els dos personatges il·lustres els que nosaltres volem portar al món, perquè també el coneixen i perquè també és una manera de rendir-los l'homenatge, no?

0: I ha marcat en aquesta festa, aquest cap de setmana, doncs una altra de les grans tradicions que torna a aparèixer arreu del país és l'ou com balla, una celebració singular, delicada, que combina aigua, flors i patrimoni. Una tradició que consisteix a fer ballar un ou buit damunt d'un raig d'aigua, d'una font, generalment ornamentada amb flors i elements vegetals, en claustres, patis i jardins d'esglésies, així com edificis històrics. Documentada des del segle XVII, l'ou com balla és una de les expressions més característiques del Corpus a Catalunya i aquests dies es podrà veure en espais emblemàtics, per exemple a Barcelona, com el claustre de la Catedral, el monestir de Pedralbes, l'Ateneu Barcelonès o la Casa de l'Ardiaca, però també en moltes altres poblacions del país, al Palau Marissal a Sitges, a Tarragona en diferents claustres i espais patrimonials, i ciutats com Girona, Lleida o Vic, que també s'hi mantenen diverses fonts guarnides. Tot plegat una tradició efímera, contemplativa, que acompanya les catifes florals i converteixen el Corpus en una celebració on el patrimoni, el simbolisme i la cultura popular van agafades de la mà. Quan ja van fer les estores, la setmana passada, ara celebren les enramades, és a Arbúcies, a la Selva, una celebració que combina carrers engalanats, passades nocturnes, atxes, danses, sardanes, concerts i sopars populars, un origen documentat a les enramades que ja es remunta a l'any 1589. Una festa que ha anat evolucionant sense perdre els seus elements més característics, com la passada, la dansa amb la melodia de la góndola o els tradicionals xotis i valsos que sonen després de cada recorregut. Aquest 2026, a més, els enramades estrenen una important reorganització de calendari després d'un procés participatiu, un referèndum, vaja, entre el veïnat. Les enramades es concentren des del passat dijous fins dilluns amb l'objectiu d'afavorir la participació i adaptar la festa als ritmes actuals, així aconseguint molta més gent en cada festa. Pere Garriga és l'alcalde d'Arbúcies.
1: I rectificar és de savis. Si això no funciona i va malament, escolta, si ho fem 2 o 3 anys i no va bé, escolta, serem molt tontos si ho mantenim. Aleshores, fem aquesta proposta perquè la gent prengui una decisió. Què vol, l'opció A, l'opció B, com fins ara, o intentant compactar aquests dies d'enramades aprofitant el diumenge que és festiu. I dues, sabent que això és una cosa que pot ser reversible si les coses no rullen i no funcionen, perquè al final, si el que fem és aconseguir que la gent marxi d'Arbúcies, també l'efecte contrari, d'acord? Per això la consulta popular vinculant, perquè és el poble qui té la paraula, el poble ha de decidir, la gent ha de decidir. I per això posem majors de 16 anys, perquè el jovent balla la dansa, el jovent participa en els actes, el jovent surt a la nit a les passades, etc.
0: Durant aquests 5 dies, la vila acull concerts, espectacles infantils, havaneres, sardanes, balls, activitats juvenils i les tradicionals danses dels barris. Enramades que es tancaran dilluns amb una jornada conjunta dedicada als barris del Sorrall i a la carretera, amb el tradicional fi de festa a la plaça de la Vila. I a Sallent, al Bages, també celebren aquests dies les enramades. Durant tot el cap de setmana hi ha concerts, cercaviles, sardanes, havaneres, espectacles infantils i activitats esportives, però un dels moments centrals arriba demà diumenge amb el seguici festiu d'enramades amb geganters, bastoners, l'esbart, grallers i la copla rosaleda, a més de la tradicional trepitjada de catifes d'herbes aromàtiques. Les enramades de Sallent transformen una vintena de carrers i espais del poble amb guarniments elaborats pels veïns i veïnes, mantenint viva una celebració molt arrelada que combina creativitat, treball comunitari i identitat popular. I dijous, tot i la pluja, no va faltar a la plaça del Tabal de la Patum de Berga.

0: ambient, la gent superagradable. Tenim moltes ganes de veure pues, que és això com comença. M'he intentat informar el mínim possible perquè m'agafi de nou tot i bueno, pues, intentar reviure això com si fos un crio petit amb 29 anys.
1: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare jo. O sigui, vinc a Patum des de ben petit. És un sentiment. Per mi és un sentiment, forma part de la meva vida ja. Si un any no vaig a Patum em falta alguna cosa, sempre ha sigut així.
2: Sempre que puc venir, estudio a Barcelona i sempre m'agafo amb exàmens, però aquest any m'ha anat bé i m'he pogut escapar.
0: És el primer cop, molt bon ambient, la gent superagradable.
3: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigües.
1: Si plou massa, els tors i cavallets no crec que surtin, perquè al cap i a la fi la vestimenta ja pesa i si ha de ploure, pues acabaran una mica xops. Però, bueno, si no salten d'hora, pues ho aplaçaran segur, però no crec que se canceli.
2: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
4: Els bergadans pot caure el món, però la Patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
5: Aquestes són algunes de les declaracions que va recollir a la plaça la nostra companya d'informatius Natia Dell a la primera Patum completa d'aquest corpus i creiem que ja diuen molt més del que puguem explicar nosaltres. Així doncs, que Berga, el Berguedà, aquest cap de setmana són les darreres grans jornades de Patum amb els actes centrals d'una de les festes més emblemàtiques del país i, recordem-ho, patrimoni de la humanitat. Avui dissabte, passada matinal a les 11, passada tabals i masses, guites i gegants vells a la tarda pels carrers de la població. La jornada també inclou sardanes amb la Cobla Berga Jove, concerts a residències i lliurament de títols de patumaires d'honor. I demà diumenge, últim dia de festa amb coets i passada matinal, missa major amb la interpretació de la missa patumaire, la Patum de lluïment al migdia, més sardanes i una nova Patum completa a la nit, quan acabi una de les ballades de sardanes més sorprenents amb la Berga Jove a la plaça Viladomat, que tancarà les celebracions d'enguany.
6: Cada dissabte a primera hora, el país sona a mans.

I d'aquesta manera tanquem el mans. I hem estat amb en Diego Monroy, el muntatge musical, la Mònica Muñoz, a la producció, i Quim Rullant, qui us parla. Marxarem encara més petomaires. Si voleu veure com acaba tot plegat, com us explicava fa un moment, el vostre lloc és a les 5 del matí, a la ballada de sardanes que us dèiem, després de la completa de demà diumenge. Quan soni aquest Corpus a Berga, de Marià Miró. Ara és amb la Salvatana. Gràcies per ser-hi una setmana més. Ens retrobem demà i el proper cap de setmana aquí al Mans, a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Bon cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona, coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
2: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
1: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
2: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
1: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
2: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
1: Lleó XIV a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
3: Tota comunitat necessita un cor.
4: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
4: I reforçar la identitat?
3: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
5: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
7: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
8: Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, a l'Hora Negra, amb la Maica Navarro, el protagonista va ser una setmana més, de fet també ho serà avui, Jonathan Andic, i concretament la trucada que la seva defensa utilitza per justificar que no va tenir res a veure amb la mort del seu pare. Una trucada que va fer plorant el 112 pocs minuts després de l'accident.
9: Les periodistes, en aquesta història, no hem pogut llegir la causa. Cap de les dues parts ens les deixa llegir. I clar, tenim extractes, o sigui,
7: per què?
9: No puc parlar en nom de totes, però si alguna hagués llegit tota la causa, ho veuríem el resultat en els mitjans. Bueno, perquè cap de les dues parts els interessa. I cadascú està explicant
7: les parts que els interessen.
9: Bueno, a la seva manera. La causa ja no és secreta. En el moment que Jonathan Andic va ser detingut, la magistrada va aixecar el secret de les actuacions.
8: I també vam entrevistar el divulgador científic Pere Estupinyà, que acaba de publicar el llibre Què quieres ser de mayor? Una excusa per parlar sobre la quarta edat i també de l'augment de l'esperança de vida que s'espera les pròximes dècades.
10: En realitat, la nova etapa no és la quarta. Però la quarta ja la teníem. La nova és la tercera.
7: Tu quants anys diries que viuràs, Pere?
10: Jo, per la meva genètica, que és convencional, però pels meus hàbits de vida, que estan bé, i pels progressos de la medicina, doncs a la millor puc arribar als 93 o als 94. Per dir alguna cosa, si tu penses, jo penso, que possiblement viure fins als 94 o 95, i possiblement en qualitat, com a mínim, fins als 87, 89 o més, dius, ei, me queda molt de temps per davant. I no sóc només jo, perquè jo t'he dit, jo tinc una genètica convencional, però si algú, perquè m'he dit algunes coses i, bueno, hay genes buenos y genes normales o malos, saps? Però algú que tingui una bona genètica i us cuide i tal, pensa que al 2074 se calcula que hi haurà 200.000 centenaris a Espanya. Ara n'hi ha 16.000. És a dir, hi haurà, és el sector demogràfic que més creixerà en les pròximes dècades. O sigui, tenim una expectativa de vida molt més gran.
8: I a la jugular, amb el Joan Callarissa, vam recordar un d'aquells videoclips una mica pujat de to que ens van marcar molts l'adolescència. El Gipsy de la Shakira, acompanyada d'un famosíssim tenista.
7: El protagonista d'aquest videoclip, a banda de Shakira, és Rafa Nadal, amb un episodi molt tòrrid.
11: Exacte.
7: Entre ells dos.
11: Exacte. Molt tòrrid. És que realment jo vaig haver de recuperar el document...
7: Vas tornar a mirar el videoclip, eh?
11: Home, no em vaig perdre l'ocasió de tornar a mirar aquest videoclip perquè la cançó, me'n recordo, quan va sortir m'agradava. I, clar, vaig descobrir que això és soft porn. És a dir, o sigui, és absolutament soft porn. Se passen tot el videoclip fent petting. O sigui, en quin moment mos va aparèixer que això era light. O sigui, no té res de light.
7: Estava en Piqué aquí, a Shakira?
11: Clar, és que això és aquí un gran tema. En principi, el videoclip del Waka Waka se grava una mica després.
7: O sigui, és més o menys l'inici de la relació amb Piqué, o potser una mica abans?
11: Una mica abans, és una mica abans.
8: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
12: Bon dia.
8: Als cinemes arriba una nova versió de He-Man i los Masters de l'Universo.
13: When you hold the magic sword, what do you say?
14: By the power of Grayskull.
13: Go on.
14: I have the power!
13: Now you're ready.
12: Nicolas Galitzin encarna la nova versió del príncep Adam, cridat a l'aventura per la mítica espasa del poder que ha estat 15 anys perduda, tot plegat per salvar el regne d'Eternia de les mans del malvat Skeletor.
8: I encara als cinemes, Backrooms.
12: La pel·lícula de terror protagonitzada per Renate Reinsbeth, Chiwetel Ejiofor i Marc Duplas ens presenta el propietari d'una botiga de mobles que descobreix una dimensió amagada d'espais liminals infinits al soterrani de la seva tenda.
8: I el TNC a la sala Tallers, Inventari de fugues.
12: L'espectacle multidisciplinari parteix del Manual d'Escapologia d'Antonio Pau i reflexiona sobre la necessitat d'escapar de les imposicions de la vida moderna. Tot plegat dirigit per Judit Pujol. Avui a funció a les 7 del vespre.
8: Bon dia, Sònia Dolofeu.
15: Molt bon dia, Marina.
8: Si encara no has anat a dormir o bé si t'acabes de llevar, et fem tres propostes que avui són per la comarca de la Selva, la primera, la festa de les enramades d'Arbúcies.
15: És una celebració tradicional d'arrels medievals i una de les festes més importants de l'any per als veïns i veïnes d'Arbúcies. Se celebra sempre per Corpus i se'n diferencien dues parts, les catifes de flors i la festa dels barris. La paraula enramada prové de l'ornamentació amb branques i rames que es posava davant de les cases creuant d'un costat a l'altre del carrer. Avui dia, els veïns continuen engalanant els carrers amb catifes de flors, però també hi han incorporat altres materials com el paper o el plàstic i competeixen entre ells per guanyar el premi al més original, al millor disseny i a la millor catifa. I a la nit, cada barri pren el protagonisme amb cercaviles, balls i música, com si fos la festa major. Avui ho faran acompanyats de la Copla Montgrins i la Copla Jove de la Selva, que tocaran sardanes, un xotis i un vals.
8: I podem dinar o sopar al restaurant Saps Què de Sant Hilari Sacalm.
15: Situat al carrer Doctor Morales, número 23, a tocar de la plaça de Cal Ros i de l'església de la Mare de Déu dels Dolors, un restaurant modern, acollidor i sense grans pretensions, on fan cuina mediterrània amb plats actuals i suggeriments de temporada i de la casa. Va obrir portes fa 4 anys i la líder del projecte és l'Eva Cornellà, filla i veïna de la població de Sant Hilari. I podem tastar la piruleta de gamba, el tartar de salmó amb crema de mango, el pop a la brasa amb cremós de patata, els ous trencats amb gules i gambes, els porros confitats, els peus de porc desusats amb bolets i salsa de tòfona blanca o el caneló de rostit de pollastre, de postres, colant d'avellana, torrija de crema de limoncello o pastís de formatge. El preu mitjà per persona és d'uns 30 euros, obert només els caps de setmana, de divendres a diumenge, de la 1 del migdia a les 4 de la tarda i de les 8 del vespre a les 11 de la nit.
8: Música. La, la, la, la.
16: Pensa que m'hi adequar.
8: Perquè si som per Sant Hilari, podem anar al concert de Tomeu Penya.
15: A partir de les 8 del vespre, als Jardins de Can Rovira, enguany en Tomeu celebra 45 anys com a cantautor sobre els escenaris i ho vol festejar com toca, amb una gira fent concerts que es converteixen en una gran festa on repassa la seva trajectòria musical i els seus èxits que han marcat tant la seva vida com la dels seus fans, però també amb alguna de nova. No perd l'humor ni les ganes de continuar brindant noves cançons per sorprendre el públic. Fa 2 anys que el de Vila Franca va publicar el seu últim disc dels 30 que té, titulat Sa vida són dos dies, que recull un ampli ventall d'estils musicals, temes que parlen del camp mallorquí, els pagesos, la terra, els pobles i els costums de la gent de l'illa. Un concert molt especial avui a Sant Hilari, compartint escenari amb Guillemino, al Perifèria Cultural. Si hi voleu anar, encara queden entrades, es poden comprar entre 13 i 21 euros a la web del festival.
8: Arribarem a les 7 amb la cançó Fora Vilera de l'últim disc de Tomeu Penya, que avui actua al Perifèria Cultural a Sant Hilari Sacalm. Nosaltres ara tornem al suplement. Yeah.

0: Dissabte 6 de juny del 2026, fins i tot els que no som creients, els que ni tan sols hem estat batejats, els que hem crescut allunyats de les formacions religioses i sense cap entorn on la fe hagi tingut mai cap transcendència, no podem dir que la visita del Papa a Barcelona no ens toqui de prop. Suposo que té a veure amb l'obvi interès periodístic, amb l'indubtable herència cultural cristiana que portem a dins després de 2.000 anys d'hegemonia i també amb la revifada d'una espiritualitat postmoderna que és refugi davant l'individualisme, les pantalles i els populismes. Només cal veure la iconografia del nou disc i de la gira de Rosalia per entendre-ho. Més enllà de qüestions de fe, que cadascú porta com pot i com vol, la visita del Papa és d'aquells esdeveniments que deixa petjada. Perquè, a banda de ser un cap d'estat, amb tot el que això implica, també és de les poques veus a nivell global que sap confrontar de manera intel·ligent amb Donald Trump. Sense que se'l pugui acusar de progressista, una etiqueta que a l'Església sempre té un punt de diabòlic, és una figura pragmàtica que assenyala les injustícies i desplega un discurs humanitari amb la immigració. Ja veurem què diu el Congrés dels Diputats en el discurs previst per dilluns. Potser alguns dels qui enyoren el nacional catolicisme s'enduen alguna cleca. Després, el Papa ja viatjarà cap a Barcelona, avui a terra a Madrid, on a Barcelona hem hagut de suplicar, esperem, que faci servir més el català del que estava previst en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i també en l'acte de Montserrat. De debò, algú pensava que no hi hauria cap reacció davant del menysteniment a la llengua d'Antoni Gaudí en la visita del Papa? Tot ha canviat molt des que va començar a construir la Sagrada Família l'any 1882, des que es va començar a construir, però hi ha una cosa que és inamovible, i és que, malgrat tot, el català continua sent la llengua del país. Ha patit desgast, com la façana de l'edifici de Gaudí, però manté l'encant, i estaria bé que algú faci veure al Papa, o als seus intermediaris, que el més normal a Catalunya és parlar en català, perquè els símbols no són només qüestió de fe. Som el suplement i tenim esperit sant.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a Espanya, que comença avui a Madrid.
2: Sí, dimarts arribarà a Catalunya i no se sap encara en quin moment del viatge, si serà a Madrid o a Barcelona, es reunirà amb aquestes víctimes.
0: Avui reunió de sindicats de docents per concretar la vaga que faran dimarts, coincidint precisament amb l'arribada del Papa a Catalunya.
2: La trobada que es farà aquesta tarda també busca refer la unitat sindical. Ahir la vaga de mestres i professors va tenir un seguiment del 30%, segons el govern, una xifra que el sindicat majoritari USTEC eleva fins al 80%.
0: Un espectacular incendi que va començar ahir a la tarda ha calcinat l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda.
2: Els bombers han treballat tota la nit per extingir el foc que va provocar una gran columna de fum visible des de bona part del Vallès Occidental.
0: Avui es fa una macroenquesta ciutadana per saber quin suport tindria una vaga general pel dret a l'habitatge.
2: L'organitza la Plataforma per una feina i una casa dignes que plega sindicats i col·lectius de tot tipus. 1.500 voluntaris s'han mobilitzat per fer la consulta arreu de Catalunya.
0: Resposta pública del Barça a través del president Rafa Juste als tuits de l'Atlètic de Madrid. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. Juste els qualifica de molt mal gust i remarca que l'educació ha d'estar sempre per sobre de tot.
0: El rival de Florentino Pérez a les eleccions de la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, fa públic el nom de Jürgen Klopp i el seu entorn el desmenteix pràcticament a l'acte.
3: Riquelme avança que si guanya les eleccions de demà, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb Klopp perquè sigui el pròxim entrenador i des de l'entorn del tècnic alemany de seguida van assegurar que Klopp no té cap intenció per ara de tornar a entrenar.
0: La penya força el tercer partit dels quarts de final de l'ACB contra el Baskonia i avui és el torn del Barça.
3: Victòria del Joventut, 82-63, demà haurà de guanyar el tercer i definitiu partit a la pista del Baskonia per jugar a les semifinals. Aquest vespre a les 9, el Barça de guanyar a la pista de Luka Múrcia per accedir a les semis.
0: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Què ens espera aquest cap de setmana, Jofre?
4: Doncs temps de juny, és a dir, que tornem a la normalitat, fins i tot amb unes temperatures una mica per sota, tot i que s'aniran recuperant, aniran pujant. Els costarà potser una mica més avui que no pas demà. Demà sotarà més, amb un ambient més calorós. De fet, començarem la setmana que ve amb una calor que tornarà a intensificar-se, però que durarà poc perquè de cara a dimarts tornaria a afluixar. Una mica amunt i avall els termòmetres, amb una jornada avui dissabte que comença amb núvols. Hi ha hagut algunes petites pluges, un litre i mig, al Constantí, a la zona del Tarragonès, Baix Camp. Sobretot núvols aquest matí a la façana litoral al prelitoral, també algunes boires a la Catalunya central. Tot això ha d'anar esqueixant-se a mig matí, migdia, i per tant el sol a partir de llavors podria imposar-se bastant amb grans clarianes, però sempre amb la presència d'alguns núvols que puguin fer una mica de guitza i que el sol doncs no acabi de lluir o de dominar completament. I a la tarda, a més, esperem nuvolades amb alguns petits ruixats, no pas com fa un parell de dies, però sí que a la tarda entre la zona de l'Urgell, Solsonès, Cerdanya, Berguedà, punts de l'extrem sud del Ripollès, Lluçanès, també a prop de la zona del Montseny, aquestes àrees, doncs a partir de primera de la tarda, però sobretot més aviat segona meitat de la tarda, hi ha posat algun petit xàfec o algun petit patac d'aigua.
1: Avui el suplement.
0: Avui al suplement, tertúlia, Muriel Marc, Núria Orriols, Olga Ruiz i Jaume Clotet. A les 10 vindrà la mama de Roma, l'hora negra de Maica Navarro. Avui també ens visita Mònica Terribas per recordar la figura d'Arcadi Olivera, 5 anys després de la seva mort. El recordarem a l'economista acompanyats de dos dels seus fills, el Bernat i l'Arnau Oliveres. En un matí de dissabte en què reunirem a taula joves devots que esperen nerviosos l'arribada del Papa a Barcelona, avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Ara fa un any la Núria Graham va emigrar als Estats Units per guanyar-se la vida fent música. Amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya, l'artista, de mare catalana i pare irlandès, va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes dels 30 anys, Núria Graham torna al suplement per explicar-nos com li va aquesta aventura americana. A més, avui, pantalles i cor amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez i acabarem amb el Pep Noguer parlant de préssecs d'Ordal.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Aquest supercap de setmana a Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi salmó fumat per 6,99. T'estalvies un 32%. I amb Lidl Plus, pit de pollastre per 5,29 al quilo, t'estalvies un 10%. Lidl, val la pena.
1: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: A finals del segle XIX, una disputa científica va remoure les teories sobre l'evolució. Els treballs de Francis Galton, el cosí de Darwin, sobre els mecanismes hereditaris, van acabar provocant una escissió entre els seus deixebles que no es va resoldre fins a inicis del segle XX. Va ser una disputa molt dura que va enfrontar la comunitat científica. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
1: Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. El suplement, amb Roger Escapa. L'informatiu del suplement.
0: El Papa Lleó XIV comença avui el seu viatge apostòlic a Espanya. Recordeu, dimarts arriba a Catalunya i en aquest viatge per l'Estat el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals comesos per membres de l'Església.
2: El Vaticà va confirmar aquesta informació ahir al vespre. Segons indica el comunicat, la trobada ha estat organitzada per l'Església Espanyola i se'n facilitarà més informació posteriori per respecte a les víctimes, la seva voluntat i la seva privadesa, diu. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes de la pederàstia en el si de l'Església. El Papa ha defensat reiteradament una política de tolerància zero davant els abusos i considera essencial escoltar les víctimes per prevenir casos nous. Avui, aquí al suplement, a partir de les 8 del matí, saludarem Miguel Hurtado, víctima d'abusos a l'Escolania de Montserrat, per parlar-ne.
0: Avui a 11:15, el Papa Lleó XIV aterra a Barajas, a Madrid. El pontífex inicia una estada plena d'actes multitudinaris a la capital espanyola, com la vetlla amb joves a la plaça de Lima d'aquest vespre o la missa de Corpus a la plaça Cibeles, que tindrà lloc demà al matí. Només entre els actes de dissabte i de diumenge es preveu que hi assisteixin 1 milió de persones. Des de la capital espanyola, Cristian Roldán, bon dia.
8: Bon dia. Lleó XIV trepitjarà l'aeroport de Barajas a 11:15, 15 anys després de l'última visita d'un papa a l'Estat. Durant els primers compassos, les autoritats espanyoles rebran el pontífex al Palau Reial de Madrid, on se sentirà el primer discurs de Lleó XIV en aquest viatge. El següent discurs públic del papa ja el pronunciarà al vespre a la trobada que farà amb els joves a 9:15 a la plaça de Lima, on s'espera que hi assisteixin més de 500.000 de persones. Es tracta del segon acte més multitudinari que farà Robert Francis Prevost a Madrid. El plat fort arribarà diumenge al matí amb la missa de del Corpus a la plaça de Cibeles, on la quantitat d'assistents podria fregar el milió de persones. Totes dues places ja estan encerclades amb tanques per gestionar el control d'accessos i plenes de bastides. També s'han instal·lat una setantena de pantalles gegants per facilitar que el públic pugui seguir l'acte. Es tracta de la primera visita de Lleó XIV a un estat europeu des que va ser escollit papa i el viatge té un cost aproximat de 25 milions d'euros.
0: A Barcelona, la figura del papa arriba també a les botigues de souvenirs de prop de la Sagrada Família. Des de fa dies s'hi troben samarretes, tasses, gorres, articles de tota mena amb la imatge de Lleó XIV i, en paral·lel, el Corte Inglés també ven el merchandatge oficial de la visita.
2: Sí, la majoria d'establiments ofereixen merchandatge no oficial amb records commemoratius de tot tipus, des de bosses a clauers o sotagots. Els articles oficials es poden trobar només al Corte Inglés i la majoria dels clients que els compren són turistes, com l'Olivia de Miami.
9: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
2: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comertia no preveuen que la visita del papa impliqui un augment de les vendes.
0: Els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical la reuniran avui a la tarda per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del papa a Barcelona, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Ahir la vaga a totes les aules de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons la USTEC, Maria Costa.
10: Prop de 15.000 mestres i professors segons la Guàrdia Urbana van participar ahir a la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. Després del no rotund, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, va topar amb xiulets dels docents.
11: Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és.
10: I ràpidament els representants de la resta de sindicats van sortir a l'escenari per donar-li suport, un gest que es va interpretar com d'unitat sindical. La USTEC reconeix que els sindicats han de refer ponts i acordar quines són les prioritats de les demandes i la CGT torna a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot apunta directament a la continuïtat del govern. La trobada d'aquesta tarda ha de servir per tancar els serrells de la vaga de dimarts que ve, apuntar si també n'hi haurà dimecres i confirmar si els sindicats tornaran a anar del tot a la una.
0: Els bombers han treballat tota la nit amb una desena de dotacions per extingir de tot l'incendi, del tot l'incendi d'indústria que hi va cremar l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, i que no va causar ferits.
2: L'incendi es va declarar a 3:45 i els bombers el van donar per controlat passats 9:15 del vespre. El foc va provocar una gran columna de fum i va afectar la planta de 20.000 metres quadrats d'aquesta empresa situada al polígon Torre del Rector. Va calcinar completament la nau i va obligar a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. La zona de producció de Montesa Onda no està afectada, diuen, i ara s'investiguen les causes del foc.
0: La Fiscalia demana a la jutgessa que ordeni una reconstrucció dels fets al camí on va morir el fundador de Mango, Isaac Andic.
2: El Ministeri Públic ha demanat a la jutgessa de Martorell, que investiga la mort d'Andic, que ordeni una reconstrucció dels fets per aclarir les causes de la mort amb l'únic investigat pels fets, el fill de l'empresari, Jonathan Andic. La Fiscalia ha demanat diverses diligències d'investigació, entre les quals aquesta possible recreació al lloc dels fets, perquè el fill expliqui in situ les circumstàncies de la caiguda del seu pare a Montserrat, al camí de les coves de Salnitre, a Collbató.
0: El president espanyol Pedro Sánchez diu que no sabia res de les maniobres de Leire Díez per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. Enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas, Sánchez assegura que no hauria avalat mai aquest tipus d'accions i el jutge Santiago Pedraz descarta de moment demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025 i ha restringit la petició de la Guàrdia Civil al PSOE. Madrid, Àngels Lafuente.
12: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
13: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez.
12: Arguments que ni de bon tros convencen el PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
14: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE.
12: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez.
0: Aquestes últimes hores, per cert, la Moncloa ha desmentit rotundament que Sánchez s'hagi trobat amb Leire Díez, això després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi trobés una anotació que posava reunió amb les inicials PS. Encara la crònica política, en ple conflicte amb Gabriel Rufián, Esquerra engega avui la maquinària interna per tenir-ho tot a punt per si Pedro Sánchez prem el botó de l'avançament electoral. El partit aprova aquest matí el reglament per poder confeccionar les llistes de cara a les eleccions generals que, si no s'avancen, tocarien l'estiu de l'any que ve, Marta Corbalan.
15: El Consell Nacional d'Esquerra aprovarà avui el reglament intern mentre s'activa el compte enrere per decidir si Gabriel Rufián tornarà a ser o no el candidat al Congrés. Ell vol repetir, però posa com a condició poder envoltar-se d'un equip de confiança a la llista, és a dir, poder triar els altres candidats. Això, però, topa amb el reglament del partit que deixa clar que els candidats els escull la militància. Jordi Albert, el portaveu adjunt dels Republicans al Parlament, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info.
16: La nostra organització sempre s'ha fomentat a partir d'un principi, i és que ens tria la militància. Per tant, crec que les cartes estan molt clares i damunt de la taula.
15: El portaveu d'Esquerra està convençut que dins les files del partit tothom té clar que el país està per sobre dels interessos personals.
16: Jo crec que els companys i companyes d'Esquerra Republicana tenim molt clar que per damunt de tots nosaltres hi ha el bé col·lectiu i l'interès del país. Per tant, els nostres projectes personals no hi tenen cabuda.
15: Tot i que la direcció d'Esquerra vol que Rufián torni a ser el candidat, el clima s'ha anat enrarint i fa temps que xoquen les dues parts. Rufián aposta per teixir una candidatura electoral unitària amb altres partits d'esquerres, cosa que no comparteix la direcció republicana. Per seguir aprofundint en aquesta aposta, Rufián farà un acte el 19 de juny a València amb Mònica Oltra de Compromís.
0: La Plataforma per una feina i una casa dignes organitza avui una macroconsulta ciutadana per tot el país per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge, Sara Riera.
17: Fa temps que aquesta plataforma treballa per aglutinar sindicats, entitats i col·lectius de tota mena disposats a organitzar una vaga general pel dret a l'habitatge. Han fet molta feina de base, amb comitès territorials, i ara aquesta macroenquesta ha de ser una mica el termòmetre que mesuri si de debò hi ha quòrum ciutadà per fer una vaga general l'any que ve. El sindicat de llogateres hi està implicat activament. Carme Arcarazo, portaveu.
18: O sigui, són més de 2.000 persones que estan disposades a picar portes, a anar a parlar amb gent, és a dir, no és anar a una manifestació de manera relativament passiva, sinó que és passar l'acció. Es tracta d'anar a parlar amb aquella gent a qui mai se l'escolta i intentar convèncer de que ara el que toca és una vaga general.
17: El motiu és evident, una crisi de l'habitatge galopant, sumada en molts casos a salaris baixos i tot plegat en un context d'augment de preus.
0: Avui els treballadors de Nissan es tornen a mobilitzar, faran una manifestació pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones.
2: La majoria són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i també es veu afectada la plantilla de l'àrea de tècnica i compres de la zona franca. Mentre que l'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives, econòmiques i organitzatives per rebaixar el nombre de treballadors, des dels sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Locón és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
19: No té ni motius econòmics ni productius, perquè són viables. És un tema purament organitzatiu. És una falta d'aposta per Nissan a Catalunya. Això ja ve del tancament de fàbrica fa 4 anys i ho tenim clar. Això ho fan ara i el que ara quedi de zona franca en uns anys continuaran igual. Volen treure tot a Catalunya.
0: I a Collserola, avui, caminada popular en contra del tancament del parc per la pesta porcina. Veïns, farts de la situació i comerciants amb pèrdues de fins al 70% de la recaptació es mobilitzen contra una gestió que consideren incoherent, David Àngela.
20: Veïns que confessen saltar-se les restriccions i que qüestionen la gestió que en fa el Departament d'Agricultura.
21: Agafa pel bosc perquè és molt més curt. Tenim un bus fantàstic que passa cada hora i 20 minuts, doncs no n'hi queda un altre.
22: Salgo cada dia con Milka. Nunca hay jabalíes en la muntanya. Veo jabalíes enfrente de casa.
23: N'hi ha que són de molt incongruents, com per exemple que no podem anar a caminar pel bosc, però en canvi sí que podem transitar pel barri o agafar els nostres cotxes.
24: No serà que això del tema dels porcs senglars sigui per causa d'una mala gestió de l'administració, que no han controlat la quantitat d'animals.
20: I comerciants amb l'aigua al coll. Lola Serrat és la responsable de la gelateria Wala de Vallvidrera.
25: No puja ningú. Aquí tenim a Casa Trampa, que també està amb el 50% com a molt. Recordo de Collserola i el Pigot, que també han tingut que treure ja 5 treballadors. Jo tinc 3 persones treballant i és insostenible.
20: Ni el govern ni el Departament d'Agricultura s'ha pronunciat sobre aquest desafiament, sobre aquesta caminada convocada per aquest matí.
0: A la crònica internacional, Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky perquè creu que no servirà de res. El mandatari rus també ha deixat clar que la guerra d'Ucraïna només acabarà quan Rússia aconsegueixi els seus objectius. Cristina Solies, des de Moscou, bon dia.
1: Bon dia. El president rus no vol trobar-se cara a cara amb el líder ucraïnès. No hi veu cap sentit perquè sospita que Kiev ho utilitzaria per frenar l'avanç de l'exèrcit rus. Putin assegura que no posarà fi a la guerra fins que obtingui la victòria, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass i que passa per la pràctica rendició d'Ucraïna.
3: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
1: Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té intenció de fer passos cap a la pau.
4: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
1: Putin no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera convèncer tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
0: Diumenge, tot això, hi haurà trobada a Londres dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Els aliats li volen fer costat després que Putin s'hagi negat a mantenir converses directes amb ell. Des de Brussel·les, Bruno Fortemires.
5: Hola, bon dia. Tot i les carbasses de Putin a Zelensky, les grans potències europees ho proven pel seu compte i estenen la mà al president rus, ho ha dit el canceller alemany Friedrich Merz.
6: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
5: El president francès Emmanuel Macron creu que una reunió entre Putin i Zelensky seria el millor escenari.
7: Je pense que c'est une bonne initiative.
26: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
7: Qui peuvent batir a la fois un cessez-el-feu i un plan de paix.
5: I assegura que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però Macron reclama el seu lloc a la taula. Si hi ha converses amb Moscou, apunta que en algun moment Europa també hi haurà de seure, perquè hi haurà en joc, diu, la seguretat de tot el continent.
0: A Cuba, reaparició pública de l'expresident cubà Raúl Castro i a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95 aniversari. És la primera vegada que se'l veu en públic des que la justícia dels Estats Units el va acusar d'haver abatut, ara fa 30 anys, dues avionetes d'exiliats cubans.
2: Castro va aparèixer acompanyat del president cubà Miguel Díaz-Canel i representants del govern i del partit. Durant la cerimònia, Díaz-Canel va defensar l'exmandatari i va qualificar les acusacions nord-americanes de maniobra contra Cuba. També va assegurar que l'illa vol mantenir una relació de respecte amb els Estats Units, però va advertir que respondrà amb fermesa davant qualsevol agressió.
0: I una fuga d'oxigen obliga els astronautes de l'Estació Espacial Internacional a refugiar-se a les seves respectives naus i preparar-se per una possible evacuació ordenada per la NASA. Al cap de dues hores ja els han dit que podien tornar al seu lloc habitual.
2: L'agència espacial russa Roscosmos ha informat que s'han detectat dues fugues, una de les quals ja ha estat reparada. També ha assegurat que no hi ha cap risc per a la tripulació i els sistemes de l'estació espacial. Les fugues fa mesos que hi són i fins ara Roscosmos s'encarregava de mitigar-ne parcialment els efectes. Tot i que aquest tipus d'episodis no són habituals, la NASA ha advertit que l'aparició d'esquerdes al mòdul rus que es va posar en òrbita l'any 2000 preocupa les dues agències. Recordem que actualment a bord de l'Estació Espacial Internacional hi ha quatre astronautes nord-americans i dos de russos.
0: Són els The Cure, un dels reclams d'aquesta Primavera Sound, segona nit de primavera amb els The Cure que han causat sensació en un dels festivals més nostrats de casa nostra, des del Parc del Fòrum, Marc Ruiz.
27: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday, I'm in Love o Just Like Heaven, o com Pictures of You, segona cançó del concert, i fins i tot High del disc Wish, que ha sonat just després. A la pantalla del fons, un contrapicat en blanc i negre del líder de The Cure feia pensar en la portada del single Boys Don't Cry, cançó que tancava el concert després de 2 hores i mitja i 27 temes, curt si ho comparem amb les més de 3 hores i 36 cançons del 2012. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit, però és on m'han posat, ha dit estoicament. I tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que farien vermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Alia han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies.
8: L'informatiu del suplement.
9: El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
10: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltessin. Una abraçada.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
12: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
13: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
12: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
13: Queipo de Llano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
12: El divan, el valor de la conversa.
13: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
12: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
8: L'informatiu del suplement.
0: Primera resposta oficial del Barça a aquells tuits que va fer l'Atlètic de Madrid la setmana passada amb ofensa del club blaugrana. Es lamenta el president interí Rafa Juste enmig d'un mercat de fitxatges amb molta tensió entre els dos clubs, ja no només per Julián Álvarez, sinó també per altres jugadors que poden interessar tant al Barça com a l'Atlètic de Madrid, com Bernardo Silva o Marc Cucurell. Albert Benet, bon dia.
14: Bon dia. Rafa Juste va enviar un missatge clar al club matalasser. Va ser en la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
16: Pues de molt mal gust. De molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser... Crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
14: I a Madrid, demà és dia d'eleccions a la presidència. L'última promesa electoral l'ha feta Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, que assegura que la seva aposta per la banqueta és Jürgen Klopp i que, si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb el tècnic alemany. L'entorn de Klopp, però, l'ha respost ràpidament, dient que aquestes declaracions són molestes i que Klopp, per ara, no vol tornar a entrenar. Riquelme ja va fer dues promeses electorals, ja va prometre els fitxatges de Haaland i Rodri sota firma notarial, mentre que Florentino Pérez va anunciar el retorn de Mourinho a la banqueta, a més d'avançar que presentarà una oferta de 150 milions d'euros per un jugador que es dona per fet que seria l'extrem del Bayern, Olise. Victòria de la penya contra la Baskonia, 82-63, i això vol dir que hi haurà tercer i definitiu partit als quarts de final del play-off pel títol de l'ACB. L'equip verd i negre igual a l'eliminatòria i per passar a les semifinals haurà de guanyar demà la pista de l'equip basc. Així en parlava el jugador del Joventut, Ricky Rubio.
28: El primer partit, el que ens va fallar va ser l'últim quart, ens va bloquejar la zona, avui no ha sigut així. També jugar a casa o fora és diferent, no? I bueno, ara intentarem aprendre de tots els errors que hem fet durant la temporada fora de casa i són 40 minuts.
14: Un Ricky que encara no té decidit si seguirà un any més a la penya.
28: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
14: Demà, Baskonia Joventut de Badalona per decidir qui passa a les semifinals. I aquest vespre, a les 9, el Barça està obligat a guanyar la pista de Luca Múrcia per aconseguir-ho, per classificar-se per les semis. El Múrcia es baixa de Julius, que haurà de passar pel quiròfan. I també avui, Madrid-Tenerife, l'equip madridista també ha de guanyar per accedir a les semifinals. També en bàsquet d'aquesta matinada, els Knicks de Nova York estan a dues victòries de l'anell de l'NBA després de guanyar els Spurs de San Antonio per 104-105. Els Knicks dominen les finals per 2-0 i ara la sèrie trasllada al Madison Square Garden de Nova York. I el Sabadell jugarà la final del playoff d'ascens a la segona divisió A de futbol després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0 i aixecar el 2-0 que tenien en contra.
15: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Som el suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Avui, capítol dedicat a Mishima, Blai, Mercè, Olga Balos. Bon dia, bona hora.
1: Molt bon dia.
0: Serem molt poc objectius avui, eh?
2: Sí, eh?
0: Perquè
2: sí,
0: el David, des de fa una pila d'anys que col·labora amb nosaltres i posar un tros de fang, doncs ja, mira, pell de gallina amb aquesta cançó, eh?
1: Sí, sí, sí. Tot va venir perquè l'altre dia ens vam creuar amb el David, no?, amb un programa, i vam dir-li, escolta'm...
2: És que no, clar,
1: com pot ser?
2: Encara no havíem fet cap ídols de Mishima.
1: Sí, ella ens va proposar que el féssim, que li dediquéssim a Miley Cyrus, no li hem fet cas, i hem dit, no, el dedicarem a Mishima.
0: Una banda que va començar a cantar en anglès. I spend my

0: Com sona, eh? Això com sona de Llunyà i de Marcià i de diferent, eh?
1: Finals dels 90, eh?
0: Sí, sí.
1: Diria que és...
0: Si no, Mishima va començar el 2000.
1: Això, 2000, sí.
0: És molt fàcil perquè cada...
1: És veritat,
0: només has de saber quin any és per saber quants anys fa que Mishima està en actiu. O sigui, fa 26 anys.
1: Doncs això és veritat. L'any 2000, Lipstick Traces, primer grup, primer disc de Mishima, cantat en anglès. I en aquella època, clar, és de la mateixa generació d'altres grups com poden ser Love of Lesbian, Sidonie, etc. I tots van començar gravant discos en anglès.
0: I ara podríem dir que tots canten en català.
1: I tots canten en català.
0: El Santi Balmés està a punt de fer un disc en solitari en català.
1: Sí, i és curiós perquè va ser l'any 2005 que tots van publicar el seu primer disc o en català o en castellà. Tots van fer, els tres grups van fer el canvi a una altra llengua.
2: Cert, clar i breu, segurament la cançó més bonica per dir t'estimo en català.

0: tan breu.
1: Tan breu.
0: Espera resposta.

0: i ara us podeu posar els anells. Uf. I jo us declararé.
1: Quanta gent s'ha casat amb aquesta cançó, eh?
2: Sí, sí.
0: Moltíssima. Jo crec que aquesta i la de Oques Grasses.
3: Quina d'Oques Grasses? La gent es casa amb Oques Grasses?
0: T'estimo molt. No, com, sí.
3: Ho dius en sèrio?
1: T'has sortit de dins, eh? Tu amb Oques Grasses no et casaries.
0: Però,
1: ni que fos per casar-te amb Mick Jagger, eh?
3: En sèrio? Que la gent es casa
0: tu a quina Catalunya
3: grasses?
0: Vius?
3: No ho sé. A la...
1: Va, tira.
4: Tan cert. Com que tu i jo som altres.
1: Parlar de Mishima d'alguna manera també és parlar de Manel, perquè són amics, són coetanis, tot i que Mishima va venir una mica abans, no?
0: Sí.
1: I fins i tot s'han versionat els uns als altres.
0: Han compartit mànager, també. I jo crec que això... hi va haver un dia... el 2010 que va canviar tota la història d'alguna manera. El Ordre i Aventura a la Sala Apolo el presenten els Mishima i apareix per sorpresa Manel en un moment en què Manel de transició entre primer disc i segon, feia poc que Manel havia acabat gira al Palau de la Música, va ser la reaparició de Manel abans del 10 milles per veure una bona armadura, i crec que la gent que hi era allà va al·lucinar. Jo recordo que jo no hi era i vaig veure el vídeo l'endemà i vaig tenir el que es diu ara FOMO, no? Com pot ser que... Per què no hi vaig anar allà a veure els Manel fent aquesta versió del Cercle Hebreu? I realment és... tots dos són història del pop, i si vols hi pots posar aquí també Antonia Font, i tenim el triangle que va dibuixar el pop dels primers anys del segle... de la primera

0: dècada del segle XXI.
1: Sí, i a més, Mishima, jo crec que quan van fer el canvi al català, el 2005, ens van ensenyar amb molts dels que havíem crescut escoltant només música en anglès, que també podíem connectar amb música en català, i això va ser un pas molt valent, la veritat.
0: El trucar a casa, recollir les fotos i pagar la multa, que em sembla el millor títol per parlar de la maduresa d'una persona, no? Ara ja trucar a casa i seria enviar un WhatsApp a casa.
2: Envellit.
0: Sí, enviar un WhatsApp a casa.
1: Però bueno, també lletres costumbristes que parlen de coses del dia a dia. Es pot fer música amb això.
2: Ha anat mutant la llengua, tot i que de seguida van adoptar el català i s'hi van quedar per sempre, però també la banda, no? Perquè va començar amb una banda que s'assembla poc a l'actual ja, no només per la pèrdua recent del Marc Lloret, sinó també perquè... doncs hi ha hagut altres canvis, no? De la Fe i les Flores Azules, després...
0: L'Òscar de la Fe...
2: L'Òscar de la Fe tocava la bateria a l'inici de Mishima. Mm-hmm. Vull dir que tot ha anat canviant i després podem recórrer alguns dels grans singles com L'Última Ressaca.
0: No penso tornar...

0: Aquesta és la vostra llista i no m'hi penso ficar. Jo he de confessar que si alguna banda he vist més vegades en directe deu ser Mishima. Si no els he vist 40 vegades, no els he vist cap vegada. I em sé el set list de memòria. I últimament m'enfado amb el David, ho denuncio des d'aquí, perquè a vegades, o sigui, enllacen normalment dues cançons, que és el Quin ha begut amb l'última ressaca. Sí. I hi ha bolos en què salten aquestes dues cançons. I jo m'enfado molt amb ell quan ho fa. Perquè per mi, bueno, és un moment d'eclusió del concert. I el Quin ha begut, no sé si és que li he de preguntar si és que li està agafant mania o no.
1: El Quin ha begut, en el seu moment, a mi em va semblar que era la millor cançó pop, que era la cançó pop perfecta en català que s'havia fet, que no s'havia fet mai una cançó així. Després, amb els anys, he deixat d'escoltar-la. Però en aquell moment vaig al·lucinar. És que jo crec que el set tota la vida, que és el segon disc en català de Mishima, és el millor disc
0: per mi també ho és.
1: De Mishima.
0: Tu de què creus que parla del Quin ha begut? Perquè aquesta al final és la gràcia de la cançó, no? Que no saps ben bé si parla...
1: Mira, Quin ha begut. És que és fantàstic. El Quin ha begut és aplicable a tot, no?
2: Sí, sí, és una gran metàfora de tot.
1: A l'amor, a l'alcohol...
2: A l'alcohol, les addiccions...
0: Jo crec que parla de l'amor, en realitat.
2: A l'adrenalina, sí, tot, el directe...
0: Bueno, la gràcia de la cançó és que tu pots aplicar on vulguis, no?
2: Sí, sí, és la gràcia del pop, també.
1: Sí, sí, no, clar, qui s'ha enamorat una vegada, no? Es passa la vida... buscant tornar-se a enamorar. A mi em va fer molta gràcia quan va sortir l'última ressaca, perquè dic, mira, ja la resposta és la resposta al Quin ha begut.
0: N'hi ha diverses, eh? És a dir, l'alcohol també forma part de les cançons.
1: N'escoltarem una altra després.
2: Sí. És que l'alcohol... Bueno, hi ha tota una història, també, de com es viu la nit, no? I això Mishima també ho tracten a les cançons.
1: Els bars que van sortint, també.
2: Sí, anomenen bars, no?
1: Sí, sí. Kentucky, no?
2: El vinilo.
1: El vinil, sí, sí.
2: Vull dir que hi ha tota una crònica, també, nocturna, turna, no?, a través de les lletres de Mishima.
1: I és curiós perquè Mishima ja té la categoria de referent. Vull dir que no... Ja fa molts anys que actuen i que van amunt i avall. Hi ha grups que ara mateix estan a la primera divisió del pop en català que els han homenatjat, com per exemple el Ginestar.

0: de vidre. Soc Guspira, Estel i Carícia.
1: Soc Guspira, Estel i Carícia. Això...
2: Clar, és una menció directa
1: a aquesta cançó de Mishima.
3: La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
4: A mi del David m'agrada moltes coses, però també el registre vocal que té, que és capaç de posar greus i aguts.
2: Sí, té uns greus increïbles.
4: Mm. Però en canvi, quan parles amb ell, no te n'adones.
2: No, també no. Cal dir que intenta fer molts falsets en alguns temes. Sí. Potser el falset és el que pitjor li surt.
4: Doncs,
2: perdó, eh?
4: Doncs a mi m'agrada molt.
2: I, o sigui, ostres, a mi em costa una mica el falset,
4: hi ha David. Hi ha algun gall, però ja li compres. És a dir, i que tingui un registre vocal... tan alt, no? tan divers, doncs no sé, crec que li dona moltes possibilitats també a la banda.
1: Aquesta cançó va ser un encàrrec del Canal 33 pel programa Ànima, que presentaven el Toni Puntí i la Viviana Bellver, i crec que ho van fer molt bé i ja la van fer servir doncs, també per incloure la Horda i Aventura, crec que era el disc de Guspira, Estel i Carícia, i s'ha convertit també en un himne, no? Aquesta cançó també, de Mishima.
2: Hi ha molts temes que tenen com una part que és com molt, allò que es diria, molt cantàbile, no? O sigui que el públic pot contribuir la cançó, no? Fins i tot alguns passatges del Mar Llorec, no? Al final s'han convertit en... La gent les canta, no? En els concerts. I això també és un encert de Mishima, no? De com connectes amb el públic, no? Jo només...

0: Aquesta cançó és la preqüela de l'última ressaca i de Qui no ha begut. Aquí s'explica tot. Us heu d'imaginar el David Carabent de petit, a casa seva, el seu pare, Armand Carabent, exdirectiu del Barça, l'home que va portar el Cruyff a Barcelona, la seva mare que ens acaba de deixar, des d'aquí un record per ella, fent unes festes que no s'acabaven mai, on hi podien desfilar el mateix Cruyff, el Neskens...
1: Com devien ser aquelles trobades,
0: I tanta gent, la crem de la crem de Barcelona de l'època. Sí, sí. I fins i tot que anaven allà i li deien posa'm més gin, David. Clar, imagina't com ha de créixer el David, que al final doncs, ha fet aquestes cançons, ha obert una cocteleria a les Corts, no? I s'ha dedicat a la música. És una rockstar, no?

0: gente joven a la tele. És una crònica, crònica costumbrista, de, és una foto, no?, de casa seva.
1: I la fusió de dos universos,
0: sí, el, del Barça,
1: el dels Països, no?, Baixos, també, no?, i el de, sí, Catalunya, perquè també entre els gos, si Cruyff acaba venint al Barça, és perquè la mare del David, en Pau, descansa des de fa molt poc, evidentment era holandesa, i també hi havia una relació que van teixir especialment amb la dona del Johan.
2: Mm. Tu imagina't, Roger, a casa teva, unes festes, i demanar-li al teu fill, posa'm més gin.
1: Sí, no. Han canviat, els anys han canviat. Sí. També a casa dels meus pares no hi feien aquestes festes.
2: No, a casa dels
1: una altra història.
2: Tampoc, a casa dels meus tampoc.
1: Sí, mare mestra, pare que venia a bicicletes, vull dir, les festes eren d'una altra mena, en aquest cas.
0: Bueno.
1: Va, amb què acabem, Olga?
0: Doncs acabem amb Només som amics, que és un dels darrers temes que han registrat Mishima.

0: correcte és Només Amics. És una versió del Somber, no sé com pronunciar mai aquest nom, i és una de les darreres versions que han publicat Mishima, que, no, que
1: cada any en fan,
0: cada
1: una,
0: any en fan una, i crec que és una, bueno, no sé, pot ser una manera també de recuperar noves influències o buscar-ne, seguir fent girar la roda, no? Del que és la música, no? De ficar-te en un estudi, de buscar influències noves, de retrobar-te també com a, això, com a grup, no? I entendre cap on vols anar, també després de 26 anys, clar.
2: Estan preparant disc, vull dir que serà una gran notícia també el dia que surti, i tant de bo sigui tan reeixit com els anteriors.
1: I tant.
2: Blai, Mercè, Olga Ábalos, avui aquest capítol dedicat a Mishima. Moltes gràcies, una abraçada.
1: Gràcies. Gràcies.
2: Ara tornem al suplement.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
5: Esclat. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs, ai, que em desfaig. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
8: una cullerada de silenci,
7: dos reflexos de llum,
8: 5 quilos de cadira
7: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
8: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
9: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
10: Contes, novel·les, poemes, cançons...
9: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
11: Bon dia.
2: El papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a l'Estat.
11: Un viatge que comença avui a Madrid i dimarts seguirà a Barcelona, però de la trobada amb víctimes no se'n sap res, ni quan, ni amb qui, ni a on. El Vaticà informarà, diu en un comunicat, a posteriori.
2: Els sindicats d'educació es reuniran avui per concretar les protestes de la vaga que faran dimarts.
11: Que coincidirà amb la visita del papa i amb les proves d'accés a la universitat. La trobada que es farà aquesta tarda també busca refer la unitat sindical després del no rotund a la consulta de l'USTEC sobre el preacord amb el govern.
2: Calcinada de dalt a baix, l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda.
11: Després d'un incendi espectacular ja controlat en què els bombers han treballat tota la nit per extingir-lo.
2: La fiscalia vol que Jonathan Andic torni a Collbató per fer una reconstrucció de la caiguda del seu pare.
11: L'objectiu seria comprovar des del lloc dels fets la versió del fill del propietari de Mango i resoldre algunes de les incongruències entre les seves declaracions i com va ser exactament aquesta caiguda.
2: En parlarem avui a les 10 amb la Maica Navarro, com sempre a l'Hora Negra, la Maica Navarro avui al suplement en qualitat de mama de Roma. Fons de la Moncloa descarten cap trobada entre Pedro Sánchez i Leire Díez.
11: Després que hagi transcendit informació del sumari, concretament d'una llibreta personal de Díez en què apareix una anotació, reunió amb P.S. Sánchez ahir es va desmarcar de les maniobres de Díez.
2: Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
11: Creu que no serviria de res. Demà hi haurà trobada a Londres dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per fer costat a Zelensky.
2: Reapareix l'expresident cubà Raúl Castro en públic.
11: Va ser ahir a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95è aniversari i per primera vegada des de l'acusació dels Estats Units per haver abatut dues avionetes d'exiliats ara fa 30 anys.
2: Avui es fa una macroenquesta ciutadana per saber quin suport tindria una vaga general pel dret a l'habitatge.
11: L'organitza la plataforma Per una feina i una casa dignes que plega sindicats i col·lectius de tot tipus. 1.500 voluntaris s'han mobilitzat per fer aquesta consulta arreu de Catalunya.
2: I avui en aquest informatiu sentirem també els de Cure, que han fet vibrar el públic al Primavera Sound.
11: Han estat un dels caps de cartell juntament amb Pink Panthers i avui última jornada del festival.
2: Els esports play-offs, la penya força el tercer partit contra el Baskonia als quarts de final pel títol de la Lliga CB.
11: I en futbol, el Sabadell es classifica per jugar a la final del play-off per l'ascens a segona després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0.
2: Ara entenc els crits ahir a quarts d'11 a casa. aquells brams. A veure, els diaris. Marina Alaminos, portades, imatges dels docents i del Primavera Sound.
1: No era pels diners, és el titular de l'Ara que acompanya la imatge dels professors reunits a l'Arc de Triomf de Barcelona rere una pancarta on s'hi llegeix ja ha guanyat la dignitat educativa. A la part superior de la portada, el titular destacat de l'Ara, Sánchez es desvincula del cas Leire. Mai ho hauria tolerat. Tant a La Vanguardia com al periòdic, en canvi, les fotografies centrals són, ara ho dèiem, del Primavera Sound, a La Vanguardia l'actuació de The Cure, que allunya la tempesta i el periòdico fotografia del públic gaudint dels concerts, la festa que torna al Primavera. Pel que fa als titulars, en un sentit molt diferent, a La Vanguardia, el papa inicia la gira per Espanya enmig d'una forta crispació política i el periòdico SEAT negocia amb el govern la seva entrada en defensa. I el punt avui, Primavera valenciana, mobilització total de la societat civil progressista pel canvi.
2: Diari El País, la imatge és per la manifestació dels docents de Barcelona.
1: Els professors de Catalunya i València redoblen el pols destacat que acompanya la imatge de la manifestació i també el titular del dia, on apunten que Sánchez mira de desvincular-se de Leire Díez davant de la pressió política. També en aquest sentit, El Mundo titula avui: la lampista va apuntar a la seva agenda una reunió amb P.S. Ara ho dèiem. I sobre la visita del papa, a La Razón entrevistant el cardenal arcabisbe de Madrid, José Cobo Cano, que deixa aquest titular: l'èxit del viatge del papa es mesura per com toca el cor. I a l'ABC, al centre de la portada, un dibuix de Lleó XIV somrient i els lectors del diari que li donen la benvinguda és al voltant d'aquesta imatge, d'aquest dibuix tot de lectors que, en poques frases, expliquen què suposa per ells la visita del pontífex.
2: Marta Ferrer, anys per molts anys, avui bufarà 87 espelmes Jaume Aragall.
12: Es va introduir en el món de la música com a cantant de l'Escolania de Santa Maria del Mar de Barcelona i s'ha acabat convertint en un tenor de llegenda. Ha interpretat les òperes més conegudes en grans teatres com el Liceu i l'Escala de Milà i ha rebut la Creu de Sant Jordi.
2: 56 espelmes, Xapi Ferrer.
13: I al final jo crec que ens oblidem una miqueta de que hi ha molts equips que els agradaria estar aquí. Si el Barça està...
12: Va ser el lateral dret del Barça durant gairebé una dècada, va formar part del Dream Team i es va retirar al Chelsea. Com a entrenador ha dirigit el Córdoba i el Mallorca i des de fa uns anys el podeu sentir com a comentarista als mitjans de comunicació.
2: I 59 espelmes, Paul Giamatti.
14: You know, Mr. Coons, for most people, life is like a henhouse ladder, shitty and short.
12: Va començar la carrera com a actor secundari en diverses produccions fins que als 2000 li van arribar els papers protagonistes. Ha estat nominat dues vegades als Oscars i ha guanyat 3 Globus d'Or per la minissèrie John Adams i les pel·lícules Barney's Version i The Holdovers.
2: Vida social. Aquests són Goril·les, avui posaran el punt final a aquesta edició del Primavera Sound.
12: Després que ahir actuessin The Cure, Addison Rae i Skrillex, avui serà el torn també de DXX i My Bloody Valentine. Els concerts arrenquen avui al Parc del Fòrum a partir de 4:45 de la tarda.
15: Diumenge sense drama.
2: Els Catarres animaran el públic del Festivalot de Girona.
12: Compartiran l'escenari de l'Auditori de Girona amb Miqui Núñez, Alfred García i Núvols amb Nadons a partir de les 10 del matí en diferents sessions al llarg del dia. Encara es poden comprar entrades per 15 euros.
15: Perquè fora plou i se m'han passat les hores.
2: I els tiets celebraran la Patum de Berga.
12: Juntament amb Mamaduixa seran els encarregats de posar banda sonora a les barraques a la plaça Cim d'Estela a partir de les 9 del vespre. L'entrada a tots els concerts és gratuïta.
2: El TNC a la sala Tallers, inventari de fugues.
12: L'espectacle multidisciplinari parteix del manual d'escapologia d'Antonio Pau i reflexiona sobre la necessitat d'escapar de les imposicions de la vida moderna. Tot plegat dirigit per Judit Pujol. Avui a funció a les 7 de la tarda, les entrades es poden comprar per 24 euros.
2: I pels més futbolers, cap de setmana amb una cita al Panenka Fest.
12: L'esdeveniment dedicat a la cultura futbolística omple l'antiga fàbrica Estrella d'Am en una segona edició plena d'activitats, xerrades i sorpreses. Tot per convertir-se en un punt de trobada per gaudir de podcast, jocs, humor i totes les intrahistòries de l'esport. S'hi pot passejar a partir de 11:45 del migdia i l'entrada és gratuïta, però s'ha de reservar prèviament a través del web de la revista.
2: 4 minuts per les 8 del matí, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El testimoni.
9: Un noi va tenir una parella amb qui compartien un gat.
16: Ella estava més entusiasmada que ell amb la idea. El gat se'n va adonar i des del primer moment va tenir clar a qui entregaria tot el seu amor. El noi no tenia la condició de trencacors i la conseqüència lògica es va manifestar. Van partir peres. Per a ella, el gat ja no era el gat. S'havia convertit en un recordatori pervers del seu despit sentimental i li va encolomar la bestiola. El noi, amb el felí voltant per casa, va acumular més aventures. Per motius diferents, totes van fracassar. Darrere de cada llit que quedava meitat orfe, de cada raspall de dents oblidat al lavabo i de cada cançó que et feia rebobinar en el temps, només resistien el gat i la seva mirada insondable. L'última ruptura havia estat la més dolorosa. Aquesta vegada era a ell, a qui li havien fet miques al cor. El terra del pis havia quedat cobert de mocadors impregnats de substàncies poc edificants. El gat va maldar per fer-se un lloc enmig del desgavell. Va trobar l'auxili d'un tamboret erm i es va quedar contemplant aquell subjecte deprimit. Des del tamboret havia vist passar totes i cadascuna de les ex del seu amo. I el gat, pensant que ell en aquests anys tampoc havia aconseguit estimar-lo, va decidir que seria el següent a tocar el dos.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
17: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
18: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
19: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
18: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
17: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
18: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
20: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
18: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
17: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
20: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
18: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Música.

0: Blaine està, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb Belen Sebastian i aquest tema titulat It Only Takes One Lion. La banda de Glasgow ha fet aquesta cançó per acompanyar la selecció escocesa de futbol de cara al Mundial que comença aquest dijous. Feia 28 anys que Escòcia no es classificava per a un Mundial de futbol i enguany també se'n compleixen 30 del primer disc de Belen Sebastian, que, per cert, actuaran a Barcelona aquest proper mes de juliol.
0: De Shakira a Belen Sebastian. Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dissabte 6 de juny.
1: Les notícies de Calafell.
0: La platja de Calafell és aquest cap de setmana l'epicentre de la cultura marinera catalana amb la celebració de la 22a Fira del Mar. Una cita consolidada que tindrà lloc al Passeig Marítim i la plaça del Manila, que s'ompliran d'activitats familiars, gastronomia i tradicions vinculades al Mediterrani. Amb aquesta notícia comencem a repassar els titulars del dia. Calafell licita el canvi de gespa del camp de futbol de Segur i un nou camp de futbol 7 a l'estadi Juan Ríos. Les obres tenen un cost d'1,67 milions d'euros i la Generalitat en subvenciona prop del 37,5%. El calafellenc Albert Pijuan guanya un Premi Max per l'obra La Tercera Fuga. L'espectacle del Teatre Nacional de Catalunya s'endú 3 guardons en la cita de les arts escèniques. Els calafellencs Buhos publiquen No hi ha pla B, amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh. El senzill de pop vitalista defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. L'esport serà el tema central de la Shopping Night del Vendrell. L'Arbós rehabilitarà els murs del cementiri municipal. I l'Ajuntament d'Altafulla col·loca xarxes a la sortida dels col·lectors pluvials per evitar que els residus acabin al mar. La inversió de 30.000 euros està finançada pels fons Next Generation. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Llaguts de Calafell ha participat recentment a l'edició d'enguany de la Bogalonga, a Venècia. També són protagonistes perquè aquest cap de setmana participaran a la Fira del Mar, de diverses maneres. Per saber més, avui ens acompanyen el Roger Bravo i la Sandra Charmes de Llaguts de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La platja de Calafell és aquest cap de setmana l'epicentre de la cultura marinera catalana amb la celebració de la 22a Fira de la Mar. Una cita consolidada que tindrà lloc al Passeig Marítim i la plaça del Manila. Estaran plenes d'activitats familiars, gastronomia i tradicions vinculades al Mediterrani. L'esdeveniment té lloc el 6 i 7 de juny, amb tallers, exhibicions, demostracions d'oficis relacionats amb la pesca i activitats divulgatives han format part d'un programa pensat per acostar la cultura del mar a totes les edats. La gastronomia és un dels grans atractius de la fira. Els assistents poden gaudir de productes del mar i de plats tradicionals de la cuina marinera, destacant especialment l'arrossejat popular, una de les propostes més emblemàtiques de la celebració. Paral·lelament, diversos equipaments culturals del municipi ofereixen jornades de portes obertes, entre ells el centre d'interpretació, la cofreria i la Casa Barral, reforçant la voluntat de la fira de difondre la història pesquera i el llegat marítim de Calafell. La Fira del Mar es consolida com una de les primeres grans cites de la temporada estival del Baix Penedès, amb l'objectiu de preservar les tradicions marineres, fomentar el respecte pel medi marí i projectar la identitat mediterrània del municipi cap al futur. Segons l'organització, aquesta 22a edició confirma el bon moment d'un esdeveniment que any rere any atrau tant residents com visitants, convertint el litoral de Calafell en un espai de trobada entre cultura, patrimoni i mar.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'escriptor calafellenc Albert Pijuan ha estat reconegut als Premis Max de les Arts Escèniques amb el guardó a la millor autoria teatral per l'obra La Tercera Fuga. Els premis es van lliurar aquesta setmana al Teatre Romà de Mèrida i Pijuan va rebre el reconeixement conjuntament amb la dramaturga Victoria Spudberg, amb qui comparteix autoria de l'obra. La tercera fuga, una producció del Teatre Nacional de Catalunya, partia com una de les candidates destacades de la gala, amb 5 nominacions, i finalment va aconseguir 3 premis. A més del guardó a la millor autoria teatral, l'espectacle també va obtenir el premi al millor elenc de teatre i el de millor actor per Ton Beira. L'obra narra la història d'una família al llarg de 100 anys i traça un recorregut per diferents moments i escenaris històrics. El relat viatja des d'Ucraïna dels anys 20 del segle passat fins a Buenos Aires dels anys 70 i la Barcelona actual, connectant 3 generacions guiades pels desplaçaments, els conflictes i la memòria familiar. Amb aquest nou reconeixement, Albert Pijuan suma un dels guardons més prestigiosos de les arts escèniques de l'Estat i consolida la seva trajectòria com una de les veus destacades de la dramatúrgia i la literatura catalanes.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: I continuem amb més notícies de Calafell perquè el ple de l'Ajuntament de Calafell ha aprovat la licitació del canvi de gespa del camp de futbol municipal de Segur i l'ampliació del camp de futbol municipal Juan Ríos a Calafell amb un camp de futbol 7. Les obres tenen un cost de més de 1,67 milions d'euros i la Generalitat en subvenciona 623.990 euros amb el pla de xoc de la millora d'equipaments esportius. Concretament, la subvenció de la Generalitat és de 478.550 euros per l'ampliació del camp Juan Ríos i de 145.440 euros pel canvi de gespa de l'estadi de Segur de Calafell. La licitació inclou el manteniment dels dos camps de futbol per un període de 4 anys. L'adjudicació de les obres es preveu que serà durant l'estiu i la renovació de la gespa podria fer-se a principis de la temporada 2026-2027, amb una duració de 3 o 4 setmanes aproximadament. L'ampliació del camp de futbol Juan Ríos durarà més, ja que s'ha de redactar el projecte executiu per part de l'empresa adjudicatària i posteriorment fer les obres. Aquesta acció pot durar prop d'un any en total. Per tant, la instal·lació estaria disponible per a la temporada 2027-2028. L'any 2025 es va fer la renovació de la gespa del camp de futbol Juan Ríos, degut al deteriorament que havia patit des de la disputa dels Jocs del Mediterrani de Tarragona en el 2018. Durant l'estiu es va fer la reforma del voladís de la tribuna principal i poc després es va renovar les porteries.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I continuem ara amb una notícia cultural perquè el grup Buhos publica No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat que compta amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, que canta en català el tema. Si saps on vols anar, posa't a caminar. És la tornada de la cançó que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per a tots dos artistes. Buhos es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari, Històries d'aquella niña. Des de Halley Records han destacat que no hi ha pla B, neix d'un context cada vegada més saturat d'estímuls constants i planteja l'acció com a resposta. Per això el grup amb Leire Martínez canta: si no hi saps anar, posa't a caminar. I si no hi ha camí, jo l'hauré de forjar. Vinga, va, anem a sentir una mica com sona aquesta cançó. Una

0: I continuem amb més notícies de la comarca.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Ara parlem del Vendrell perquè viurà aquest dissabte 6 de juny la 13a edició de la Shopping Night, un esdeveniment essencial que cada any omple de gent els carrers del centre de la ciutat. Enguany la temàtica escollida és el món de l'esport, en relació amb el fet que el Vendrell és aquest 2026 Ciutat Europea de l'Esport. Així, els diferents comerços estaran decorats amb motius esportius i des del Centre d'Iniciatives de Turisme, organitzadors de la iniciativa, han elaborat unes medalles simbòliques que els comerços repartiran entre els compradors. La Shopping Night s'iniciarà a les 8 de la tarda a la Plaça Nova i s'allargarà fins a les 12 de la nit, moment en què es farà un castell de focs. Com és habitual, els comerços oferiran descomptes i ofertes especials alhora que pels carrers hi haurà actuacions musicals, exhibicions de ball i degustacions gastronòmiques. Diferents entitats esportives també col·laboraran amb aquestes activitats variades.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I l'Ajuntament de l'Arboç ha anunciat que farà una rehabilitació integral dels murs del cementiri municipal, amb l'objectiu de garantir la seguretat, l'estabilitat i la conservació d'aquest espai. D'aquesta manera es podrà actuar sobre diversos trams dels murs de tancament que estan afectats pel pas del temps i per problemes estructurals derivats de la humitat i les característiques del terreny.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: I continuem amb més notícies perquè l'Ajuntament d'Altafulla ha col·locat unes xarxes a la sortida dels col·lectors pluvials per tal d'evitar que els residus acabin al mar. El consistori hi ha destinat 30.000 euros que han estat aportats pels fons Next Generation. La intervenció s'ha dut a terme en les últimes setmanes i l'alcalde de la localitat, Jordi Molinera, ha explicat que és un sistema de retenció de residus sòlids que els atrapen de l'aigua que ve de les canonades que venen del poble. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i un a la sortida que desemboca al canal de la Rasa, a tocar de la platja. La voluntat és que les aigües que Altafulla aboca al mar estiguin tan netes com sigui possible, ha valorat Molinera. Anem a sentir-lo.
2: Bé, són molts dels residus que la conca, que la nostra rasa, doncs, tirava cap a mar, doncs el mar també, tard o d'hora, doncs, ens ho retornava. Si tot això són eines que ajuden a tenir un sistema natural, ja sigui dins del mar o la pròpia platja, per tenir uns espais naturals, doncs, més nets, és al final l'objectiu que tenim com a equip de govern. Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural, i per tant, doncs, ens interessa molt, doncs, poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus. Però això, doncs, també és la nova ordenança que estem acabant d'ultimar, on es prohibeix fumar a la platja, perquè sabem que sobretot són els fumadors, evidentment, qui deixen la borilla a la sorra, no? És un residu, doncs, que déu-n'hi-do el que ens hi trobem. Tot plegat són una sèrie d'actuacions per evitar que hi hagin residus a entorns naturals com és la nostra platja.
0: El batlle ha destacat que eren molts els residus que des del canal de la Rasa acabaven al mar i que amb aquest sistema reduiran en bona part. Les xarxes periòdicament s'han d'anar buidant amb un camió cisterna, ja que retenen i acumulen la brossa. Aquests residus al mar tard o d'hora ens els retornava, ha dit, fet que embrutava la platja. La platja és un espai natural i ens interessa molt poder fer el màxim possible per evitar que hi hagi residus, ha reiterat Molinera. Així mateix, per minimitzar les deixalles, el consistori té previst aprovar les pròximes setmanes una nova ordenança de platges que incorpora la prohibició de fumar a l'arena, perquè són els fumadors els que deixen borilles a la sorra i déu-n'hi-do les que hi ha, valorava Molinera. La iniciativa ha estat finançada pels fons Next Generation.
2: Tot plegat ho hem pogut fer gràcies a un fons europeu, un Next Generation. És una inversió de 30.000 euros que s'ha gestionat amb l'empresa municipal d'Aigües. I bé, contents, doncs, d'aquesta mesura, que a costes de l'Estat també en alguna ocasió, doncs, ens havia reclamat, no? Doncs, que totes aquestes aigües pluvials que aboquem a mar, doncs, tinguin sistemes de retenció de residus, doncs, poder-ho fer realitat. I ara, doncs, amb ganes de que hi hagi una pluja per poder-ho provar.
0: Paral·lelament, l'alcalde altafullenc ha destacat en quin punt es troba el projecte per construir una bassa de laminació a la zona coneguda com a Vinya Gran, que ha d'evitar inundacions al barri marítim quan hi ha pluges intenses. Molinera ha indicat que estan a l'espera de poder fer unes cates arqueològiques que formen part de la tramitació urbanística, un tràmit que confia que es pugui resoldre durant aquest any. Ens agradaria poder estar molt més ràpids, ha dit. En cas que a aquest punt hi hagués una troballa arqueològica, caldria buscar una nova ubicació per a la bassa de laminació.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: I anem ara amb una notícia de Tarragona, perquè la memòria anual de Càritas Tarragona apunta que la meitat de les 10.250 persones que van atendre el 2025 no té un lloc digne per viure. Els usuaris, un 13%, viuen habitatges rellogades i un 21% viuen persones que no són del seu nucli familiar. Un 5% ocupa un habitatge i un 22% viu al carrer. L'informe constata un increment de la complexitat de les situacions de vulnerabilitat ateses i reflecteix la persistència de desigualtats estructurals que dificulten l'accés a drets d'habitatge o ocupació. De fet, l'entitat apunta que el 37% de les persones que van acompanyar l'any passat es troba en situació administrativa irregular, fet que les aboca a viure als marges del sistema privades de drets, ha indicat.

0: I continuem l'informatiu ara amb una notícia cultural, perquè el grup de rock del Vendrell, l'Axambusto, ha anunciat que publicarà un doble vinil amb el concert que l'any passat van oferir al Festival Terramar de Sitges, en una edició limitada i numerada. Amb el títol Efecte Permanent, el disc sortirà a la venda el 10 de juliol i recollirà l'actuació completa del grup al Festival Sitgetà. Tal com han explicat des de la formació en un comunicat, el llançament no és només un disc en directe, sinó una experiència sonora que captura amb fidelitat l'energia, la complicitat i la intensitat que l'Axambusto va desplegar damunt dels escenaris. El títol resumeix l'impremta que els del Vendrell l'han deixat i continuen deixant en diverses generacions. El fet d'escollir el concert de Sitges per immortalitzar el retorn de la formació clàssica al passat 2025 és perquè condensa tots els ingredients que van convertir la gira en un fenomen, un repertori carregat d'himnes, moments de màxima eufòria col·lectiva i una interpretació vibrant que oscil·la entre la contundència del rock i la sensibilitat més emotiva.
1: Les notícies del Camp de Tarragona.
0: I continuem amb l'última notícia d'aquest informatiu, perquè la xarxa de sensors químics instal·lada als polígons petroquímics Nord i Sud i al Port de Tarragona ja han entrat en funcionament. Es tracta d'un total de 432 dispositius que tenen com a objectiu detectar de manera ràpida possibles fuites de substàncies tòxiques que puguin representar un risc per a la població en cas d'un accident químic. Els sensors s'han ubicat estratègicament entre les zones industrials i els nuclis urbans per poder identificar de forma immediata la presència de productes potencialment perillosos i facilitar una resposta més ràpida dels serveis d'emergència. La nova infraestructura dona cobertura a diversos municipis de l'àrea d'influència del complex petroquímic, entre els quals hi ha Tarragona, Vilaseca, la Canonja, Constantí, el Morell, els Pallaresos, Perafort, la Pobla de Mafumet i Reus. Els aparells són capaços de detectar diferents substàncies tòxiques que podrien generar núvols contaminants en cas d'accident industrial, com ara òxid de litè, sulfur d'hidrogen, diòxid de sofre, clor o amoníac. La posada en marxa d'aquesta xarxa forma part de les novetats incorporades al Pla Especial d'Emergències Exterior del Sector Químic de Tarragona, el conegut Pla SECQTA, que recentment ha estat revisat per la Comissió de Protecció Civil de la Generalitat. Amb aquesta nova xarxa de vigilància, les administracions busquen reforçar la seguretat d'una de les zones industrials més importants del sud d'Europa i millorar la capacitat de resposta davant qualsevol incidència que pugui tenir afectació fora de les instal·lacions industrials.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
2: Llaguts de Calafell ha participat recentment a l'edició d'enguany de la Bogalonga, a Venècia. També són protagonistes perquè aquest cap de setmana participaran a la Fira del Mar, de diverses maneres. Per saber més, avui ens acompanyen el Roger Bravo i la Sandra Charmes, de Llaguts de Calafell.
3: Ha sigut una experiència genial, perquè la primera vegada que vam anar compartíem, perquè només van vindre 8 socis de Llaguts, i aquest any hem sigut 20 persones les que han remat i hem sigut unes 30 persones socis que han vingut, i això sí, és tot un èxit.
4: Disfrutar l'experiència. Sí que és veritat que, com és una experiència que és complexa d'organitzar i el viatge és una mica car, perquè clar, s'ha de portar l'embarcació, llavors, doncs clar, quan més gent ve millor, però clar, tampoc ens podem passar, perquè si no, no tenim prou mitjans per ficar-los amb l'embarcació. I
3: com una bogeria a nivell d'organització, perquè bueno, s'han desbordat, cada vegada hi ha més embarcacions que hi havia, i bueno, ha sigut una mica complexa, però bueno, la veritat és que totes les coses que hagin pogut passar ho compenses veient les cares de les de socis quan sortien, de dir, és que és una experiència que es grava dintre del cor, o sea, i són poques persones que poden dir jo he bugat en els canals de Venècia.
4: Sí, sí.
2: No, i tant.
4: Has passat per dintre els canals, has passat per sota el pont de Rialto, amb tota la gent, el públic expectant, tu vas passant i et van aplaudint, et van cridant, vull dir, és molt curiós, és molt diferent, és una experiència única, perquè clar, vas veient aquests palaus al teu costat, estàs acostumat a bugar sempre amb espais oberts, molt naturals, i clar, es fa molt, molt diferent, molt especial.
2: Quants equips hi participen, més o menys?
4: Doncs pues mira, van haver unes 2.500 embarcacions en total, o sigui, gent de tot el món. O sigui, d'Itàlia, venen gent d'Anglaterra, venen gent de Nova Zelanda, que no sabem com porten les barques, perquè clar, nosaltres estem dos dies per portar-la cap allà en remolc, i hi havia anglesos que portaven com quatre dies a la carretera, que te'ls vas trobant amb experiències molt curioses, perquè clar, vull dir que és una logística una mica complexa, no? I sobretot quan es reuneixen 2.500 embarcacions amb tan pocs punts de partida, doncs pues, clar, per llançar totes aquestes embarcacions a l'aigua, o sigui, logísticament és una bogeria, perquè clar, sortim, la sortida es fa a les 9 del matí, i clar, des de les 7 del matí estan tirant barques allà com a bojos per intentar que tots arribin al moment exacte de la sortida amb un punt molt concret. A més, com moltes d'aquestes embarcacions ens venen des del continent, clar, ja d'entrada tens un tram de 4 o 5 quilòmetres fins a arribar allà, després tot el que fas a la competició, bueno, la competició lúdica no és una competició realment,
3: bueno, però és una protesta, que... de fet la Bogalonga és una protesta contra els barcos de motor, que va néixer el 1964, i bueno, pues és l'únic dia de l'any on Venècia, en principi, no hi ha embarcacions de motor.
2: I també hi participeu a la Fira del Mar aquest cap de setmana. Dissabte i diumenge feu sortides a bugar, és a dir, teniu un estand, la gent s'hi pot apropar, apuntar-s'hi i bugar.
3: Exacte. La idea és fer un tasteig d'uns 40 minuts en el que, bueno, pues, deixem que la gent pugui entrar a la barca, fem un torn i tornem.
4: Espero una mica l'experiència, sortir al mar. La veritat és que, a més, sortir des de terra és molt, o sigui, des de la platja és molt curiós, perquè no és el mateix. Nosaltres normalment quan fem l'activitat no ens mullem, vull dir, passes des d'una plataforma a la barca i de la barca surts a navallar. Però clar, quan fas l'embarrancament, que és portar la barca fins a la platja, sí. Aquí sí que evidentment pues, t'has de mullar, participes d'una altra manera, és més curiós, no? Has de vèncer aquestes primeres onades abans de sortir. Una experiència molt curiosa que normalment enganxa molt i a la gent agrada, per això es fem aquests testejos de rem per a que la gent s'enamore i visqui el mar, no? la tradició marítima d'aquest poble.
2: Es fan sortides tant de matí com tarda, eh?
4: Sí.
3: Exacte. De fet, és anar a l'estand i allà inscriure's i bueno, tenim uns horaris concrets i que s'apuntin.
4: Bueno, no només això, sinó també promocionarem una mica pues, tot el projecte d'Onades de Coratge. Onades de Coratge va néixer amb l'esperit sobretot d'això, de les dones que havien passat per el procés del càncer, i bueno, pues és un moviment que va molt bé per la recuperació, sobretot.
3: Sí, pel tema de l'infedema.
4: L'infedema i tot això. I ara, d'alguna manera, arrel també del premi que ens va donar l'Ajuntament per valors humans i de més, el que hem fet és extendre una mica més aquest programa d'Onades de Coratge altres problemes que, bueno, que s'estan treballant, vale? Però altres patologies que també són bones per recuperar, sobretot...
3: A nivell psicològic, o sigui, una de les coses que de fet, quan vam fer l'any passat la jornada d'onades, va vindre un metge de l'ICO, i sobretot el que més agraïa és sobretot la sociabilització. I això donava uns beneficis, i la integració donava uns beneficis psicològics molt grans a les persones.
4: Sobretot perquè és un esport que és molt obert a moltes edats, o sigui, clar, hi ha esports que són una mica més competitius, esports que són més exigents. El nostre esport té una part que, bueno, evidentment, si vols ser esportiu, no? Tenim un equip d'esportiu que competeix i estes, pues, practiquen, és duro i tot, però sí que és veritat que té una part molt lúdica, molt oberta i molt d'integració, no? I és un dels pocs esports que comparteixes 8 persones, però que no estan pues, unos contra otros perquè és un equip de futbol, o no estan en un partit de pàdel que tens que jugar i coordinar-te. No, és una activitat on realment estàs disfrutant pues, d'aquell moment, del mar. Bueno, si vols bugar una mica fort, pues, també cremes, però que vull dir que tens un espai de compartir molt, molt específic, no? I sobretot quan veus pues, no sé, les sortides del sol, la posta del sol, pues, són moments molt macos. I això t'ajuda molt a connectar. I sobretot ens ajuda amb que hi ha un ventall d'edats molt ampli, vull dir que no és gent més jove, vull dir que tenim la nostra mitjana d'edat és bastant alta, és de 45 cap en amunt, o sigui, també tenim ara sobretot un equip més jove i una part més jove del club, però vull dir que normalment és gent de certa edat, no? I és un esport que et dona, encara que tu no hagis fet mai cap esport, et dona l'oportunitat de participar i de provar-ho, no? Perquè és molt accessible,
3: sí, a tothom, és molt accessible, no? i després a la Fira del Mar, tornant a la part dels joves, que tenim una barcada de joves, que estan, bueno, estem tots molt, molt vinculats al medi ambient i a la protecció, faran una recollida a les platges de plàstics i després al mar també. I això ho faran el...
4: Sí, faran el diumenge, que és el dia del medi ambient, doncs faran una representació del que és la recollida al mar de plàstics i després a la platja una batuda, vale? I després dins l'estand doncs, també es faran activitats de recuperació de plàstic, doncs, o sigui, d'activitats una mica per vestir o per donar-li una segona vida a aquest plàstic,
3: sí.
4: No?
3: Mm.
4: Vale. Bueno, i a part, sobretot, el plat fort, que és una mica la subhasta del peix en la participació
2: sí,
4: esto és un evento molt xulo perquè fan venir a la Francisca, que és la que d'alguna manera porta el peix per la subhasta, val? Que és aquesta embarcació de vedella llatina tradicional, i ells ens porten, diguéssim, ens apropen a davant de l'estàtua del pescador aproximadament a uns 200-300 metres el peix, i llavors, doncs, com antigament es feia, que vull dir que és l'origen del llagut, que és una mica la forma de representar quina és el naixement i el motiu del perquè els llaguts a rem, vale? Pues són els que aniran a buscar aquest peix i a tornar-lo. Vull dir que l'origen, de fet, era una mica aquest, no? Per això, de fet, és competitiu, perquè quan més vegades anessin a les barcades a carregar material i el portessin a la platja, pues, d'alguna manera millor podien viure, no? Llavors, pues, fem aquesta representació, nosaltres anirem a buscar el peix fins a la Francisca i el portarem cap a la platja, i després, pues, la confraria de pescadors, amb l'Anny, faran tot el que és el tema de la subhasta, i, bueno, com cada any, que és espectacular, no? La gent que hi ve i el
3: sí.
4: Maco que és.
2: Afegim en aquesta entrevista una anotació final important, ja que quan es va gravar la subhasta del mar encara estava prevista. Ara mateix hi ha un avís important, ja que a causa de les condicions meteorològiques adverses queda anul·lada la reproducció de l'antiga subhasta de peix prevista per avui dissabte a les 7 de la tarda. Les embarcacions no poden sortir a pescar amb les garanties de seguretat necessàries i per aquest motiu no es podrà disposar del peix necessari per dur a terme aquesta activitat.
1: Calafell Ràdio. El temps.
0: I acabem l'informatiu d'avui, doncs, repassant el temps per aquest cap de setmana. Avui dissabte el temps serà variable amb alternança de núvols i cel mig ennuvolat la major part del dia, però això sí, sense pluja. La temperatura es mantindrà de nit i pujarà de dia, movent-se entre els 18 de mínima i els 23 o 24 de màxima, i humitat alta de nit i moderada de dia. Hi haurà vent feble i variable fins a mig matí i marinades del sud i del sud-oest al migdia i tarda. El mar hi dominarà el marejol. I d'aquest diumenge, doncs, el temps serà estable i assolellat, amb algun núvol baix a primera hora, bandes de núvols alts al matí i cel clar a la tarda. La temperatura es mantindrà de nit i pujarà de dia amb 18 o 19 graus de mínima i 24-25 de màxima. Hi haurà humitat alta de nit i moderada de dia també com avui dissabte. El vent serà més feble i variable amb domini del sud i del sud-est al centre del dia. La mar serà majoritàriament arrissada.
1: Les notícies de Calafell.
0: I fins aquí l'informatiu d'avui dissabte 6 de juny. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i que acabeu de passar un gran cap de setmana.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: cada dissabte a 2:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 2:15 del matí a Calafell Ràdio.
1: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts. Això és Emergents. Un programa per descobrir nova música i noves veus. Pareu bé l'orella, que arrenquem.
0: La descoberta.
1: I vinga, que comencem aquesta secció de La Descoberta amb l'artista barcelonina Maig, que fa un gir contundent a la seva sonoritat amb Vull perquè no puc, el senzill que va obrir camí al seu primer disc Prou, una producció de Joan Borràs que canvia les atmosferes digitals per guitarres i bateries de tall pop rock molt directe. Pugem les revolucions de la llista Mella, així sona Vull perquè no puc.

I vinga, Bac, ara anem fins a Girona per escoltar el talent de Jules i el seu tema Un problema menys, inclòs dins del seu treball discogràfic Amb amor, editat per Harley Records. És un tall pop que barreja sensibilitat urbana amb un missatge clar de superació davant una ruptura. El girem ja, així sona Un problema menys.

Vinga, va, anem ara amb més novetats, ara de la mà del músic i productor Àlex Pérez, que ens porta Que el món no ens dolgui tant, un dels temes inclosos en el seu darrer treball discogràfic, que es diu Ara. Ens ho va venir a presentar aquí, a Calafell Ràdio, fa unes quantes setmanes, al nostre programa Emergents, una proposta de pop proper que neix com a un refugi sonor enmig del soroll urbà i de la rutina diària, convidant-nos a desconnectar per agafar aire. El que sona ara és Que el món no ens dolgui tant.

0: L'entrevista.
1: Vinga, va, que això va de conèixer artistes emergents i ja sabeu que res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui parlarem amb Mary Prata, una jove emergent agarenca que ens ve a presentar la seva feina. Abans de parlar amb ella, però, sentirem la seva cançó, Erasmus.

0: la dona de la meva vida. És que em vull quedar amb tu. T'estimo.
1: Molt bon dia, Mary.
2: Bon dia, què tal?
1: Ara repassarem el teu projecte. Ja venim de sentir Erasmus, una cançó que forma part del teu darrer EP, Miratges, que vas publicar fa gairebé un any. Per totes aquelles persones que t'estiguin sentint avui per primera vegada, explica'ns qui és Mary Prata.
2: Vale, doncs jo sóc Mary Prata, sóc de Terrassa i sóc cantant i artista emergent. Bàsicament porto tota la vida cantant, bueno, vaig començar com d'una manera bastant autodidacta, imitant a les més cantants preferides. Uh-huh. I jo crec que vocalment m'he anat formant així, jo sola. Llavors a batxillerat o així vaig començar a fer classes de cant i ja va ser quan em vaig decidir com dedicar-me doncs, a la música de en qualsevol dels àmbits i qualsevol manera.
1: Digues, perdona.
2: No, vaig estudiar producció de música a un centre adscrit de la Universitat de Barcelona i ara estic acabant d'estudiar un màster en management i producció de música mentre treballo amb el meu projecte personal.
1: Mira, doncs t'anava a preguntar també això, doncs com vas descobrir aquest món i quin eren els teus inicis, però ja ens ho has deixat clar. Per tant, et volia preguntar també quin so et defineix per les persones que acabem de sentir Erasmus. Per tant, ja veiem una mica de quin peu calça la teva música, però explica'ns una mica quin so et defineix.
2: Doncs jo la veritat és que sóc una noia molt popera. Mm-hmm. M'encanta el pop. Tot el que és fàcil d'escoltar, o sigui, a mi és que em flipa. I també m'agrada molt l'R&B i el disco pop, i ja veureu que, bueno, ara, sobretot a l'EP Miratges, potser no tant, però a poc a poc penso que estic començant a definir el meu so a dins d'aquests gèneres. I ja, bueno, veu que hi ha pues, una mica d'influències de cada un d'ells.
1: Repassant la teva discografia, veig que tens dos àlbums i un EP. Aquest any ja has publicat dos senzills, Mentider i Love Bomber. En què estàs treballant ara?
2: Doncs Love Bomber i Mentider són dos singles que formen part del meu pròxim àlbum. Uh-huh. Que suposo que veurà la llum si tot va bé després de l'estiu. Uh-huh. Més o menys. I això, o sigui, són els dos primers avançaments del meu primer àlbum.
1: Molt bé. Estarem pendents aquí des de Calafell Ràdio a veure si quan surtin doncs podem tornar a parlar o podem com a mínim reproduir totes aquestes cançons. Et volia preguntar també, Mary, ara arriba l'estiu i per tant arriba el bon temps. Com portes el tema del directe? Tens algun concert, alguna actuació a la vista perquè se't pugui venir a veure?
2: Sí, mira, el 4 de juliol toco a la Festa Major de Terrassa, cosa que em fa especial il·lusió perquè és la meva ciutat i estaré allà cantant el dissabte a la Festa Major. A més, és el dia del meu aniversari, o sigui, faig com triplete ja. I després, de moment, no hi ha més concerts confirmats. Però, bueno, qualsevol cosa, o sigui, jo ho anuncio totes les meves xarxes socials.
1: Molt bé. Per tant, per qui no et segueixi, les teves xarxes socials per estar pendents dels concerts són?
2: Sí, són Mary Prata / Instagram i Mary Prata normal a TikTok. Clar.
1: Molt bé. Doncs estarem molt pendents. Ara sí, abans de marxar, necessitem que ens parlis de la cançó que sentirem ara, que és la de Mentider. Fes-nos un petit avançament. Què vols explicar amb aquesta cançó?
2: Doncs aquesta cançó parla d'una infidelitat, ¿vale? Parla d'una persona que enganya a una altra amb el mateix nom de la seva actual parella.
1: ¿Vale?
2: I res, una cançó que... O sigui, en teoria parla del que és un tema de dolor emocional, no? I s'aborda, doncs, d'una manera com molt més festiva, ja ho escoltareu en la música i en la ironia de la lletra. I és aquest contrast, bueno, és com aquest contrast entre pues, el dolor emocional i com com l'abordes a nivell musical, saps?
1: Doncs Mary, ha estat un plaer poder parlar amb tu i conèixer el teu projecte. Gràcies per haver estat avui amb nosaltres a Calafell Ràdio.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Recomanacions.
1: I arriba la recomanació al moment en què vosaltres decidiu quina cançó sona a continuació. Saps d'algun talent ocult i vols ajudar-nos a descobrir-lo? Envia'ns un missatge de veu a través del nostre WhatsApp 647 75 18 83. Ja saps, 647 75 18 83.
2: Hola, sóc en Gerard i us vull recomanar una cançó que es diu Rapsòdia del teu cos, de la Diana Moore. És una artista que he descobert fa poc i només fa tamacles. Si voleu donar-li un cop d'ull a la seva discografia, em donareu la raó. Una abraçada molt gran.
1: Molt bé, Gerard, doncs moltíssimes gràcies i una abraçada ben forta també cap a tu. Doncs el que sona a continuació és Rapsòdia del teu cos, de Diana Moore.

I fins aquí el programa d'aquesta setmana, una altra vegada ha passat volant això. Com sempre, si t'ha agradat alguna cançó, busca l'artista, comparteix-la i ajuda'ls a créixer. Nosaltres tornarem dissabte vinent amb més música emergent. Abans de marxar, però, us deixem amb No vull trobar-me a faltar, de Javito i Rots. Gràcies per acompanyar-nos. Adéu-siau.

Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis. Calafell Ràdio. Són les 9.

Només tu i jo, el teu programa de música romàntica. Sent, riu i plora amb els millors temes musicals. Tots els dilluns, de 9 a 10 de la nit, en repetició dissabtes de 9 a 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Un programa presentat i dirigit per Mireia Romaguera.

Què tal? Molt bones a tots i a totes. A punt per arrencar amb el programa aquí als estudis de Calafell Ràdio, el Només tu i jo, que estarà doncs en actiu en aquests propers 30 minuts, oferint-te els millors temes musicals perquè els puguis disfrutar, siguis on siguis, en aquestes hores. I el primer que hem escollit per començar es diu James Arthur i amb el tema Impossible.

0: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Un duet, en aquest cas escoltarem a David de Maria i Sergio Dalma, precisament ara.

Mica en mica ens apropem a 2 quarts, tenim una hora de programa i ja gairebé en portem mitja. Ara tenim a continuació un duet, són Ed Sheeran i Beyoncé amb el Perfect Duet.

0: Gracias, Miquel.
1: De nada, Noa.
2: Vinga, i seguim endavant al Només tu i jo, el programa de música romàntica a Calafell Ràdio. Què tal esteu? Pablo Alborán i Tu refugio.

Més temes romàntics, més ganes de gaudir i d'escoltar aquests temes musicals que t'acompanyen en aquests minuts. Ara mateix, a continuació, Sebastián Yatra i Ricky Martín amb Falta Amor.

0: Gerald.
1: Bonics temes, paraules d'amor i de desamor. Tot ens acompanya en aquest viatge de la música romàntica. Sergio Dalma, La quiero a morir.

Recta final del Només tu i jo, encara ens queden alguns temes. Shakira i Alejandro Sanz, recuperem un tema de fa força anys enrere. Te lo agradezco, pero no.

0: Vacío.
1: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
2: Moment de dir-te adéu. Ens acomiadem avui amb la cantant Thalía. Cuando nadie me ve és el títol d'aquest tema musical. Gràcies per escoltar el Només tu i jo, qui t'ha acompanyat, Mireia Romaguera.

Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.

0: escucharte.
1: Hay que practicar bien.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. 107.9
3: FM. A Calafell Ràdio tenim la millor proposta. Daiquiri, la música llatina que no et deixarà indiferent.

A Calafell Ràdio tenim la millor proposta. Daiquiri, la música llatina que no et deixarà indiferent. Merenchata, me mamá.

0: Bon dia, bona hora, família. Són les 11 en punt del matí. Què tal, com esteu? Us saludem des de Calafell Ràdio, l'emissora municipal de Calafell, quan comencem el Calafell Matí de Best Moments. Des d'ara mateix i fins a 1 en punt del migdia, a través del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online, us acompanyem des del The Best Moments, recuperant alguns dels espais, alguns dels continguts que han estat protagonistes amb els que us hem acompanyat al llarg de la setmana des d'aquest programa Magazine Matinal, que fem de dilluns a divendres de 9 a 1 al Calafell Matí. Doncs vinga, tot a punt, tot preparat per acompanyar-vos també en aquest dissabte. Avui som a dia 30 de maig de 2026. Per cert, avui si teniu un Ferran ben a prop, feliciteu-lo, que és el seu sant. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys dels col·laboradors que fem possible el Calafell Matí. Doncs vinga, engeguem ja mateix d'aquí un moment, després del sumari, després de la primera cançó del dia. Arriba la Sabel Gámez amb altres ulls, l'espai d'opinió. Aquesta setmana ens ha parlat del poblat de Montfeo de Calafell. També tindrem la narració inèdita de la Mònica Closé al Contes per a Tots. Tot seguit, a partir de 2:15, a la meva manera, la cuina que viatja. És la Maria Herrera, la cuinera del petit bistró de Segut a Calafell. Aquesta setmana ens ha parlat del plat més tradicional o un dels més tradicionals de la Romania. Doncs vinga, aquesta setmana, a més, ha vingut ben acompanyada. L'escoltarem d'aquí una estoneta, d'aquí uns minuts. I a partir de les 12, arriba a punt d'estrena. Ja sabeu que és l'espai que tots els dimecres, amb la Júlia Font, us presenta les novetats a les plataformes, noves sèries, noves pel·lícules. Tenim a l'altona a la Júlia. Però el David Burillo ha agafat el seu paper i ens ha presentat aquestes recomanacions, ens ha presentat aquestes novetats a les plataformes. I a partir de 12:45, en el tram final del programa, tindrem les històries de la música amb l'Ignasi Guilos, el Xavier Andreu. Segueixen repassant. Ho feien des del passat des de setembre. Ho fan des del passat des de setembre, des que vàrem iniciar temporada. Doncs segueixen repassant les històries amb les 500 millors cançons de la història de la música, això sí, segons la revista Rolling Stone. Tot això ho compaginarem, ho combinarem amb música, amb bones cançons, també amb consells publicitaris, i se'ns passaran ràpides aquestes dues horetes d'aquest matí migdia del dissabte. Doncs vinga, som-hi. Gràcies, com sempre, per la confiança. Us desitgem molt bon cap de setmana. Benvinguts, ben trobats. Vinga, comencem.
1: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer.

0: Radio. En el Calafell Matí, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gàmez.
1: Calafell per la bona feina. Calafell es pot tornar a sentir orgullosa. Fa molt de temps que ja no és només un lloc al mapa. És un municipi que s'aixeca, que reinventa, que no es conforma. I aquest retorn al top 10 de l'OC no és un simple reconeixement tècnic. És la prova que fins i tot, després de moments difícils, quan la pandèmia va obligar a prioritzar les persones per davant dels indicadors, el camí ben fet sempre acaba trobant el seu lloc. Setena posició, 87 punts, un estalvi de més de mig milió d'euros. Són xifres que impressionen, sí, però el que realment emociona és el que hi ha darrere. Hi ha la voluntat d'un ajuntament que aposta per un govern obert al 100%, que entén que la transparència no és un eslògan, sinó un compromís amb la gent. Hi ha la feina de tants treballadors públics que, lluny del focus, han anat teixint una administració més àgil, més clara i més humana. I també hi ha una lliçó. Quan Calafell va perdre posicions, no va ser per deixadesa, sinó perquè va decidir posar el focus on tocava, en el comerç, en les famílies, en els sectors que patien. Ara, amb aquesta nova embranzida digital, el municipi recupera terreny i ho fa amb projectes que miren endavant, un espai digital personalitzat per a cada ciutadà, una relació més directa, més senzilla, més pròxima. Aquest premi, sumat al segell InfoParticipa i al reconeixement Mentor, dibuixa un municipi que no només vol fer les coses bé, sinó compartir el camí i ajudar els altres, ajudar les administracions, ser referent en participació i transparència. És una Calafell que no presumeix, inspira. I potser això és el que més commou, que darrere de cada punt, de cada indicador, hi ha una idea molt simple i molt poderosa: servir millor, fer-ho fàcil, fer-ho clar, fer-ho amb honestedat. Perquè al final la transformació digital no va de tecnologia, va de confiança, va de persones, va de mirar el futur sense perdre l'essència. Va de mirar-lo amb els ulls del cor, amb els altres ulls.
0: En el Calafell Matí, amb altres ulls, amb Sabel Gàmez.

0: Calafell Matí és el programa magazín de Calafell Ràdio. En el Calafell Matí és el moment del conte de la setmana. Contes per a tots, una narració de Mònica Closé per a petits i grans.
1: Molt bon dia a tothom a Calafell. Ara us porto una llegenda del naixement del Rin o de les cascades del Rin. I diu així. Hi havia una vegada un pescador jove, destre i molt espavilat que, no sé, vivia a Suïssa, a prop del naixement del Rin, que és un riu molt gran que travessa una part d'Europa. I aleshores ell, no sé, anava cada dia a pescar i es guanyava bé la vida, perquè pescava salmó i aquest era un peix molt preuat en aquesta contrada. Doncs un dia, cap a les 4 de la matinada, ja es va despertar. I aleshores va pensar, pues mira, aniré a pescar. Li agradava la solitud i li agradava també passar pel matí quan el sol començava a assomar-se darrere les muntanyes. I va posar la seva barca i va pescar. I va pescar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, una dotzena de salmons, que deia, ui, ui, ui, avui és el meu dia de la sort, fantàstic. Va tornar a la riba i va anar directe a un restaurant i ha pogut, bueno, va poder vendre tot el salmó que havia pescat. Aleshores, era mig matí i va pensar, pues mira, he merescut una bona migdiada. I així va posar-se dins la seva barca i de seguida va caure en un somni profund. Un somni profund, però també molt maco, perquè somiava una sirena guapíssima que li feia experimentar els deliris del cos. I així no es va assabentar que el temps va canviar. El cel es va ennuvolar i de cop i volta va aixecar-se un vent furiós que bufava amb tanta vehemència que al final va soltar la corda de la mar i amb una empenta, amb una ratxa molt forta, va portar el vaixell al mig del Rin. I així anava portant per les corrents, que cada cop eren més ràpides, cap a un precipici que era el començament de les cascades del Rin. I el jove només es va despertar quan la proa ja estava damunt del precipici i aleshores va veure aigua, aigua i després ja res més. Va encomanar la seva ànima al Déu i va pensar, aquesta, d'aquesta no sortiràs. Però, mira, potser que sí que era el seu dia de la sort. Va sobreviure, perquè la barca i el noi van aterrar, mai millor dit, aterrar, amb unes aigües tranquil·les al costat del corrent principal. I així, pobre noi, mullat fins als ossos, va poder sortir de la barca, la va amarrar ara, aquesta vegada, molt, molt, molt fixament, i va anar a la taverna per no sé, assecar-se i demanar una cerveseta. I la gent el va mirar i el van preguntar, com és que estàs tan mullat? T'has passejat sota la pluja? No, no, no, va dir. I va explicar la seva aventura. I, esclar, tots el van felicitar i el van voler invitar a una cervesa i un altre i un altre. Em sembla que ja anava per la quinta o la quarta cervesa que un senyor que l'havia observat durant tota una estona, un senyor vestit de negre, molt elegant, el va desafiar i li va dir, vale, et donaré 1.000 ducados d'or si tornes a baixar amb la teva barca per les cascades del Rin. Vale, va dir el noi, vale, com que confiant que aquest era el seu dia de la sort, sí, sí, sí, ho farem, farem. I tota la gent que estava a la taverna li van dir que no havia de desafiar la seva sort, que no, que per favor, que no. Però ell, potser una mica ja begut, o potser, bueno, molt, molt, molt confiat en la seva sort, doncs va dir que sí, que sí. Aleshores, El senyor va transportar la seva barca a riba dalt, on normalment acostumava a pescar. El noi va posar i va remar riba avall. I aleshores va arribar al precipici i només en aquell moment li van entrar uns dubtes i va intentar remar a contradirecció, però era impossible. La força del riu era tan, tan fort que aleshores la barca va caure i el noi també van caure. I aquesta vegada, doncs, la barca es va estavellar-se entre les roques que hi havia a baix i la gent que havia anat allà per veure l'espectacle, doncs van veure els mil bocins de la barca. El que no van veure va ser el cos del jove. No va desaparèixer mai. I alguns, molt optimistes, diuen que potser que ha estat rescatat per la sirena i que ara, a partir d'aquell moment, vivien sota l'aigua perquè la sirena no podia viure fora del Rin. Uns altres, menys optimistes, pensaven que el seu cos, igual que la barca, es va estavellar-se contra les roques i que va servir només per ser menjar dels salmons. De totes maneres, els turistes que avui en dia van a les cascades, de vegades diuen que senten o que veuen una barca baixant i estavellant-se. I alguns altres confirmen que senten, a part del soroll ensordidor de la cascada, un crit desesperat d'un jove. No ho sabem. De totes maneres, crec que s'ha d'aprofitar els dies de la sort, però no tan a fons. I conte contat, conte acabat.
0: Contes per a tots. Històries populars per a petits i grans amb Mònica Closer.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Doncs vinga, som-hi després de l'abans informatiu de Calafell Ràdio i com cada dimecres és moment de l'espai de les escoles. El que fem és donar pas al nostre company, el David Burilló, que es troba a l'escola Vilamar de Calafell. Molt bon dia, David.
1: Molt bon dia, Mireia. Exactament, com dius, estem aquí a l'escola Vilamar i estic molt ben acompanyat amb uns alumnes de 6è de primària. Ens parlaran de diversos temes, ens parlaran de les colònies, de, bueno, un pla de treball que tenen, ens parlaran també de la graduació que estan preparant, perquè clar, l'any vinent aniran a l'institut. Així que, si us sembla, doncs comencem amb vosaltres dos primers, si em podeu dir el vostre nom. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, jo em dic Joel.
3: Molt bon dia, jo em dic Nahuel.
1: Molt bé, doncs expliqueu-me, si us plau, les colònies. Vosaltres vau anar de colònies, veritat? Expliqueu-me què és el que heu fet.
2: Pues les colònies van ser centrades, sobretot, en activitats de llengua, que van ser molt divertides, que vam anar 4 dies i 3 nits. El primer dia que vam arribar, allà amb el bus, vam arribar per esmorzar, i vam esmorzar allà en una zona, i els nostres monitors, que teníem dos, que es deien Biel i Delfí. Vam fer diverses activitats molt divertides i anàvem tornant sombra i sol perquè no es cremessin. I després ja vam guardar les nostres maletes en uns bungalops per tenir-los allà guardats. Després de dinar ja ens vam anar als bungalops que ja ens vam ficar als banyadors i ens van donar uns neoprenos i unes armilles per poder anar a fer la primera activitat d'aigua, paddle surf. Va ser molt divertida. Primer ens van explicar la teoria, la seva història i com ens tindríem que ficar en els grups de 3. Vam fer alguna carrera de relleus i després vam ja endentrar-nos dins del mar per començar a fer activitats. Ens van ensenyar la formació tortuga, que ens teníem que agafar totes les paddles per no anar-nos, i va ser molt divertit. Després, quan vam acabar l'activitat, vam entrar al càmping, vam deixar les paddles surfs i ens vam anar als bungalows, ja, per canviar-nos i anar-nos a sopar. Després, el dia següent, vam fer 2 activitats. Una pel matí, que és el bodyboard, molt divertida, que era, no, el bodyboard no, el big surf, que és com una paddle surf, però molt més gran, que entraven tots. I vam fer diferents activitats, com pelea de gallos, vam fer també una passarel·la, cantant cançons. I després vam tornar al càmping, vam anar a dinar, vam estar jugant una estona al camp de futbol i per la tarda, un altre cop, ens vam anar al nar a fer bodyboard, que és amb unes tables molt més petites que teníem que ens hem d'impulsar amb les onades. Va ser molt divertit. I després ja ens vam anar a dormir i a sopar, que va ser molt xulí.
1: Estic veient que hi havia moltíssimes activitats de mar. No sé si tu primer explica'm bé el que vau acabar fent i després jo us preguntaré sobre aquestes activitats de mar que semblen molt, molt interessant. Què més vau fer?
3: Doncs el dia 3, quan ens vam aixecar, vam estar una estona allà als bungalows i després vam anar a... Bona esmorzar. Després vam anar a la platja a fer relleus o coses així, anant a l'aigua, fent jocs i unes altres coses. També vam fer vòlei i... va estar molt divertit. Ens van deixar una estona lliure per banyar-nos perquè feia molta calor, també perquè estàvem a 32 graus i sempre que acabava el dia fèiem jocs de nits. Aquell dia vam jugar al Polisicacos i la veritat que estan a la platja amb les llums va ser molt divertit perquè era com jugar-ho a les fosques, però si, clar, podíem elegir si portar llanterna amb la llum o no portar-la, i era com, tenies que trobar-ho i costava una mica més, aunque no era del tot de nit i es veia, però va ser molt divertit. I el dia 4 ja va ser esmorzar, anar a la piscina, que era molt guai perquè n'hi havia 2 tobogans, un per fer carreres, que era de 3, i un altre que era de 1, que era com un tirabut, un espiral, i que quan et tiraves, el teu company, si estava a dalt veient-te, era com apareixes normal, surts del revés, i després acabes del tobogan tombat, i era com... estàs fent la salxitxa. I així va acabar el nostre dia, després vam anar a recollir les coses i vam tornar aquí a l'escola. I la veritat és que va ser molt divertit. Ah, i també el dia 3 vam fer disco ballant un ball que es diu De 12 a 12, que va ser molt divertit.
1: Molt bé, doncs per tant 4 dies de colònies, sembla que molt, molt intensos i molt divertits. Recordeu on va ser aquestes colònies? Vau anar cap a Tarragona, cap a Girona? Veig que hi havia mar segur, però cap a on vau anar?
3: A Cambrils.
1: A Cambrils, molt bé. I després, per últim, també us volia preguntar, m'esteu explicant moltes activitats d'aigua, m'heu explicat doncs, quines activitats d'aigua heu anat fent, però suposo que d'aquestes activitats d'aigua han sortit algunes anècdotes, algú que hagi relliscat, alguna anècdota divertida que recordeu de tots aquests dies de colònia. No sé si em podríeu explicar cadascú una.
2: Pues sí, hi ha hagut moltes. Per exemple, com vam estar fent la pelea de gallos allà sobre el Big Surf, van haver unes que eren molt divertides, que eren molt ràpides, unes que eren molt lentes, i van haver un moment que vam fer tots contra tots i tota l'estona jo era morte súbita. I hi havia moments que una companya, la Martina, que és la més petita de la classe, va tirar el Tyron, que és un nen gegant, que és supergran, és el més gran de tots. I allà va ser superdivertit. I també vam fer un dia, vam fer com unes olimpiades allà de sorra, que van ser també molt, molt divertides.
1: Molt bé.
3: Jo la veritat de l'anècdota que tinc que explicar, que va ser molt divertit, que era que quan anàvem cap al fons amb les taules, si ens caíem o alguna cosa, o estàvem ahir de peus, a vegades ens posaven flotant amb la taula perquè no volíem tocar el terra, perquè n'hi havia moltes pedres i teníem molt d'amor i semblava que estiguessin tocant com alguna cosa molt blandito, i clar, ens espantaven, deien una medusa i tots s'espantaven. I al final, no sé qui es va com a

0: És molt divertits, que ven els pares i tal. Vam conèixer...
1: Digues, explica.
2: Bueno, també vam fer la història d'Europa, fent el canvi de les pessetes a l'euro, bueno, parlant sobre moltes coses, i ara, que ja l'hem acabat demà dijous, exposarem amb les famílies, exposarem un pla de treball, bueno, una exposició, una presentació que hem fet sobre un viatge que farem a un país d'Europa.
1: Molt bé, per tant, porteu, m'imagino, bastant de temps fent aquest treball. Expliqueu-me quan vau començar fent aquest pla de treball.
2: Aproximadament vam començar fa un mes, però així tirant a llarg.
1: Molt bé, doncs com veieu, doncs han après moltíssim amb aquest pla de treball, però no podem oblidar-nos que són alumnes de sisè de primària i per tant doncs arriba un moment alegre, però alhora també molt, doncs molt trist, perquè deixen aquesta escola i s'aniran a un institut. I doncs en aquest procés també existeix doncs la graduació, la gran graduació, que suposo que tindran moltes ganes. Per tant, tenim aquí un alumne que ens ho explicarà. Molt bon dia.
3: Hola, jo sóc la Selene.
1: Explica'm una mica què és el que fareu a la graduació.
3: Doncs, com ja estem molt nerviosos i molt intensos, que ja portem 9 anys al col·legi, estem tristos perquè ja vam separar-nos dels nostres amics i el més important, vam entrar a l'institut.
1: Teniu ganes d'entrar a l'institut o no?
3: Sí, depèn.
1: Molt bé. Doncs bé, Mireia, com veus, aquí tenim uns alumnes de sisè de primària que han tingut un curs intens amb unes colònies superdivertides. Faran ara aquesta graduació per acabar de concloure l'any. I res, doncs, mira, tinc aquí un alumne que em vol dir encara un últim comentari, digue'm.
2: Que a més de la graduació també anirem a una discoteca a la VIPS per poder celebrar que ja fem un pas cap endavant i doncs ens ho passarem molt bé. Potser anem a fer un sopar al Giuseppe o un dinar, no me'n recordo. I la veritat és que per part és molt trist perquè anirem a instituts diferents, però farem més activitats, estudiarem més coses més interessants i jo en tinc ganes d'anar a l'institut.
1: Clar que sí, és una etapa diferent. No sé si et volies dir alguna cosa més, no? Però sí, per aquí sí que volien comentar. Un últim comentari, Mireia.
4: Pues, a mi, jo també tinc moltes ganes de l'institut i a sobre, aquest any, com cada any, fem la festa de final de curs, però cada any ens anàvem a la platja a fer activitats. Aquest any fem alguna cosa diferent. Fem una festa d'aigua aquí a l'escola que, segons el que ens han dit les mestres, és molt divertida.
1: Molt bé. Doncs quina diversió, mira, com tenim aquí els estudis al costat, potser fins i tot venim nosaltres i ens apropem a aquesta festa que té bastanta bona pinta. Doncs nois, noies, us sembla si ens acomiadem de totes aquelles persones que ens estiguin sentint? Sí? Doncs vinga, 3, 2, 1...
5: Adeu!
6: Molt bé, David, moltíssimes gràcies per aquesta connexió en directe des de l'escola Vilamar de Calafell.

0: Són 2:15 del matí i, com sempre a aquesta hora, els dimarts, tenim amb nosaltres a l'Astro Deva, la nostra astròloga de capçalera, aquí a Calafell Matí, en directe. I està aquí la Eva Gutiérrez.
1: Bon dia,
0: com estàs?
1: Molt bé, amb molta calor, una mica de calor. Bueno, aquí s'està bé, aquí s'està molt bé, però fora no. Avui no sortiré d'aquí, em quedaré aquí fins al migdia, fins a l'hora que em foteu fora, però jo em quedo aquí.
0: Tenim una temperatura adequada a Calafell Ràdio, eh?
1: Sí,
0: però no
1: sí.
0: Et creguis, que tenim aquí baralles,
1: Sí?
0: Per la temperatura, sí, sí, sí.
1: Home, és que on hi ha gent sempre hi ha gustos, no? Tinc fred, jo tinc calor i, bueno...
0: Mira, som el team Mireia Romaguera i Roser Ribas, sempre estem més o menys a la mateixa temperatura i lluitem bàsicament contra el Ferran. Però com el Ferran està de vacances, doncs ara fem el que ens dona la gana amb la temperatura, què et sembla?
1: No, però s'està bastant bé, avui sí, s'està bé. Potser jo avui tinc una mica de calor, potser jo seré del team del Ferran, crec.
0: Sí, et passaràs al team del Ferran.
1: Jo crec que sí.
0: No t'ho perdonaré, això. Eva, astrologia és el tema principal de la teva secció. Doncs.
1: Sí, doncs una mica, he de dir que aquesta setmana és una setmana, clar, que no hi ha massa trànsits astrològics, no? Llavors és una setmana que, bueno, he vist que hi ha dos events així més o menys importants que ens poden afectar i que vull desenvolupar una mica en la secció d'avui. Però sí que podríem resumir la setmana com una setmana, doncs, per saber escoltar una mica més, més que parlar, no? És a dir, atendre una mica més, escoltar una mica més i després prendre les decisions importants. Si estàs mirant l'introducció del guió, et dic... Que no,
0: que no, és que estava pensant, no sé, m'ha pres el pèl l'Eva ara mateix.
1: Això ja s'ho faig al Ferran. El Ferran també el poso a prova, jo començo a parlar i me n'oblido del guió i començo ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, o sigui que...
0: Però dius que no hi ha gaires trànsits astrològics.
1: No, aquesta setmana la cosa està bastant tranquil·la. Sí que és veritat que igualment hi ha una afectació, hi ha una tendència energètica, com sempre, evidentment, però no hi ha tant de barullo com altres setmanes. Doncs comencem la setmana, encara que avui és dia dimarts, 2 de juny, la setmana va començar ahir, no? Això de sempre, no?
0: Sí, comença els dilluns, sí,
1: Eva.
0: Normalment
1: sí.
0: Fins ara sí.
1: Fins ara sí. Doncs ahir, 1 de juny, vam començar la setmana amb l'entrada del planeta Mercuri, el signe de Cranc. Quan Mercuri canvia de signe, canvia també el to de la comunicació, Com he parlat en l'introducció, seria com temes relacionats amb la comunicació. En aquest cas, amb una comunicació més col·lectiva. I amb el signe de Cranc, les paraules connecten amb les emocions. Durant les pròximes setmanes, també podríem notar, doncs, que potser pensem més en temes relacionats amb la família, amb la llar, amb les arrels, la nostra seguretat emocional o fins i tot records del passat. També m'agradaria afegir aquí que potser és una setmana en la que volem fer una mica les paus amb aquesta part de la família, que tu saps que, mira, això de la meva família no m'agrada, però, bueno, per la meva pau interior m'ho he de... No sé si... A veure, sona una mica lleig, no? M'ho he de menjar, ho he d'acceptar. No puc canviar aquestes persones, però sí que puc canviar-me a mi mateix o a mi mateixa. Per què? Per transitar millor aquesta energia. Perquè tindre un forat emocional en el tema de la família... És un espai molt, molt sensible i molt important alhora, no? Perquè et treu seguretat en el teu dia a dia. Sentir que no estàs bé amb la teva família o que han passat coses a la família fa que la teva seguretat canviï i que vagis per la vida una mica amb més vulnerabilitat. Sé que és una mica fotut això i que hi haurà persones que potser no estaran d'acord, però jo crec que a les persones que els hi passa això sí que ho podran identificar. Bueno, també és una energia, doncs, que ens ajuda a escoltar més la intuïció, a estar més pendents d'allò que sentim, aquesta intuïció, aquesta corazonada, no?, que de vegades ens diu això és bo per tu, això és dolent, i... perquè de vegades hi ha coses, doncs, que no podem explicar de forma racional, no? Però les sentim molt clarament. Llavors és una setmana per estar una mica pendent d'aquesta intuïció. Roser, jo sé que tu ets una persona molt intuïtiva, no?
0: Depèn.
1: Si sents com... tu de vegades m'escrius, Eva, això sí, això no...
0: Sí, oigo cosas y veo cosas y siento cosas, sí. Com deien el sexto sentido. No, sí, soc intuïtiva, però les dones també en general ho som.
1: Sí, ho som bastant. Mm. Home, també els homes, tot s'ha de dir, però sí que és veritat que l'energia yin, l'energia de la dona, és una energia més, una mica més sensible, més sensible, tot i que hi ha mèdiums, mogollon de mèdiums a homes que són excel·lents.
0: No, i tant, bueno, i tant.
1: I dones també.
0: Sí, sí, tenim el grupo EPTA, tenim el...
1: L'Aldo Linares, que m'encanta, quin tio més humil.
0: És un crac, eh?
1: M'encanta, m'encanta la seva sinceritat, ojalà algun dia vingui, t'imagines?
0: Jo sé que a Madrid fan bastants, bastantes trobades, sobretot una vegada a l'any, sí. Però mai m'hi puc apropar. Però
1: bueno,
0: no surten de Madrid,
1: Eva. Potser podem trucar.
0: Aquí també em consta, aquí a Catalunya, que hi ha una associació paranormal, mm-hmm. que també tenen mèdium, però no és tan coneguda. Mm. Però sí, estaria bé que el grup EPTA doncs, vingués alguna vegada aquí a Barcelona. Bueno, de fet, algun membre ha vingut al Màgic Internacional, penso.
1: Sí, sí, sí. Doncs grupo EPTA, fem un llamamiento.
0: Veniu aquí, si us plau.
1: Sí,
0: a Calafell Ràdio, que vinguin a Calafell Ràdio.
1: Sí, sisplau. Bueno, doncs seria això, una setmana una mica més màgica en aquest sentit per donar-li una mica d'espai a aquesta intuïció o a aquestes persones que potser saben des de fa temps que tenen algun tipus de capacitat psíquica i que no l'han desenvolupat perquè els hi fa por, perquè no saben, pel tema que sigui, no? Perquè no volen, senzillament, no? Però és una setmana per dir què passa si jo escolto una mica aquesta intuïció que està dins meu i li dono una mica d'espai, no? Quines decisions puc prendre a partir d'això. Com sempre, m'agrada dir que no hem de condicionar les nostres decisions per al tema espiritual, no? És a dir, jo, per exemple, em dedico al que em dedico, astrologia, tarot, numerologia, però jo sóc una persona una mica una tarotista una mica atípica perquè no faig el que em diuen les cartes, no faig el que em diu l'astrologia, sinó que tinc aquesta energia, aquesta informació present i, bueno, la poso en una balança i no condiciono, però sí que tinc en compte aquesta informació per prendre decisions i ja està. Si me l'he de fotre, doncs me la foto i ja està. No, no passa res. Bueno, també és una bona setmana per escriure, per reflexionar. Persones que us agrada escriure que necessiteu, no? Començar com un diari també terapèutic, perquè els diaris no només és per dir avui he anat a comprar el pa, no, sinó que escrigueu, utilitzeu aquest tipus de... Té un nom, ara està molt de moda, té un nom.
0: Sí,
1: nom que...
0: Journaling?
1: No. Journaling, sí, és algo així. Mm-hmm. O també, bueno, una llibreta per escriure les intencions, les afirmacions positives, totes aquestes coses que estan molt bé, però jo el que dic és utilitzar aquesta llibreta per escriure realment el que durant el dia a dia, durant la setmana, et fa mal. És com si fos aquesta llibreta un espai de psicologia, no? Per treure una mica allò que ens molesta i quan tu ho treus, ho verbalitzes o ho escrius, estàs fent una mica de teràpia. Bueno, jo no sóc terapeuta, però sí que he parlat amb moltes persones psicòlogues que aconsellen aquesta tècnica. També és una setmana bastant interessant, doncs, per recuperar converses importants o per o fins i tot, doncs, per reconnectar amb persones que potser formen part de la nostra història, però que les teníem una mica oblidades, no? Saps allò de et trucaré per fer un cafè i passen 5 anys, no? I dius, bueno, tindrà el mateix número, vaig enviar-li un missatge, no? El que em passa amb tu, no? Que et
0: dic, sí, exactament, com sempre, cada dimarts ve l'Eva Gutiérrez i em diu, m'has de convidar a la teva casa a...
1: Sí, sí.
0: I...
1: Home, és que tens un jardinaco que flipes, super ja, cuqui.
0: Però és que tu vindries a viure amb mi, en
1: jo
0: realitat.
1: Jo sí, jo en realitat sí. Jo li diria al teu marit, oi, hacemos un intercambio, una setmana ell, setmana jo, no? Jo per gaudir del jardí, de la barbecue que teniu allà.
0: No sé si t'aguantaria, Eva.
1: Jo crec que no, però bueno, jo em quedo allà al jardí, no et molesto, com el gat, jo és com el gat, que d'allà i ja està. A part, el teu jardí és molt màgic, eh? Que passen coses allà, que jo ho sé.
0: Ostres, sí. Però ja ho deixem per un altre dia,
1: això. Això ho explicarem un altre dia, no? Sí, que segur que els nostres oients estaran desitjosos de sentir-ho. Bueno, doncs me voy por las ramas, eh, Roser? Avui me voy. Mercúria Cranc ens recorda també que entendre una situació no sempre passa per analitzar-la, sinó que a vegades passa també per sentir-la. Bueno, també tindrem a Mercuri en quadratura amb Neptú i faig una pregunta, intuïció o imaginació? El gran aspecte de la setmana doncs arriba al voltant del dia 4, demà passat, quan Mercuri doncs formi aquesta quadratura amb el planeta Neptú, i és un dels aspectes doncs que en aquesta setmana ens demana una mica més de consciència i, diguem, l'aspecte una mica més important, no? Perquè, per una banda, doncs, augmenta aquesta intuïció, com he dit abans, aquesta sensibilitat, la creativitat també, l'imaginació, i per una altra banda ens ajuda doncs a saber connectar amb aquest món interior i pot fer que interpretem les coses de manera poc objectiva. Llavors s'ha d'anar amb una mica de compte, no? És a dir, hem d'intentar aquesta setmana tenir els peus a terra. També és una setmana per que el que ens pot passar que podem escoltar, o sigui, escoltem el que volem escoltar, no? És a dir, que de vegades idealitzem les coses o que entenc les coses a la meva manera o que fem una suposició i diem, bueno, pues això és així i ja està, i no entenem bé el que ens està dient l'altra persona o l'altra part. Potser també donem, doncs, per certa, doncs, una història que només existeix dins del nostre cap, o una setmana on poden haver-hi rumors una mica inventats. Bueno, aquests famosos bulos, no?
0: Sí, les fake news, no?
1: Sí, les fake news, i això pot ser doncs temes d'alta societat o temes inclús polítics o, bueno, amb tot el que està passant, jo ja m'espero qualsevol cosa, la veritat. No sóc una persona molt... No conec tant els temes polítics, però només posant la televisió, escoltant la ràdio, tela aquest mes o aquest any.
0: Com deies, Eva, en aquesta setmana no tenim més esdeveniments astrològics destacats?
1: Sí, exacte. Llavors, jo faria ara mateix doncs, una mica una petita reflexió sobre l'energia que ens acompanya aquests dies, un petit resum del que hem parlat, i és que Mercuri a Cranc ens convida a comunicar-nos des d'un lloc més emocional, més humà, però la quadratura amb Neptú, ens recorda que no sempre interpretem les coses tal com són. A vegades doncs, escoltem el que volem escoltar, omplim buits amb suposicions o donem per fetes coses que ningú no ha dit. Per això aquesta setmana és especialment important doncs, per parlar amb claretat, preguntar sempre abans de concloure i no quedar-nos només amb les impressions, amb aquestes primeres impressions. També és una setmana molt bona doncs, per mirar cap endins, no tant per prendre potser grans decisions o fer moviments importants, sinó per escoltar-nos una mica més, i podria ser un bon moment per escriure, meditar, passejar, reconnectar amb records o simplement regalar-nos espais de calma enmig d'aquest soroll quotidià. I si hi ha alguna situació, potser que ara mateix us genera dubtes o que no acabeu de veure clar, no us preocupeu massa, perquè el cel ens indica amb aquests avenços que tot s'està ordenant, eh? No cal tenir potser totes les respostes aquesta setmana, sinó el que necessitem és una mica més de claretat, que arribaran en aquests dies, i anar doncs posar una mica d'ordre a tot allò que estem veient i estem sentint.
0: Eva, potser algú es pregunta, però quan arribarà aquesta claredat? Perquè ara mateix està amb molta confusió o...
1: Sí, doncs cap a final de setmana l'energia baixarà una mica, d'acord? I també això, aquesta pregunta m'agrada molt, perquè això també depèn una mica de com és cada persona. És a dir, si jo vull obrir-me aquesta energia i la vull aprofitar, entendré que he de baixar les emocions, he de ser una mica més objectiva i no deixar-me portar només per la meva imaginació i la superintuïció i que tot sigui flower power i espiritual, ni New Age, vale? Llavors, això també crec que depèn de cadascú de nosaltres, del treball intern que vulguem fer.
0: Això si et volia preguntar, perdona, Eva, sí. Això que has fet referència al New Age,
1: sí.
0: I tota aquesta espiritualitat happy flower i que tot, aviam, ser bruixa o fer bruixeria, no tot és de rosa,
1: no tot s'hi val.
0: No tot s'hi val,
1: no tot s'hi val i no tot està ben fet. Crec que és un tema molt delicat que necessitaríem una bona estona per parlar-ho, però si vols et dono la meva opinió.
0: Uh-huh.
1: No sé si aquesta opinió despertarà potser una mica de... algunes persones, perquè és veritat que, com he dit, jo em dedico al tarot, faig tarot evolutiu, que ni tan sols faig el predictiu i faig altres tipus de dinàmiques, però jo les adequo a un... diguem, en un context o amb un objectiu una mica més de peus a terra, no? És a dir, no de dir això passarà perquè ho dic jo, ta-ta-ti-ta-ta-ta. El tema de la bruixeria és molt interessant. Jo crec que tot el que és més antic, els valors tradicionals dintre de la bruixeria són els que realment funcionen i tot això que es fa de dir, doncs mira, faig un ritual en 5 minuts i fent-me un vídeo i jo superguapa i superestètica. Això no val res. Això no val res. Primer de tot, quan tu fas un ritual, ho has de fer en total intimitat. No et pots gravar, no pots sortir a les xarxes fent el ritual, perquè és un espai, és un ritual intern, és absolutament privat. L'energia es talla en el moment que tu ho fas públic, de la manera que sigui, eh? O sigui, de la manera que sigui. Una altra cosa és que tu vulguis fer el procés d'un ritual per ensenyar-ho perquè altres persones ho vulguin fer, però aquest ritual no està funcionant. Això s'ha de fer amb una sèrie de protocols, d'oracions, de meditacions, de molta preparació que tu no pots fer allà, o això de treure una, doncs, què et dic, et contesto a la gran preocupació de la teva vida amb dues cartes de tarot en 2 minuts, 1 minut i mig, perquè és un reel o un TikTok. Això no té sentit. Això no... Ho sento, però per mi això és una falta de respecte al tarot. Que jo, com a Eva, i com a creadora de contingut, faig l'actualitat per internet, sí que les faig, però ja indico expressament, és una resposta molt general. Si tu realment vols una resposta del tarot, de l'astrologia, el que sigui, doncs fes una consulta privada. Ja està. Per què? Perquè jo vull ser coherent amb el que estic fent i vull donar-li aquest respecte que tant l'astrologia, la numerologia, el tarot realment necessiten. Però bueno, ja si vols parlem un altre dia de la New Age.
0: Sí, i tant. Eva, també tenim numerologia setmanal. Mm-hmm.
1: Sí, com sempre, la numerologia de la setmana, en aquest cas estem amb una energia del número 2 i això casa molt bé amb aquest Mercuri al signe de Cranc. El 2 és un número que parla de gran sensibilitat, de gran intuïció, de ganes de cooperar amb altres persones, escoltar més el que els altres han de dir. No és una energia doncs, per córrer ni per imposar-se, sinó que ens demana més capacitat d'observació, de sentir, d'entendre. És un número molt vinculat valga la redundància, als vincles, no? A com ens relacionem amb els altres i, perdó, a la manera de com ens comuniquem, o sigui, com comuniquem allò que sentim. Aquesta energia també ens recorda que ser suaus o ser fràgils no és debilitat, que escoltar també és actuar i que moltes vegades doncs, els grans canvis comencen amb una conversa sincera, tranquil·la, pacífica. Si intentem potser anar massa ràpids aquesta setmana, probablement ens sentirem frustrats i frustrades i, en canvi, si acceptem el ritme una mica més pausat, una mica més, no? Això que es diu de slow life, no? de que vivim una mica més tranquils i tranquil·les, podríem obtenir informació com més valuosa. No sé tu, però jo aquesta setmana he pres la decisió de deixar d'escrolear. O sigui, tinc les xarxes, però ja intento no utilitzar-les, només per pujar contingut que a mi m'interessa pel meu treball, però deixar una mica i m'he tret alguna aplicació del mòbil. A veure què...
0: El mòbil una mica a banda, no?
1: Sí.
0: D'estar tranquils, hem de reconnectar amb nosaltres mateixos, hem de fer servir la intuïció que has anat dient des del principi, Eva, i d'escoltar més activament el que ens envolta, les persones que ens envolten.
1: Exactament.
0: Molt bé.
1: Bueno, ara sí, hem rebut un missatge, Roser.
0: Sí, sí, ara passem als missatges que ens feu arribar al nostre WhatsApp per saber el vostre karma i la vostra vibració de l'any, segons la data de naixement, com sempre. Ens ha escrit el Cesc, que va néixer el 24 de gener del 1977, i el portal del Cesc és el número 23, Eva.
1: A mi m'ha fet gràcia perquè jo mai demano el portal i ens planta ja aquesta informació, no? El portal de casa, que en un programa anterior ho vam comentar amb el Ferran, que els números, o sigui, tots els números que tenim al nostre voltant són importants, i suposo que en Cesc ho va escoltar i va dir, bueno, doncs jo li fico el tema del portal a veure si em diu alguna
0: cosa. Aviam
1: doncs,
0: què passa, no?
1: Sí, bueno, tenim aquí bastanta informació, a veure si ens dona temps. Tenim 5 minutets, no?
0: Sí, encara? Sí, tenim,
1: vale,
0: tenim.
1: Bueno, doncs mira, Cesc, per una banda, el teu número pitagòric és un 4 i el teu número kàrmic és un 56. En aquest cas, cap dels dos números tenen una connexió amb aquest any, perquè aquest any és un 83. Sí que vens de passar algun any kàrmic, com va ser, per exemple, el 2023 i el 2024. Potser van ser dos anys importants per tu o dos anys de grans reptes, perquè van ser els dos anys kàrmics, en aquest cas, d'en Cesc. El número pitagòric 4 parla d'una persona que normalment són... Les persones 4 són molt treballadores, són molt... treballen molt, són una mica més quadriculades, els agrada estar com més organitzats, no? I ella està vivint un any 8, és a dir, el 2026, a la numerologia mundial, és un any 1, un cicle 1, però per cadascú de nosaltres vivim un cicle diferent. Ell està vivint un cicle 8, i que un 4, un número 4, visqui un any, un cicle 8, és molt interessant, perquè podria ser un any per guanyar més diners o treballar més o trobar algun tipus de font d'ingressos addicional o el que sigui. I per últim, Cesc, que ens has dit que vius en una casa 23, bueno, no sé si és un apartament, un pis o una casa, però entenc que el 23 és el número del portal, justament estàs en el teu número kàrmic, perquè el 23 també és un 56, d'alguna manera és com que allà has d'aprendre a accionar sempre des de l'amor i no des de l'ego. També viure o estar en un 56 és és com una oportunitat per saber posar límits a d'altres persones, no? I treballar el tema de l'autoestima. Crec que és un tema interessant i he de dir que les persones 56 són persones que tenen molta làbia, que parlen molt, són bons comunicadors i de vegades les seves coses íntimes, els seus problemes, preocupacions, són persones que no ho parlen, que no ho comuniquen o ho expressen als altres. Bueno, espero que això li hagi ajudat o, bueno, ja ens dirà si li ha resultat interessant.
0: Molt bé, Eva, tu també ets un 56, perquè tu tens molta làbia també,
1: jo no, però
0: Déu-n'hi-do,
1: Jo rajo sin parar, o sigui, jo sóc un 29, però rajo i rajo. Jo ja li dic al Ferran, a mi em deixes aquí un parell d'hores i, oye, te monto 4 programes si fa falta,
0: Sí,
1: o 4 seccions noves, me les invento al moment. O sigui, no sé per què Déu m'ha donat això i no m'ha donat altres coses. Mira, fixa't.
0: Ho has d'utilitzar, això sí, és el teu do i el teu talent, Eva.
1: M'agrada.
0: Recordeu que és el moment d'enviar tots els vostres missatges amb la vostra data de naixement al nostre WhatsApp, al 647-751-883. Repeteixo, ens podeu enviar un WhatsApp al 647-751-883 i l'Eva us ajudarà a entendre quin és el karma i la vostra vibració de l'any. La resposta, si ens envieu aquest WhatsApp, la tindreu al proper programa, Eva.
1: Sí, que ja queden pocs.
0: Quants queden?
1: No sé, però...
0: Ja queden poquets,
1: queden
0: no?
1: Queden poquets. O sigui, que aprofiteu i per acabar aquesta temporada amb aquesta informació numerològica per tots vosaltres.
0: Doncs Eva, moltíssimes gràcies, Eva Gutiérrez, per estar aquí, Astrodeva, la nostra astròloga de capçalera, aquí a Calafell Ràdio, al Calafell Matí, com sempre, els dimarts a 12:15 del matí. Gràcies, Eva.
1: Gràcies, adeu.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Carlin Natí, amb Ferran Boquer. Doncs vinga, som-hi. Ja sabeu que tots els dijous, quan arribem al punt de 11:45 del matí, també en repetició els dissabtes en el Calafell Matí de Best Moments, arriben les històries de la música. Moment de saludar l'Ignasi Guiluz, el Xavi Andreu, que ja es troben aquí amb nosaltres a l'estudi número 1 de Calafell Ràdio, calafell.tv. Molt bon dia, senyors.
1: Bon dia, Ferran. Bon dia també a tots els oients.
2: Bon dia a tothom.
0: Què tal? Com esteu? Què ens porteu avui?
1: Doncs mira, aquí estem altra vegada.
2: Exacte, i com sempre dient, contents de ser aquí.
1: Exacte, això sembla que formi part del guió, però no, però no, és veritat.
2: No ho portem escrit,
1: no, això. No.
2: Doncs bé, què farem avui? Continuarem presentant-vos aquelles cançons que van considerar-se entre les 500 millors de tots els temps, segons l'edició que va publicar el 2004 a la revista Rolling Stone.
1: I com ja és costum, ho farem en l'ordre invers a la seva posició. La setmana passada vam arribar al lloc 99, amb Fortunate Son, de Creedence Clearwater Revival, amb qui obríem la centena dels millors situats.
2: Exactament, sí.
1: Sí, doncs avui continuarem en el lloc 98, que és on va quedar situada Love and Happiness, d'All Green.

0: Al Green va aconseguir situar 4 cançons a la llista de les 500 millors i 2 d'elles van quedar entre les 100 primeres. La que trobem en el lloc 98 és aquesta que escoltem, Love and Happiness.
1: Es tracta d'un tema que inicialment no es va publicar com a senzill, però que gràcies als programes de ràdio i a les actuacions d'Al Green a la televisió va aconseguir una popularitat que va obligar a la discogràfica a fer-ho.

0: Chuck Berry és àmpliament reconegut com un dels precursors del rock and roll. Una de les mostres ho és el tema que estem escoltant, Roll Over Beethoven, publicat l'any 1956 i que ha sigut versionat en nombroses ocasions, entre les quals Jerry Lee Lewis, la Electric Light Orchestra o The Beatles.
1: Roll Over Beethoven, que podríem traduir com Rendeix-te, Beethoven, era tota una declaració de guerra del rock and roll contra la música clàssica.
0: Mm-hmm.
1: Potser gràcies a això es va situar en aquesta posició, la 97.
0: Chuck Berry va fer certa aquella afirmació que diu que els vells rockers mai moren, perquè ell, que estava en actiu des de 1953, no va parar de tocar fins l'any de la seva mort, el 2017. I si fem comptes, això suma 64 anys de carrera.

0: I d'un clàssic a un altre. Aquesta explosió musical és Jerry Lee Lewis, interpretant Great Balls of Fire, que va quedar en el lloc 96 i que es va publicar el 1957, just un any després que Roll Over Beethoven, que és la que escoltàvem fa un moment.
1: Aquest va ser un tema revolucionari tant per la música com per la lletra. De fet, sembla ser que Jerry Lee Lewis va tenir certs dubtes a l'hora d'enregistrar la cançó, precisament degut al contingut de la lletra, ja que ell, que tenia profundes conviccions religioses, va pensar que potser podia ser considerada pecaminosa.
0: Doncs mira, sort que va prevaldre el seu sentit musical per sobre del religiós, eh?
1: Tens raó, sort d'això.

0: L'atzar ha fet que us haguem ofert tres cançons seguides publicades en tres anys consecutius. Ara és el torn de Good Golly Miss Molly, de Little Richard, que va aparèixer el 1958.
1: Aquest tema és la segona vegada que l'escoltem. Ja en vam parlar a l'inici d'aquesta sèrie, quan érem a la posició 428.
0: Sí?
1: Sí, allà, llavors vam escoltar a Mitch Ryder, en Dreadnought Wills, en un mix en què ajuntaven dos temes, Devil with a Blue Dress On, de Shorty Long, i Good Golly Miss Molly, de Little Richards.
0: I mentre que aquell mix va caure de la llista en la revisió que se'n va fer l'any 2010, la que escoltem, Good Golly Miss Molly, s'hi va mantenir ocupant un honorable lloc 94.

0: el lloc 93 trobem I Still Haven't Found What I'm Looking For, dels irlandesos U2, els U2, que coneixem aquí.
1: Correcte.
0: Una cançó que ells mateixos inicialment consideraven com massa senzilla i que finalment es va convertir en un dels seus himnes imprescindibles en els directes.
1: Un dels aspectes pels quals més destaca musicalment aquest tema és la sonoritat de la guitarra de The Edge, el guitarrista de la formació, que li va donar un so característic que feia la peça immediatament reconeixible.

0: Ramones va ser un dels grups més emblemàtics del punk rock. El tema que escoltem està situat en el lloc 92 i es titula Blitzkrieg Bop. Va aparèixer en el seu primer àlbum i donava clares pistes per on anirien els trets.
1: Exactament, i això dels trets és mai més ben dit, perquè el títol és una expressió en alemany que significa guerra llampec. Un terme que Ramones sempre van afirmar que es referia a la intensitat i velocitat de les seves interpretacions.

0: I en el lloc 91 trobem Suspicious Minds, una cançó que inicialment va gravar el seu compositor, en Mark James, i que, no sé per què, però va ser un fracàs comercial.
1: No, però just l'any següent Elvis Presley la va fer seva i es va situar en el primer lloc de les llistes de vendes i més tard va acabar situant-se entre les 100 millors de tots els temps.
0: I és que en més d'una ocasió Elvis va demostrar que tenia mà de sant i convertia en èxits temes versionats que anteriorment no havien tingut ni de bon tros el mateix nivell de popularitat.
1: Sí, senyor.

0: La següent a la llista, en la posició 90, és In the Still of the Night, de The Five Settings, que a la llista són gairebé veïns de The Ramones, però que musicalment estan situats en el pol oposat.
1: És un tema de l'any 1956, amb un ritme clarament ballable i harmonies clàssiques del doo-wop. Es va gravar en el soterrani d'una església, buscant la reverberació natural d'aquell espai.

0: Un dels grans èxits de The Mamas and the Papas va ser aquest California Dreaming, que estem escoltant i que va quedar situat en el lloc 89.
1: La lletra reflecteix el desig de llibertat i benestar idealitzats que a mitjans dels 60 representava la vida a Califòrnia, de tal forma que la cançó va acabar sent un himne de la contracultura d'aquell estat nord-americà.

0: i Temptations van veure situat en el lloc 88 el seu èxit My Girl, un tema en la línia de tants altres dels que la productora Motown va treure al mercat al llarg dels anys 60.
1: La quantitat de temes d'altíssima qualitat que aquesta productora va publicar va fer que les seves produccions apareguin en més de 40 ocasions a la llista de les 500.
0: Carai.
1: I de la mà de més de 8 solistes i cantants diferents.
0: Déu-n'hi-do.

0: Som a la posició 87 ocupada per Johnny Cash amb Ring of Fire, una peça country que inclou en els arranjaments algunes respostes de trompetes en el més pur estil mariachi.
1: Aquest emblemàtic cantant de country apareix en 3 temes a la llista de les 500, però això sí, dues d'elles les trobem entre les 100 millors. Mira.

0: títol d'avui aturant-nos en el lloc 86, on trobem a Bruce Springsteen interpretant Thunder Road. La cançó cobria el seu primer àlbum, Born to Run, publicat l'any 1975.
1: I ja en aquest tema inicial, el so de la E Street Band és el que ens té acostumats de vos en les seves creacions. És un so poderós, amb narracions gairebé cinematogràfiques i que barreja el rock, el soul i l'èpica proletària.
0: Mm-hmm. Amb Bruce Springsteen us deixem fins la setmana que ve, que tornarem amb una dotzeneta més de temes de la llista de les 500, però ara ja entre les 100 millors. Fins llavors, amics, cuideu-vos molt.
1: Cuideu-vos tot.

0: Matí, amb Ferran Boquer.
1: Sovint desitgem el que no tenim i lluitem per aconseguir allò que creiem que és millor per nosaltres. Potser cal confiar més en la vida i entendre que el que tenim és justament el que necessitem per ser feliços, abans que perdre-ho ens faci veure-ho clar.

0: Ferran!
1: No, no hi és el Ferran, Pepa.
0: Ah, coi, que ets aquella nena dels esports, no?
1: Sí.
0: La Roser, ai, hola, maca.
1: Hola, Pepa, com estàs?
0: Bé, jo cada dimarts ja saps que sempre dec una hora, l'altre dec el nas per aquí, he anat al mercadillo, he anat a treure el nas allí quan venen la fruita i totes aquestes coses que sempre m'agrada, i llavors he vingut cap aquí. I com és que no hi ha el Ferran, que està malalt?
1: Està de vacances.
0: Ah, el sapaio.
1: Està de crucero.
0: Coi, mira que bé. Home, ja es guanya, també se'n fa fora, eh? Les vacances són necessàries, nena, eh?
1: Sí, perquè sí, oi tant.
0: Ara ve el verano, i al verano hi ha un munt de coses, i clar, hem d'estar una mica despiertos, una mica relajados, eh? Escolta'm,
1: i com està Calafell, Pepa, tu, que hi estàs voltant?
0: Aquests dies, nena, feia una mar més maca. Hem tingut uns dies, 4 o 5 dies, que semblava una bassa d'oli, eh? Ho tenim una mar preciosa. El diumenge vaig anar a treure el nas allà a la cofreria, i ja van sortir tota la tripulació del bot salvavides, que allò que fan les voltes, saps? La barca aquesta que no s'ho marge. La gent que no ho sàpiga, tots els diumenges a les 12 del migdia, el bot salvavides surt allà a la cofreria, allà davant de la cofreria, i fan la seva exhibició. I ara són un munt de gent, són un munt de colla, hi ha tanta gent que a vegades han de fer dues sortides i tot, eh? Perquè no caben tots dalt de la barca. Han de fer dues sortides, i escolta'm, hi ha gent nova, hi ha mosses, nois, de tot, està molt bé, eh? Fan molt bé.
1: I aquest cap de setmana també sortiran el diumenge.
0: Ah, clar, perquè això ho volia explicar, que fan allò de la Fira del Mar, nena, la mar de mi, a mi m'agrada, totes les coses que són així tradicionals i de coses d'antes, m'agrada. Llavors, aquest cap de setmana, que és el 6 i el 7 de juny, fan això, que és la 22ena, ja fa 22 anys que ho fan, la Fira del Mar. I llavors, el dissabte, nena, fan... Ja saps que jo sempre soc de la fartó, que a mi m'agrada molt menjar. Fan allò de l'arrossejant, nena, allò que fan el rap amb les patatones i els fideus al darrere. Escolta, a Verdé, ja es poden comprar els tiquets, eh?
1: Ja has agafat el teu, Pepa?
0: No, jo només vaig allà ensumar, perquè els fantasmes, nena, no resquem gaire. Jo només ensumar i veure la gent que s'aparta, ja xalo, escolta. Llavors, els que volen comprar el tiquet, perquè ho fan allò que la gent ho ha de comprar abans, saps? Perquè no han de fer cua ni res allí per comprar el tiquet. Ja fan cua per agafar el menjar. I han d'anar allà a les dependències, que hi ha un cajero automàtic. Llavors allà hi ha un xicot que també els ajuda, si no ho saben fer anar. I amb una pantalla, amb el dit, han d'anar picant i els hi surt l'arrossejat, i llavors hi ha 3 torns. Hi ha el torn de la 1, el torn de les 2 i el torn de les 3. Llavors vas allà i pots pagar tant en efectiu com amb la targeta de crèdit, i val 15 euros, llavors ho pagues allà i et surt un tiquet. Llavors quan vas allà fas la cua i els hi dones el tiquet i ells ja et donen el menjar. Escolta'm, i hi ha gent que s'ho menja allà, hi ha gent que s'ho pren a casa, però, nen, ho fan bo, eh?
1: Bon i tant, i tant.
0: De bon dematí, ja veus allà com estan pelant patates i com van fent feina. Escolta'm, la mar de bé, eh? A més un cap de setmana ple d'activitats, eh? Fan un munt de coses. M'he portat el catàleg aquest que tenen allà a l'Ajuntament i fan un munt de coses, eh? El dissabte 6 de juny de les 10 del dematí fins a les 2 del migdia. I després, de les 5 de la tarda fins a les 8 del vespre, fan allà a la plaça del Manila, fan un munt de coses. Fan un taller que es diu de Yotaku. No sé si ho dic bé, perquè jo les paraules estic...
1: Sí, ho has dit bé, Pepa.
0: Sí. Es veu que és una cosa que fan amb una tinta, amb la tinta dels peixos. I fan dibuixos amb la tinta dels peixos. Escolta, clar, com que tot va de la Fira del Mar i tot que va amb el mar, doncs es diu així. Tallers de Yotaku, eh? Jo tot el dia. Allà hi ha unes carpes i podran anar a fer tallers. Després també fan un taller i activitats infantils sobre l'economia blava. Què és això, diràs? Doncs aquí t'ho explica. Diu, són tallers pensats per apropar els nens del món de la mar de la manera més divertida, educativa i pràctica, fonamentant el respecte pel medi ambient. Això és bo, eh? Que la canalla se'ls ha d'adoctrinar una mica i que sàpiguen que s'ha de reciclar, que no es pot embrutar el mar, que no es poden llençar coses ni plàstics ni coses al mar, perquè això els peixos s'ho mengen. I després quan nosaltres
1: ens ho mengem nosaltres.
0: Ara, escolta'm, és tot per un bé pel dia del demà, que si no al final arribarà un punt que no tindrem peix per menjar.
1: No, escolta'm, menjarem com els astronautes.
0: Això no pot ser, no pot ser. Això, la canalla de ben petits ja se'ls ha d'educar i ensenyar, doncs, que s'ha de recollir les coses. Vas a la platja amb la família i fas allí un piscolabis, un dinar, el que sigui. Quan marxis a recollir-ho tot, i tot cap a la brossa. No es pot quedar res a la sorra. S'ha de cuidar, que tenim una platja molt maca, i escolta'm, no pot ser que quedin burilles de cigarrots i de coses d'allò que llença la gent. A mi no m'agrada, La gent bruta, així bruta, no,
1: No, no.
0: Han de cuidar la platja, que tenim
1: o
0: una platja
1: no,
0: molt maca.
1: O si no, els idons amb l'escombra, Pepa.
0: Exacte, sí, sí. Llavors, a les 12 del migdia veig que fan un... Ui, això, aquestes paraules rares. Show cooking de peix de proximitat i degustació. Això ho fa allà al mercat municipal de Calafell. I ho fa un xicot que es diu Francesc Repiso, que és un ex-concursant concursant del programa aquell de la tele, allò que fan el Masterchef, allò dels cuiners, saps? Allò que fan un concurs que sempre hi ha un cuiner que guanya. Sí. Doncs és un ex-participant, eh? O sigui, que escolta'm, segur que sabrà coses, perquè ja en aquest concurs n'aprenen un monet. Després, a les 7 de la tarda, ja posa l'arribada del peix per mar. Que això m'agrada, perquè jo, nena, jo quan, al meu temps, jo això ho havia vist en directe, eh? Que ho feien els pescadors, eh?
1: Sí.
0: Arribaven amb les barques allà a vora mar, llavors es feia la subhasta, i la subhasta la gent allí pujava, i el que deia el preu, anaven dient preus, i al final havia un que s'emportava la caixa, una caixa que havia diferent peix, o diferent que sigui, i això es va perdre amb el temps, perquè clar, els pescadors han anat marxant, i ara són a Vilanova, o són en altres puestos, aquí totes les embarcacions que hi ha aquí al port, totes són d'això de jaleio, de benestar, no és d'anar pescant ni d'això. I això és bonic, perquè la gent que no ho havia vist mai, doncs es pot fer una idea de com ho feien abans els pescadors, que abans els pescadors fes mal a mar, estigués l'aigua de mar gelada, el que fos, sortien a pescar. Escolta'm,
1: exacte. I això ho faran també els iaguts de Calafell, no, Pepa? Ah,
0: sí, però els iaguts de Calafell ja fa anys que ho fan, que jo també els he vist amb els iaguts i de vegades també els bugadors, que fan unes sortides que surten membres de la tripulació dels iaguts. Si en un iagut hi cauen 8 tripulants més el timoner, doncs potser hi ha 3 que ja són veteranos i fan pujar 5 persones que ho provin, saps, nena? Llavors saben el que és bugar. Bugar, que és, vol dir remar. Qui no ho sàpiga, el bugar és remar. Llavors els treuen en mar i els ensenyen el que és, i molta gent els agrada tant que s'acaben apuntant després, eh? És la mar de maco, eh? Fas esport, a més una cosa saludable, i a més és un esport que fa servir les cames, fas abdominals, fas esquena, fas braços, escolta'm...
1: Ho fas tot.
0: Fas tot.
1: I els iaguts de Calafell entenc que estaran matí i tarda, no?
0: Sí, tenen un estant, i els bugadors de Calafell també tenen un estant. Els iaguts són els que van de taronja, i els bugadors són els que van de verd.
1: Sí.
0: I els del Buts a la Vida és blau, cadascú té el seu color de samarreta, sí. És una festa major, això, nena.
1: Sí.
0: Llavors tu pots anar allà a l'estant i tenen com un quadrante, amb els horaris que tenen, i tu t'apuntes allà. Llavors, una estona abans de començar, vas allà, llavors ells t'acompanyen fins allà a vora mar i t'expliquen, et fan una miqueta de classe, i et fan pujar allà al llagut i et fan remar. Escolta, mira, mare de xulo, no surt una excursió maca, eh?
1: O sigui, oh, i tant.
0: Ho recomano, eh? I a més els llaguts són una gent molt trempada, jo en conec uns quants, i són una gent molt trempada, eh? Ho fan molt bé. O sigui que molt bé. Llavors, a 7:45 de la tarda, veig que posa reproducció d'una antiga subhasta de peix a la nostra costa, càrrec de la Confraria de Pescadors de Calafell, amb la col·laboració dels iaguts de Calafell i l'Associació Petit Català i Vela Llatina de Calafell. Que això segur que serà una cosa maca, faran una cosa com a teatralitzada, eh? Així la gent es podrà fer una idea de com era antes, eh?
1: De com era abans, clar. Sí.
0: Llavors, ja posa el diumenge 7 de juny, també de 10 a 2 i de 5 de la tarda a 8 del vespre. També a la plaça Manina. Torna a haver-hi els tallers aquests de Yutaku. Torna a haver-hi això de l'economia blava per la canalla. I després, a 11:45, hi ha una actuació que hi ha un grup que es diu Grup Barral a Veus, que fan com a veneres, que també serà la mar d'entretingut i la mar de... Mira, pots estar passejant per allà, o fent un vermut allà amb aquells bars que hi ha allà davant, i la mar de bé, i tens una miqueta de música de fondo. Escolta'm, la mar de bé, un cap de setmana entretingut, eh? Després també, veus, el que dèiem abans d'allò del reciclar. De les 11 a 11:45 fan un taller de sensibilització sobre l'ús del plàstic, eh? A les platges, zero plàstics, ja ho diuen, eh? La mar de bé. És el que jo dic, que no s'ha d'embrutar la platja, l'hem de cuidar, eh? Llavors, a les 12:00, ja t'ho he dit abans, fan l'exhibició del bot salvavides, eh? La mar de bonic. Qui no ho hagi vist mai és una cosa que sorprèn, eh?
1: És impressionant.
0: Els de Calafell ja fa anys que ho veiem, però la gent que ve de fora, que a vegades els enganxa, que són allà a la platja i no saben... I primer, quan veuen que volguen la barca, pensen... I no, rup, donen la volta.
1: Exacte.
0: A més, és maco, perquè es veu allà en gran Calafell, eh? Una cosa maca. I moltes vegades, quan queda la barca boca avall, sempre n'hi ha un que puja amunt i fa anar a la senyera. Escolta'm. Sí. La mar de macos. Preciós, això, eh? A mi m'agrada molt.
1: Escolta'm. Molt maco, molt maco.
0: Bé. Llavors, també posa que de 12:00 a 1:00 fan activitat de conscienciació sobre la presència de plàstics a la mar, una altra vegada, això dels iaguts. I també fan batejos de mar gratuïts, que és això que et dèiem, que són sortides a bugar, sortides en catamarà, i allò que és modern, que és com una taula de surf, el paddle surf. Això. Fan iniciació paddle surf, també, eh? O sigui, que fan un munt d'activitats, totes de coses que tenen que veure amb el mar.
1: I sortides en catamarà, Pepa,
0: molt
1: també,
0: bé,
1: eh?
0: Escolta'm, això és com els rics, eh?
1: Ostres!
0: Això és com la gent rica, eh? La mar de bé. I després també una cosa que jo sempre recomano, que això els calafellencs, que agafin un bolífer i un paper i s'ho apuntin, fan portes obertes tant al Museu de Casa Barral i a la cofreria, eh? Qui no hi hagi anat mai és una cosa preciosa, eh? A la cofreria hi ha una maqueta, que fa almenys fa 3 o 4 metres, que la va fer aquell nen de Calastasi, que és la façana marítima de com era antes, que la feia, jo me'n recordo, és així. Ara tots són blocs de pisos alts, però abans eren les botigues de pescadors, que com a màxim tenien un pis, i escolta, era preciós. Llavors, a més, hi ha una gràcia, una anècdota, que davant de cada casa posa el renom, perquè les cases d'antes aquí a Calafell totes tenien renom. Deien, aquest és el fill de cal no sé què, o el fill de cal no sé quantos, o la neta de cal no sé quantos. Doncs si tu vas allà a la cofreria, podràs veure tots els renoms de tota la gent de Baix a Mar, perquè davant de cada caseta hi ha el renom. Escolta'm, una cosa maca, maca.
1: I la Casa Barral és una de les úniques que ens queden a Calafell, de
0: fet. És preciosa, a més la van reformar. Escolta'm, sí. Aquí hi havia estat, ja ho diu el nom, el Carlos Barral, l'escriptor. Escolta'm, és una mare de preciosa per anar a veure. O sigui, que la gent, que ho sàpiga, ella posa que el dia 6 de juny fan portes obertes de les 10 fins a les 2 i després de les 5 a les 8. I el 7 de juny només el dematí. El diumenge fan de 10 a 2, eh? Però que són portes obertes, que la gent podrà entrar i podrà entrar-ho a veure. O sigui, la mar de bé. Després també he vist que fan un concurs fotogràfic, eh? Ja posa Viu al Mar, que va a càrrec de l'Associació de Bugadors de Calafell, i per participar-hi s'han de fer una foto. El fotocall de l'entitat tindrà ja allà a la fira durant els dies 6 a 7 de juny i penjar-la a l'Instagram i etiquetar-los. Llavors suposo que faran algun sorteig o alguna cosa, sempre està benvingut, tot el que sigui un regalet o una sorpresa, la mar de bé. I, escolta'm, em sembla que hi ha una altra, hi ha una exposició també al Centre Cívic Cinema Iris, també he vist que hi ha embarcacions i tot això, que també és molt bonic. Una diada maca, un cap de setmana maco, escolta'm.
1: Ja ho crec.
0: Que la gent s'ho apunti i que vingui a Calafell. A més, tenim uns restaurants que fan la mar de bé, també faran aviat les jornades de l'Arrossejat.
1: Ah, això
0: i si
1: mateix.
0: I si dissabte poden anar allà a l'Arrossejat, si queden tiquets, perquè em consta, nena, que si baden no en tindran, perquè s'acaben, La gent qui no corre bola, això que fan tres tornos, però s'acaben, quan fan tan bo.
1: Escolta'm, sí, de seguida s'exhaureixen. A més, Pepa, et volia dir, com jo sóc dels deports, a la Fira del Mar coincideix també amb el KDM Beach Volley. O sigui, tu imagina't.
0: Ah, són aquells que hi ha com una xarxa i que es llencen la pilota d'una banda a l'altra.
1: Això mateix.
0: I que fan anar un pito que tot el dia pip, pip, pip. Sí. Això m'emprenya, El pito aquest, quan ja fa molta estona que l'escolto, escolta, m'emprenya una miqueta. Però bueno, escolta, fer de port, això és bo, que la gent es cuidi, que s'han de posar el cuerpo de non, que ve l'estiu.
1: Clar, hem de fer l'operació.
0: L'operació
1: bikini. Banyador i bikini. Exacte. Sí, sí, sí.
0: I després, nena, he tingut una notícia, que ja saps que a mi m'agrada molt el món del teatre. I me n'he enterat que aquest nen, l'Albert Pijuan, li han donat un premi perquè va escriure una obra de teatre que es deia La Tercera Fuga. I li han donat els premis a aquests mags de les arts escèniques, que es va fer Mèrida, li van donar el premi a la millor autoria teatral. Escolta'm, un calafellet,
1: enhorabona.
0: Aquest nen, l'Albert, arribarà lluny, perquè escriu coses molt bé, m'agrada molt bé. A més, hi ha gent que no ho sap, però quan fan allò del correbars, allò que el jovent va amb aquell got penjant que va enrere del tractor, moltes vegades fa del disjockey aquest nen,
1: Aquest
0: nen fa de disjockey també, i fa molt bé, tots l'estimen molt,
1: Déu-n'hi-do.
0: Però sí, mira, des d'aquí, la Pepa Barretines, moltes felicitats, l'Albert, estic molt contenta que t'hagin donat aquest premi, tu mereixes, nen. I després hi ha com una... això, que és bo, tantes coses que et vull explicar que sempre m'atabalo, escolta'm. Aquest dissabte també, a la tarda, a les 6 de la tarda, al Teatre Joan Colet, fan una obra de teatre, que d'aquest grup de gent gran, que es diu Adolescentes Reciclados, i fan una obra que es diu Nadie es Perfecto, que es veu que és una cosa d'intriga barrejada amb comèdia.
1: Ahir van venir, Pepa, van venir i ens van explicar... Sí, una barreja de misteri, de crims, de fenòmens paranormals...
0: Bueno, mira, Déu-n'hi-do.
1: I comèdia, comèdia, molta comèdia.
0: Doncs pues mira, ja està bé, O sigui, la gent que també que tingui ganes de veure teatre, doncs que sàpiga això, que el dissabte a les 6 de la tarda, al Teatre Joan Colet, Nadie es Perfecto, del grup Adolescentes Reciclados,
1: I gratuït,
0: I gratuït, això gratis, escolta'm, això està la mar de bé. I després, nena, ahir va sortir a la venda, que això és la part que em toca, jo sempre faig molta publicitat, el Ferran ja ho sap, que a l'estiu, el gos, fan una cosa que li diuen el son estiu. I fan diferents concertos. Fan allà a casa meva, allà dalt al castell, fan les nits del castell. I després el diumenge ho fan allà a l'església de Segur. I ja ha sortit ja el programa i ja es poden comprar les entrades, escolta'm, la mar de bé. Llavors, les nits del castell allà a casa meva són els dissabtes o 11:15 de la nit i tenim l'1 d'agost. Venen els Zebres Big Band, que els Zebres, molta gent els coneix, que són aquests uns xicots que van amb la xaranga per la festa major, que van tocant, van caminant i van tocant. Però aquesta vegada és un concert concert estàtico. Estaran allà a l'escenari d'allà a casa meva. Això pinta molt bé. Això el dia 1 d'agost. Després, el dia 8 d'agost, ve una companyia que es diu Companyia Neus Mar, que és aquesta xicota que alguna vegada també he cantat a Veneres, allà a Baix a Mar, quan fan la trobada de Veneres, i fan un espectacle que es diu Íntimament Llac, que segurament serà tot de cançons del Lluís Llac, i a més es veu que hi ha una mossa que balla així clàssic, que també l'acompanya mentre ella va cantant, que pot ser preciós això, pot ser molt maco. Després, el dissabte 15 d'agost, venen uns que es diuen Men in Swing, que ja havien vingut fa 3 o 4 anys, i fan una cosa que se li diu Men in Swing canta Sinatra. O sigui, segurament que tot faran de cançons del Frank Sinatra, que serà maco això, nene. O sigui, serà preciós. Jo ja tinc ganes de que arribi. I després, l'últim diumenge, el 22, fan la Harpo's Band, que és de jazz. Tot això ja poden entrar a la pàgina aquesta entrades.calafell.cat i ja poden comprar l'entrada. I després, ja, l'església de Segur, el diumenge, és el 50è Festival de Música de Baix Penedès, eh? 50è, escolta'm.
1: 50 anys 50 ja, mig segle.
0: Sí. Llavors, el diumenge és a les 10 de la nit, i aquest any es fan 3 concerts. Però hi ha una sorpresa molt gran, eh? Escolta'm, una cosa maca. El dia 2 d'agost ve aquesta soprano tan maca, aquesta, la Inoa Arteta. Que aquesta xicota, bueno, és el que ha cantat a les millors òperes de tot el món, eh? Ve acompanyada per un que es diu Lluís Santana, que ja ha vingut altres anys, que fins i tot va venir una vegada amb la Montserrateta, la filla de la Cavaller, que també va venir, doncs, que també és molt trempat i molt simpàtic. Doncs el primer diumenge, el 2 d'agost, ve la Inoa Arteta amb el Lluís Santana, que faran un recital d'òpera i de sarsueles, que també serà molt maco. Després, el segon diumenge, el 9 d'agost, fan un quinteto de gospel en femení, que són 4 mosses que canten gospel i una xicota que els acompanya amb el piano, que també serà maco, la mar de bé. I qui tancarà el festival és aquell director que és alemany, el Horst Schum, no sé si ho dic bé el nom, perquè jo ja saps que amb els estrangeros no, d'allò, que és l'orquestra Festival Chamber Orchestra of Europe. I aquest sempre fan música clàssica, venen violins, això, i ho fan la mar de bé, canten cançons de pel·lícules, cançons d'amor, clàssiques, el Mozart, el no sé què. Preciós, escolta'm, o sigui que tenim un festival de música la mar de maco, aquest estiu.
1: Déu-n'hi-do, com sempre, a més, cada any, i enguany, doncs, es supera, com sempre.
0: Clar, a més, el 50è aniversari, escolta'm, això s'ha de celebrar, escolta'm, no tothom pot dir que té un festival de música que ha durat 50 anys,
1: No.
0: I ja els haurien fet, però com que va haver-hi tot allò de la pandèmia, ni aquella, allò que tothom anava amb aquella mascareta i tot això, van haver de suspendre un parell d'estius, no es va poder fer tot això perquè no podia haver-hi tanta acumulació de gent per la malaltia aquesta. Però escolta'm, ja són els 50, ara sí que es pot dir que ja ho celebren, i la gent això, que qui vulgui comprar les entrades, que sàpiga que ja ho pot fer, i ha d'entrar aquí a entrades.calafell.cat i ja veuran que aniran en una pàgina que els hi deixa escollir a l'església, sí que poden escollir hasta la butaca i tot. El castell no, perquè el castell, com que són cadires de plàstic,
1: clar,
0: són 200 localitats i allí es canvi qui pugui. El primer que arriba és el que escull, O sigui, que no vadin, que 200 entrades s'acaben ràpid,
1: S'acaben ràpid i s'exhaureixen, De seguida, o sigui, les hem de comprar ja, si
0: per
1: volem.
0: Per això que no vadin, Que després diran, ai, no m'han enterat. Doncs escolta'm, la Pepa ja ho va dir, No hubiesen badado. No, res. Pues bueno, nena, em sembla que ja t'he explicat un munt de coses,
1: Déu-n'hi-do, avui, Pepa.
0: La setmana que ve ja portaré el programa de la Festa Major, que ja em sembla que ja està la cosa en marxa,
1: Sí.
0: Ja, falta menys d'un mes, ja tenim el Sant Pere aquí, escolta'm, ja ha arribat la Festa Major.
1: Ens portaràs l'exclusiva o què?
0: A veure, si em deixen, jo em sembla que ja estan treballant, O sigui que d'aquí res ja sortirà. Primer surten les xarxes, això, l'internet aquest, i després ja sortirà en paper, que la gent gran els agrada tenir un paper,
1: Molt bé.
0: Bueno, nena, ha estat un plaer veure't, I me n'alegro que el Ferran estigui de vacances, tu que les gaudeixi, ja m'ho explicarà la setmana que ve.
1: Molt bé, i has fet el dinar o què, Pepa?
0: Bueno, avui em sembla que em faré una miqueta d'una manilleta així fresqueta, perquè amb aquestes calorades, escolta'm, no puc aguantar. Un escarol, una miqueta de bacallà, unes anxovetes, unes olivetes, escolta'm, ja tindríem el dinar fet, què et sembla?
1: Que bo, prepara'm un tàper i em passo pel castell.
0: Vine'm a veure, ja te'n donaré una miqueta, nena. Sí. Bueno, macos!
1: Bueno!
0: Ens veiem la setmana que ve, si Déu vol.
1: Que vagi bé, Pepa! Adéu!

0: L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Tota l'actualitat internacional i nacional elaborada pels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya de dilluns a diumenge de 6 a 8 del matí i de 2 a 3 de la tarda.
1: Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. És la una.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Què tal, com esteu? Ha arribat el moment de viatjar. Aquest és el programa de viatges de Calafell Ràdio. Avui us oferirem una excursió llunyana. Anirem a conèixer Fuerteventura. Un paraís amb més de 150 quilòmetres de platges de sorra blanca i aigua turquesa. I parlant de platges, al programa d'avui també us oferirem una guia per visitar platges increïbles de postal. No et perdis el programa d'avui. Comencem.
1: Agafa la maleta, que marxem.
0: Doncs arribem a Fuerteventura, a la platja de Canàries. Un paraís amb més de 150 quilòmetres de platges, de sorra blanca i aigua turquesa, on descobrir immensos paisatges naturals i compartir el caràcter obert de la seva gent. Una illa on practicar moltíssimes activitats en les millors condicions. Hi ha diferents platges que hem de conèixer a Fuerteventura. La que es diu Islas Canàries, i per alguna cosa serà. Les seves aigües netes i tranquil·les et poden fer disfrutar no només del sol. Llargs passejos, practica esports com el surf, el windsurf o el volei, o simplement completar el teu dia gaudint de la naturalesa, que també té cabuda en aquestes platges de sorra fina. Hi ha moltíssimes platges per descobrir, algunes més verges. Com per exemple una que es diu Playa del Mal Nombre. Es troba a Fuerteventura i és increïble per descobrir-la. També té sorra fina, aigües turqueses, però molta, molta pau. És un lloc verge on no hi ha serveis propis de les platges urbanes. Per tal, si tens pensat visitar-la, hauràs de portar tot el que necessites. Hi ha una altra platja, es diu Del Risco del Paso, a Fuerteventura. Una platja emblemàtica. És portada de moltes postals representatives de Canàries i es situa a la costa sur de Jandia, al municipi de Pájara. Al ser una zona tradicionalment ventosa, especialment durant els mesos d'estiu, és ideal per a la pràctica d'esports aquàtics. Tot i que també, si no hi ha vent i és moderat, ofereix una experiència única de sol i platja. Hi ha moltíssimes platges més per gaudir, platges amb comoditats, d'altres salvatges, acollidores, junt a pobles pesquers o pintorescos, on gaudir dels seus encants. Però també hi ha diferents localitats turístiques a Fuerteventura. Llocs increïbles que no et pots deixar perdre. I no només per deixar la tovallola, sinó per gaudir dels pobles que són tan macos de visitar. A Fuerteventura podràs gaudir de miradors i també d'espais naturals. A banda de quilòmetres de platja, aquesta illa també ofereix paisatges d'altura. Els millors miradors de Fuerteventura són un lloc perfecte per contemplar la naturalesa volcànica d'aquest arxipèlag. Donen pas a extenses planes, parcs naturals i entorns rurals i costers. Els seus 813 metres d'alçada màxima combinen perfectament els cels gairebé tota l'època de l'any. I també has de viure els espais naturals de Fuerteventura. La illa més antiga de l'arxipèlag i una de les més tranquil·les en quant a activitat volcànica ha permès a Fuerteventura desenvolupar una naturalesa única, considerada un dels ecosistemes més importants del món i declarada el 2009 Reserva de la Biosfera per la UNESCO. La illa compta amb parcs naturals, monuments naturals, antigues coves, extenses planes i molta biodiversitat. I tens el monument natural de Tindaya, el parque natural Islote de Lobos, el parque natural Dunas de Corralejo, el parque natural de Jandía i molts més, tot un seguit d'activitats per visitar en aquests parcs naturals. També hi pots trobar museus i visites d'interès a Fuerteventura i, com no, llocs amb molt d'encant. A banda de les seves platges, paisatges i gastronomia, a Fuerteventura hi ha molt per descobrir. La illa, amb la superfície més gran de l'arxipèlag, amaga una geografia amb llocs amb molt d'encant, llocs increïbles per fer fotografies i per disfrutar amb la família o els amics. Només has de buscar els llocs o municipis que més t'agradi visitar. Per exemple, Antigua, Puertito de Lobos. Molt maco el Puertito de Lobos. Us el recomanem des d'aquí, des de l'Esperit Viatger. Segurament t'encantarà, és un lloc privilegiat i molt bonic de veure. Puertito de Lobos. També tens el Pozo Negro. Un lloc volcànic per gaudir-lo. Són moltíssimes les propostes, molts racons que tens per visitar a Fuerteventura, a les Illes Canàries. Nosaltres et recomanem una pàgina web perquè puguis consultar tot el que t'hem explicat. Es diu visitfuerteventura.com.
1: Esperit Viatger, un programa ple d'il·lusions.
0: Fem una petita aturada i tornem d'aquí uns minuts. Escoltem a la cantant Aitana amb aquest tema musical que es diu Les Babies.

0: Esperit viatger, un món per descobrir.
1: Molt bones, com esteu? Moment per viatjar, per agafar la maleta o per preparar-la. Us recomanem alguns llocs increïbles que teniu que visitar. Són paradisos mediterranis. Des de la Costa Brava fins a les Balears, platges que us transportaran al paradís. Comencem per la platja del Trabucador, a Sant Carles de la Ràpita, al Montsià. Aquesta llarga platja de dunes, envoltada de mar pels dos costats, és sempre un lloc bonic i especial per fer-hi una passejada o contemplar flamencs. És també un espai molt freqüentat per aficionats del surf de vela i el surf d'estel, que aprofiten el vent de la zona i omplen el mar i el cel dels colors de les seves veles i estels. L'indret us semblarà el paradís a mitja tarda, quan la llum del sol esdevé daurada i finalment tenyeix de tons vermells el cel i el mar. Més propostes. Pren nota. Platja de Cap Roig, al Perelló, al Baix Ebre. Voleu gaudir d'una platja com les del Carib a només 2 quilòmetres de l'Ampolla? Doncs haureu de situar-vos als peus de la urbanització Cap Roig per trobar aquesta gran platja de sorra blanca que destaca pel seu entorn, una gran pineda i diversos penya-segats amb roques de color ataronjat. El millor del lloc són les aigües transparents en fons de sorra. S'hi pot arribar des de l'Ampolla pels carrers de Cap Roig a l'extrem nord. Hi ha dutxes, lloguer d'embarcacions i un quiosquet de platja. A tocar d'aquest indret hi ha altres cales petites i poc freqüentades que també us recomanem, com la dels Capellans, la del Morro de Gos o la de Santa Llúcia. Cala Aigua Xèlida, a Tamariu, al Baix Empordà. Ja ho veieu, que aquest espai d'avui el dediquem a platges. A Tamariu només s'hi pot accedir amb barca o a peu, des de la urbanització que porta el mateix nom que la Cala, a través d'unes escales. Aigua Xèlida és una platja de pedres, envoltada de roques i pinars, amb un entorn espectacular, que té una de les aigües més clares de la Costa Brava. Quan hi arribeu, no hi voldreu marxar. Cala Jugadora, a Cadaqués, a l'Alt Empordà. Arrecerada pels ginebres, protegida del vent i vigilada per la gran roca vermella i el far de Cap de Creus, la Cala Jugadora és un tresor amagat enmig del parc natural del Cap de Creus. Petita, però amb unes vistes envejables del far, hi trobareu un paratge amable, aliè del paisatge castigat pel vent, que s'observa a altres zones del Cap de Creus. No podreu marxar sense fer-vos-hi un bany, perquè té una aigua freda, però de somni. Cala Presili, a Mahó, a Menorca. Amb el far de Faratavics de Taló de Fons, la Cala Presili és una platja que enamora. La sorra blanca i l'aigua turquesa contrasten amb el color negre de les roques de la zona. Per arribar-hi cal seguir un tros del camí de cavalls que trobareu indicat abans d'arribar al far. Un imprescindible de tota vista a Menorca. I de Menorca cap a Mallorca, a la Cala Barca, a Manacor. És una cala verge que representa la costa retallada per les entrades del mar i els penya-segats. S'hi ha d'arribar caminant uns 15 minuts pel mig d'un bosc de pins, alguna zina i garrofers. La caminada val la pena quan us hàgiu banyat i pugueu dir que heu provat una de les aigües més cristal·lines de Menorca i Mallorca. Platges de Comte, a Sant Josep de Sa Talaia, a Eivissa. Diuen que les aigües d'aquest conjunt de cales són les més transparents i encisadores de tota l'illa d'Eivissa. Si a això hi afegim un paisatge autènticament espectacular i encara verge, sense hotels i només amb algun quiosquet restaurant, aleshores tenim gran part dels ingredients necessaris per gaudir d'un lloc idíl·lic. No hi ha excusa per anar-hi i descobrir aquesta platja. Més propostes al calor desmort a Formentera. És una visita obligatòria si es passen uns dies a Formentera. El Caló d'Esmort és una platja petitíssima en un entorn natural incomparable. Tota l'illa és coneguda pel fet de tenir les aigües més transparents de les Balears, però el Caló d'Esmort concentra una bellesa difícil de descriure. Per entendre-ho, s'ha d'anar. El Portitxol, a Xàbia, al País Valencià. Instagram l'ha convertit en una de les platges més famoses del País Valencià. La seva situació, sota uns penya-segats plens de vegetacions, el color turquesa de les aigües i les casetes de pescades que s'hi conserven, són els ingredients necessaris per fer d'aquesta platja un somni fet realitat. I acabem les nostres propostes de platges a la platja del Racó, al Rosselló. El Racó és el nom d'un lloc considerat com un dels més originals de tot el litoral del Mediterrani. El lloc és simbòlic, ja que l'extremitat de la platja de sorra comença la costa rocosa que va geològicament fins al Golf de Roses. Vora el mar, unes petites cases amb jardinets florits s'han construït al llarg de carrers de sorra. L'any 1957, el Racó es va autoproclamar municipi lliure i va posar els noms dels carrers i de les places en català del Rosselló, on, per exemple, les garotes es diuen engarotes.

són llocs increïbles per visitar i descobrir. Propostes de paradisos de platges, paradisos mediterranis, des de la Costa Brava fins a les Balears i més enllà. Llocs que us transportaran al paradís i on podreu relaxar-vos i desconnectar.

0: Rústic Vilella. Masia de categoria Gran Confort, 3 espigues. Rústic Vilella és una masia de turisme rural situada a l'antiga casa Cal Pere Vilella, al terme municipal de Gisclareny, a l'Alt Berguedà, dins del Parc Natural Cadí-Moixeró. Es troba aïllada del nucli urbà, a una altitud de 1.425 metres, prop del mirador del municipi i de l'ermita de Sant Miquel de Turbians, datada del segle IX, i compta sempre amb la màgica presència de la muntanya del Pedraforca. Des de Rústic Vilella, l'Oriol Baños ens explica la història de la casa.
1: Nosaltres fa 21 anys, els meus pares venien aquí a Gisclareny a estiuejar, van comprar una caseta que anàvem arreglant, però la seva idea sempre era venir a jubilar-se o estar-se aquí. El que passa que jo, quan tenia uns 20 anys o així, ja vaig decidir venir a viure aquí i vam pensar de muntar algun negoci. I va ser això, llavors, quan vam comprar les runes on eren aquesta casa antigament, que era Cal Pere Vilella, i vam fer les obres ja pensant en fer de turisme rural i fer nosaltres el menjar, oferir les habitacions i el menjar. La casa es va obrir el 2004, el que passa que ja abans, el 2000, així, ja vam començar a tenir el projecte, a buscar el lloc i fer la construcció.
0: La masia disposa de 5 habitacions, amb bany, calefacció i magnífiques vistes a l'exterior. Menjador, sala d'estar equipada amb llar de foc, televisió, jocs de taula i servei de bar, en un ambient tranquil i acollidor, així com d'unes àmplies zones verdes amb taules exteriors.
1: Són 5 habitacions, que totes poden ser dobles o triples, o de 4 inclús, i llavors oferim tots els àpats, qualsevol àpat que es vulgui fer. També tenim la piscina, que també és climatitzada, que es pot fer servir a l'hivern. Tenim cavalls, que també fem rutes. I si no, també les rutes a peu és el que més fa la gent també. Una ruta que es va a una ermita aquí del segle IX, una mica de Turbians, o el naixement de les fonts del Bastareny, o el mirador d'aquí de la Roca Tiraval. Hi ha diverses coses, diferents distàncies, diferents nivells, sobretot per canalla, que és el que més ens ve a la cap. Una mica de jocs de taula i el cobert a fora també, que també s'aprofita per jugar, per dinar, pel que es vulgui.
0: Com a novetat, han creat una casa de fusta, dalt dels arbres, un gran niuet d'amor.
1: Sí, és una caseta que al principi havia de ser només per anar-hi a jugar als nens, per tenir una caseta sobre els arbres, tota feta de fusta, i ara que fem també, si algú vol dormir-hi, una parella pot dormir-hi, i també és un racó com més un niuet als arbres. Bueno. Més romàntic que l'habitació. És un lloc així més petit i tancat, però és, bueno, és més maco.
0: La cuina que es pot degustar a Rústic Vilella està basada en plats tradicionals de la zona i menjar casolà, elaborat a base d'aliments collits i criats a la comarca. Per a les zones de lleure, com deia l'Oriol, disposen d'una piscina coberta i climatitzada, d'un petit gimnàs amb sauna, de cavalls per fer passejades i de bicicletes de muntanya. També podreu gaudir de més d'una desena de rutes locals de senderisme, l'ascensió al Pedraforca, la visita al nucli medieval de Bagà, les fonts de Bastareny, entre moltes altres activitats. Les vistes des de la casa Rústic Vilella són impressionants.
1: El que veiem, el primer que veus a la casa és el Pedraforca, lògicament, llavors a mà esquerra es veu tota la serra d'Ensija, amb el refugi que dona amagat i la gallina pelada, i a mà dreta la serra del Cadí-Moixeró, tota la zona. Si mirem cap a l'altra banda, veiem el cim de Turbians i el coll de Turbians, que serien les vistes que caminant 10 minuts agafem vistes sobre Bagà i la vall del riu Llobregat. I caminant 20 minuts en direcció nord, anem a veure la vall del Bastareny, l'altra vessant que encara és el poble de Gisclareny.
0: Les habitacions no disposen de televisió i, per tant, es busca la màxima tranquil·litat.
1: No vam voler tampoc tenir televisió a les habitacions perquè millor que la gent visqui a fora, ja que estàs en aquest entorn privilegiat i amb aquestes vistes, millor que estiguin a fora. Al principi, que no hi havia cobertura de telèfon, també hi havia gent que es queixava, però al final ho agraïen. Quan es podien desconnectar del tot, ara no, ara hi ha cobertura de totes les companyies, perquè també són serveis que es necessiten. Però la gent el que fa més és estar-se a fora i relaxar-se. Sí.
0: La Casa Rural Rústic Vilella es troba en una finca enmig del bosc amb esplèndides vistes al Pedraforca. Amb l'estada a la casa s'ofereixen descomptes a multitud de recursos turístics de la comarca, empreses d'activitats i també museus. Segons ens ha explicat Oriol Baños, els mesos de juliol i agost són forts en temporada alta, també al setembre i a l'octubre, a la temporada dels bolets.
1: Normalment és a mig juliol i tot l'agost, és cada dia hi ha gent, i llavors ara setembre i mig octubre, sobretot per la temporada dels bolets, perquè se'n fan molts, aquest any que és molt bo de bolets, cada dia hi ha algú que ve a passar una nit entre setmana inclús i anem fent bastanta gent. Sempre hi neva. Normalment, ara menys, que altres anys, però gener i febrer, normalment sí. El que passa que no són grans quantitats de neu, el que passa que sí, uns 4 dits de neu, sí, hi cauen.
0: La procedència dels clients de la Casa Rural són majoritàriament de l'àrea metropolitana de Barcelona i també del Penedès.
1: Els principals són clients de l'àrea metropolitana de Barcelona i del Vallès. També a Sabadell i Terrassa també hi ha bastanta gent. Després seria més poder de l'àrea del Penedès, déu-n'hi-do, també força gent últimament està venint. I d'estrangers va variant segons els anys. Hi ha alguns anys que venen molts holandesos, altres anys francesos i aquest any bastants anglesos. El que passa que no és un gran... No hi ha gran quantitat, però sobretot juliol i agost sí que són aquests clients els que es veuen. Nosaltres estem donats d'alta en 4 portals d'internet, que són els famosos que tothom busca de turisme rural. Després també treballem amb la nostra pàgina web i ara una mica més amb xarxes socials. En Facebook i Twitter també trobem bastanta gent, però d'on més ve gent és del boca a orella. De gent que ja ha estat aquí i els diu als seus familiars, als seus amics, molta gent recomanada, que pensem que és la millor publicitat, perquè si una gent ha estat bé i li diu als seus amics, vol dir que ja han estat bé i és la que anem mantenint també força gent d'aquest tipus.
0: Una casa rural on es busca la màxima tranquil·litat. L'Oriol Baños explica l'ubicació.
1: Estem a l'eix del Llobregat, que és la carretera C16 o E9. S'ha d'entrar fins al poble de Bagà, i a dins de vegades t'he indicat el cartell de Gisclareny i és una carretera de muntanya d'uns 12 quilòmetres i estem també a les afores de Gisclareny. Gisclareny és un poble petit que només té 30 habitants, doncs estem encara a les afores i amb una carretereta de 3 quilòmetres més, tot asfaltat, arribem fins a casa.
0: L'Oriol comenta que la crisi els ha afectat, però lleugerament. Escoltem-lo.
1: Lleugerament. Potser sí que ha baixat una mica la cosa, però veient com està el tema no ens podem queixar, perquè va, segueix venint gent, ja ho veieu, i anem fent. Clar, a vegades, el juliol, per exemple, va ser molts dies de mal temps, llavors, clar, el mal temps també fa que la gent no surti tant, però l'agost ha estat molt bo i ara la temporada de bolets també està sent molt bona.
0: Per últim, envia un missatge als oients de l'Esperit Viatger.
1: Doncs si volen desconnectar, bàsicament, i viure en plena natura, que vinguin aquí, que els oferim, i també un bon menjar que fem perquè passin una bona estada.
0: Hem arribat al final gairebé ja del programa de viatges de Calafell Ràdio. Falten pocs minuts, però abans d'acomiadar-nos us deixem amb un tema musical que us acompanyarà al llarg d'aquests propers minuts. Nosaltres seguim en directe aquí a la programació habitual d'aquesta casa, Calafell Ràdio, com tots els dissabtes i diumenges. Gràcies.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dissabte 6 de juny.
1: Les notícies de Calafell.
0: La platja de Calafell és aquest cap de setmana l'epicentre de la cultura marinera catalana amb la celebració de la 22a Fira del Mar. Una cita consolidada que tindrà lloc al Passeig Marítim i la plaça del Manila, que s'ompliran d'activitats familiars, gastronomia i tradicions vinculades al Mediterrani. Amb aquesta notícia comencem a repassar els titulars del dia. Calafell licita el canvi de gespa del camp de futbol de Segur i un nou camp de futbol 7 a l'estadi Juan Ríos. Les obres tenen un cost d'1,67 milions d'euros i la Generalitat en subvenciona prop del 37,5%. El calafellenc Albert Pijuan guanya un Premi Max per l'obra La Tercera Fuga. L'espectacle del Teatre Nacional de Catalunya s'endú 3 guardons en la cita de les arts escèniques. Els calafellencs Buhos publiquen No hi ha pla B, amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh. El senzill de pop vitalista defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. L'esport serà el tema central de la Shopping Night del Vendrell. L'Arbós rehabilitarà els murs del cementiri municipal. I l'Ajuntament d'Altafulla col·loca xarxes a la sortida dels col·lectors pluvials per evitar que els residus acabin al mar. La inversió de 30.000 euros està finançada pels fons Next Generation. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Llaguts de Calafell ha participat recentment a l'edició d'enguany de la Bogalonga, a Venècia. També són protagonistes perquè aquest cap de setmana participaran a la Fira del Mar, de diverses maneres. Per saber més, avui ens acompanyen el Roger Bravo i la Sandra Charmes de Llaguts de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La platja de Calafell és aquest cap de setmana l'epicentre de la cultura marinera catalana amb la celebració de la 22a Fira de la Mar. Una cita consolidada que tindrà lloc al Passeig Marítim i la plaça del Manila. Estaran plenes d'activitats familiars, gastronomia i tradicions vinculades al Mediterrani. L'esdeveniment té lloc el 6 i 7 de juny, amb tallers, exhibicions, demostracions d'oficis relacionats amb la pesca i activitats divulgatives han format part d'un programa pensat per acostar la cultura del mar a totes les edats. La gastronomia és un dels grans atractius de la fira. Els assistents poden gaudir de productes del mar i de plats tradicionals de la cuina marinera, destacant especialment l'arrossejat popular, una de les propostes més emblemàtiques de la celebració. Paral·lelament, diversos equipaments culturals del municipi ofereixen jornades de portes obertes, entre ells el Centre d'Interpretació, la Cofreria i la Casa Barral, reforçant la voluntat de la Fira de difondre la història pesquera i el llegat marítim de Calafell. La Fira del Mar es consolida com una de les primeres grans cites de la temporada estival del Baix Penedès, amb l'objectiu de preservar les tradicions marineres, fomentar el respecte pel medi marí i projectar la identitat mediterrània del municipi cap al futur. Segons l'organització, aquesta 22a edició confirma el bon moment d'un esdeveniment que any rere any atrau tant residents com visitants, convertint el litoral de Calafell en un espai de trobada entre cultura, patrimoni i mar.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'escriptor calafellenc Albert Pijuan

0: família al llarg de 100 anys i traça un recorregut per diferents moments i escenaris històrics. El relat viatja des d'Ucraïna dels anys 20 del segle passat fins a Buenos Aires dels anys 70 i la Barcelona actual, connectant tres generacions guiades pels desplaçaments, els conflictes i la memòria familiar. Amb aquest nou reconeixement, Albert Pijuan suma un dels guardons més prestigiosos de les arts escèniques de l'Estat i consolida la seva trajectòria com una de les veus destacades de la dramatúrgia i la literatura catalanes.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: I continuem amb més notícies de Calafell perquè el ple de l'Ajuntament de Calafell ha aprovat la licitació del canvi de gespa del camp de futbol municipal de Segur i l'ampliació del camp de futbol municipal Juan Ríos a Calafell amb un camp de futbol 7. Les obres tenen un cost de més de 1,67 milions d'euros i la Generalitat en subvenciona 623.990 euros amb el pla de xoc de la millora d'equipaments esportius. Concretament, la subvenció de la Generalitat és de 478.550 euros per l'ampliació del camp Juan Ríos i de 145.440 euros pel canvi de gespa de l'estadi de Segur de Calafell. La licitació inclou el manteniment dels dos camps de futbol per un període de 4 anys. L'adjudicació de les obres es preveu que serà durant l'estiu i la renovació de la gespa podria fer-se a principis de la temporada 2026-2027, amb una duració de 3 o 4 setmanes aproximadament. L'ampliació del camp de futbol Juan Ríos durarà més, ja que s'ha de redactar el projecte executiu per part de l'empresa adjudicatària i posteriorment fer les obres. Aquesta acció pot durar prop d'un any en total. Per tant, la instal·lació estaria disponible per a la temporada 2027-2028. L'any 2025 es va fer la renovació de la gespa del camp de futbol Juan Ríos, degut al deteriorament que havia patit des de la disputa dels Jocs del Mediterrani de Tarragona en el 2018. Durant l'estiu es va fer la reforma del voladís de la tribuna principal i poc després es va renovar les porteries.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I continuem ara amb una notícia cultural perquè el grup Buhos publica No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat que compta amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, que canta en català el tema. Si saps on vols anar, posa't a caminar. És la tornada de la cançó que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per a tots dos artistes. Buhos es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari, Històries d'aquella niña. Des de Halley Records han destacat que no hi ha pla B, neix d'un context cada vegada més saturat d'estímuls constants i planteja l'acció com a resposta. Per això el grup amb Leire Martínez canta: si no hi saps anar, posa't a caminar. I si no hi ha camí, jo l'hauré de forjar. Vinga, anem a sentir una mica com sona aquesta cançó. Una

0: I continuem amb més notícies de la comarca.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Ara parlem del Vendrell perquè viurà aquest dissabte 6 de juny la 13a edició de la Shopping Night, un esdeveniment essencial que cada any omple de gent els carrers del centre de la ciutat. Enguany la temàtica escollida és el món de l'esport, en relació amb el fet que el Vendrell és aquest 2026 Ciutat Europea de l'Esport. Així, els diferents comerços estaran decorats amb motius esportius i des del Centre d'Iniciatives de Turisme, organitzadors de la iniciativa, han elaborat unes medalles simbòliques que els comerços repartiran entre els compradors. La Shopping Night s'iniciarà a les 8 de la tarda a la plaça Nova i s'allargarà fins a les 12 de la nit, moment en què es farà un castell de focs. Com és habitual, els comerços oferiran descomptes i ofertes especials alhora que pels carrers hi haurà actuacions musicals, exhibicions de ball i degustacions gastronòmiques. Diferents entitats esportives també col·laboraran amb aquestes activitats variades.

0: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
1: I l'Ajuntament de l'Arboç ha anunciat que farà una rehabilitació integral dels murs del cementiri municipal, amb l'objectiu de garantir la seguretat, l'estabilitat i la conservació d'aquest espai. D'aquesta manera es podrà actuar sobre diversos trams dels murs de tancament que estan afectats pel pas del temps i per problemes estructurals derivats de la humitat i les característiques del terreny.
0: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: I continuem amb més notícies perquè l'Ajuntament d'Altafulla ha col·locat unes xarxes a la sortida dels col·lectors pluvials per tal d'evitar que els residus acabin al mar. El consistori hi ha destinat 30.000 euros que han estat aportats pels fons Next Generation. La intervenció s'ha dut a terme en les últimes setmanes i l'alcalde de la localitat, Jordi Molinera, ha explicat que és un sistema de retenció de residus sòlids que els atrapen de l'aigua que ve de les canonades que venen del poble. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i un a la sortida que desemboca al canal de la Rasa, a tocar de la platja. La voluntat és que les aigües que Altafulla aboca al mar estiguin tan netes com sigui possible, ha valorat Molinera. Anem a sentir-lo.
2: Bé, són molts dels residus que la conca, que la nostra rasa, doncs, tirava cap a mar, doncs el mar també tard o d'hora doncs, ens ho retornava. Si tot això són eines que ajuden a tenir un sistema natural, ja sigui dins del mar o la pròpia platja, per tenir uns espais naturals doncs, més nets, és al final l'objectiu que tenim com a equip de govern. Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural, i per tant doncs, ens interessa molt doncs, poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus. Però això doncs, també és la nova ordenança que estem acabant d'ultimar, on es prohibeix fumar a la platja, perquè sabem que sobretot són els fumadors, evidentment, qui deixen la borilla a la sorra, no? És un residu doncs, que déu-n'hi-do el que ens hi trobem. Tot plegat són una sèrie d'actuacions per evitar que hi hagin residus a entorns naturals com és la nostra platja.
1: El Batlle ha destacat que eren molts els residus que des del canal de la Rasa acabaven al mar i que amb aquest sistema reduiran en bona part. Les xarxes periòdicament s'han d'anar buidant amb un camió cisterna, ja que retenen i acumulen la brossa. Aquests residus al mar tard o d'hora ens els retornava, ha dit, fet que embrutava la platja. La platja és un espai natural i ens interessa molt poder fer el màxim possible per evitar que hi hagi residus, ha reiterat Molinera. Així mateix, per minimitzar les deixalles, el consistori té previst aprovar les pròximes setmanes una nova ordenança de platges que incorpora la prohibició de fumar a l'arena, perquè són els fumadors els que deixen borilles a la sorra i déu-n'hi-do les que hi ha, valorava Molinera. La iniciativa ha estat finançada pels fons Next Generation.
2: Tot plegat ho hem pogut fer gràcies a un fons europeu, un Next Generation. És una inversió de 30.000 euros que s'ha gestionat amb l'empresa municipal d'Aigües. I bé, contents doncs, d'aquesta mesura, que a costes de l'Estat també en alguna ocasió doncs, ens havia reclamat, no? Doncs, que totes aquestes aigües pluvials que aboquem a mar doncs, tinguin sistemes de retenció de residus, doncs, poder-ho fer realitat. I ara doncs, amb ganes de que hi hagi una pluja per poder-ho provar.
1: Paral·lelament, l'alcalde altafullenc ha destacat en quin punt es troba el projecte per construir una bassa de laminació a la zona coneguda com a Vinya Gran, que ha d'evitar inundacions al barri marítim quan hi ha pluges intenses. Molinera ha indicat que estan a l'espera de poder fer unes cates arqueològiques que formen part de la tramitació urbanística, un tràmit que confia que es pugui resoldre durant aquest any. Ens agradaria poder estar molt més ràpids, ha dit. En cas que a aquest punt hi hagués una troballa arqueològica, caldria buscar una nova ubicació per a la bassa de laminació.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
1: I anem ara amb una notícia de Tarragona, perquè la memòria anual de Càritas Tarragona apunta que la meitat de les 10.250 persones que van atendre el 2025 no té un lloc digne per viure. Els usuaris, un 13%, viuen habitatges rellogades i un 21% viuen persones que no són del seu nucli familiar. Un 5% ocupa un habitatge i un 22% viu al carrer. L'informe constata un increment de la complexitat de les situacions de vulnerabilitat ateses i reflecteix la persistència de desigualtats estructurals que dificulten l'accés l'accés a drets d'habitatge o ocupació. De fet, l'entitat apunta que el 37% de les persones que van acompanyar l'any passat es troba en situació administrativa irregular, fet que les aboca a viure als marges del sistema privades de drets, ha indicat.
0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
1: I continuem l'informatiu ara amb una notícia cultural, perquè el grup de rock del Vendrell, L'Exambusto, ha anunciat que publicarà un doble vinil amb el concert que l'any passat van oferir al Festival Terramar de Sitges, en una edició limitada i numerada. Amb el títol Efecte Permanent, el disc sortirà a la venda el 10 de juliol i recollirà l'actuació completa del grup al Festival Sitgetà. Tal com han explicat des de la formació en un comunicat, el llançament no és només un disc en directe, sinó una experiència sonora que captura amb fidelitat l'energia, la complicitat i la intensitat que L'Exambusto va desplegar damunt dels escenaris. El títol resumeix l'impremta que els del Vendrell l'han deixat i continuen deixant en diverses generacions. El fet d'escollir el concert de Sitges per immortalitzar el retorn de la formació clàssica al passat 2025 és perquè condensa tots els ingredients que van convertir la gira en un fenomen, un repertori carregat d'himnes, moments de màxima eufòria col·lectiva i una interpretació vibrant que oscil·la entre la contundència del rock i la sensibilitat més emotiva.
0: Les notícies del Camp de Tarragona.
1: I continuem amb l'última notícia d'aquest informatiu, perquè la xarxa de sensors químics instal·lada als polígons petroquímics Nord i Sud i al Port de Tarragona ja han entrat en funcionament. Es tracta d'un total de 432 dispositius que tenen com a objectiu detectar de manera ràpida possibles fuites de substàncies tòxiques que puguin representar un risc per a la població en cas d'un accident químic. Els sensors s'han ubicat estratègicament entre les zones industrials i els nuclis urbans per poder identificar de forma immediata la presència de productes potencialment perillosos i facilitar una resposta més ràpida dels serveis d'emergència. La nova infraestructura dona cobertura a diversos municipis de l'àrea d'influència del complex petroquímic, entre els quals hi ha Tarragona, Vilaseca, la Canonja, Constantí, el Morell, els Pallaresos, Perafot, la Pobla de Mafumet i Reus. Els aparells són capaços de detectar diferents substàncies tòxiques que podrien generar núvols contaminants en cas d'accident industrial, com ara òxid de litè, sulfur d'hidrogen, diòxid de sofre, clor o amoníac. La posada en marxa d'aquesta xarxa forma part de les novetats incorporades al Pla Especial d'Emergències Exterior del Sector Químic de Tarragona, el conegut Pla SECQTA, que recentment ha estat revisat per la Comissió de Protecció Civil de la Generalitat. Amb aquesta nova xarxa de vigilància, les administracions busquen reforçar la seguretat d'una de les zones industrials més importants del sud d'Europa i millorar la capacitat de resposta davant qualsevol incidència que pugui tenir afectació fora de les instal·lacions industrials.
0: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
3: Lleguts de Calafell ha participat recentment a l'edició d'enguany de la Bogalonga, a Venècia. També són protagonistes perquè aquest cap de setmana participaran a la Fira del Mar, de diverses maneres. Per saber més, avui ens acompanyen el Roger Bravo i la Sandra Charmes, de Lleguts de Calafell.
4: Ha sigut una experiència genial, perquè la primera vegada que vam anar compartíem, perquè només van vindre 8 socis de Lleguts, i aquest any hem sigut 20 persones les que han remat i hem sigut unes 30 persones socis que han vingut, i això és tot un èxit.
5: Disfrutar l'experiència. Sí que és veritat que, com és una experiència que és complexa d'organitzar i el viatge és una mica car, perquè clar, s'ha de portar l'embarcació, llavors, doncs, clar, quanta més gent ve millor, però clar, tampoc ens podem passar perquè si no tenim prous mitjans per ficar-los amb l'embarcació. I
4: com una bogeria a nivell d'organització, perquè bueno, s'han desbordat, cada vegada hi ha més embarcacions que hi havia, i bueno, pues ha sigut una mica complexa, però bueno, la veritat és que totes les coses que hagin pogut passar ho compenses veient les cares de les de socis quan sortien, de dir, és que és una experiència que es grava dintre del cor, o sigui, I són poques persones que poden dir jo he bugat en els canals de Venècia.
5: Sí, sí.
3: No, i tant.
5: Has passat per dintre els canals, has passat per sota el pont de Rialto, amb tota la gent, el públic expectant, tu vas passant i et van aplaudint, et van cridant, vull dir, és molt curiós, és molt diferent, és una experiència única, perquè clar, vas veient aquests palaus al teu costat, estàs acostumat a bugar sempre amb espais oberts, molt naturals, i clar, es fa molt, molt diferent, molt especial.
3: Quants equips hi participen, més o menys? Doncs
5: pues mira, van haver unes 2.500 embarcacions en total, o sigui, gent de tot el món. O sigui, d'Itàlia, venen gent d'Anglaterra, venen gent de Nova Zelanda, que no sabem com porten les barques, perquè clar, nosaltres estem 2 dies per portar-la cap allà en remolc, i hi havia anglesos que portaven com 4 dies a la carretera, que te'ls vas trobant amb experiències molt curioses, perquè clar, vull dir que és una logística una mica complexa, no? I sobretot quan es reuneixen 2.500 embarcacions amb tan pocs punts de partida, doncs pues clar, per llançar totes aquestes embarcacions a l'aigua, o sigui, logísticament és una bogeria, perquè clar, la sortida es fa a les 9 del matí, i clar, des de les 7 del matí estan tirant barques allà com a bojos per intentar que tots arribin al moment exacte de la sortida amb un punt molt concret. A més, com moltes d'aquestes embarcacions ens venen des del continent, clar, ja d'entrada tens un tram de 4-5 quilòmetres fins a arribar allà, després tot el que fas a la competició, bueno, la competició lúdica no és una competició realment,
4: bueno, però és una protesta, que... de fet la Bogalonga és una protesta contra els barcos de motor, que va néixer el 1964, i bueno, pues és l'únic dia de l'any on Venècia, en principi, embarcacions de motor.
3: I també hi participeu a la Fira del Mar aquest cap de setmana. Dissabte i diumenge feu sortides a bugar. És a dir, teniu un estand, la gent s'hi pot apropar, apuntar-s'hi i bugar.
4: Exacte. Sí? La idea és fer un tasteig d'uns 40 minuts en el que, bueno, pues, deixem que la gent pugui entrar a la barca, fem un torn i tornem.
5: Espero una mica l'experiència, sortir al mar. La veritat és que, a més, sortir des de terra és molt, o sigui, des de la platja és molt curiós, perquè no és el mateix. Nosaltres normalment quan fem l'activitat no ens mullem, vull dir, passes des d'una plataforma a la barca i de la barca surts a navallar. Però clar, quan fas l'embarrancament, que és portar la barca fins a la platja, sí. Aquí sí que evidentment pues, t'has de mullar, participes d'una altra manera, és més curiós, no? Has de vèncer aquestes primeres onades abans de sortir, una experiència molt curiosa que normalment enganxa molt i a la gent agrada, per això es fem aquests testejos de rem per a que la gent s'enamore i visqui el mar, no? la tradició marítima d'aquest poble.
3: Es fan sortides tant de matí com tarda, eh?
5: Sí.
4: Exacte. De fet, és anar a l'estant i hi ha inscriudes i bueno, tenim uns horaris concrets i que s'apuntin.
5: Bueno, no només això, sinó també promocionarem una mica pues, tot el projecte d'Onades de Coratge. Onades de Coratge va néixer amb l'esperit sobretot d'això, de les dones que havien passat per el procés del càncer, i bueno, pues és un moviment que va molt bé per la recuperació, sobretot.
4: Sí, pel tema de l'infedema.
5: L'infedema i tot això. I ara, d'alguna manera, arrel també del premi que ens va donar l'Ajuntament pues, per valors humans i de més, el que hem fet és extendre una mica més aquest programa d'Onades de Coratge a altres problemes que, bueno, que s'estan treballant, vale? Però altres patologies que també són bones per recuperar, sobretot...
4: A nivell psicològic, o sigui, una de les coses que de fet, quan vam fer l'any passat la jornada d'onades, va vindre un metge de l'ICO, i sobretot el que més agraïa és sobretot la sociabilització, i això donava uns beneficis, i la integració donava uns beneficis psicològics molt grans a les persones.
5: Sobretot perquè és un esport que és molt obert a moltes edats, o sigui, clar, hi ha esports que són una mica més competitius, esports que són més exigents. El nostre esport té una part que, bueno, evidentment, si vols ser esportiu, no? Tenim un equip d'esportiu que competeix i estes, pues, practiquen, és duro i tot. Però sí que és veritat que té una part molt lúdica, molt oberta i molt d'integració, no? I és un dels pocs esports que comparteixes 8 persones, però que no estan pues, uns contra altres perquè un equip de futbol, o no estan en un partit de pàdel que tens que jugar i coordinar-te. No, és una activitat on realment estàs disfrutant pues, d'aquell moment del mar. Bueno, si vols bugar una mica fort, pues, també cremes, però que vull dir que tens un espai de compartir molt, molt específic, no? I sobretot quan veus, pues, no sé, les sortides del sol, la posta del sol, pues, són moments molt macos. I això t'ajuda molt a connectar. I sobretot ens ajuda en que hi ha un ventall d'edats molt ampli, vull dir que no és gent més jove, vull dir que tenim, la nostra mitja d'edat és bastant alta, és de 45 cap en amunt, o sigui, també tenim ara sobretot un equip més jove i una part més jove del club, però vull dir que normalment és gent de certa edat, no? I és un esport que et dona, encara que tu no hagis fet mai cap esport, et dona l'oportunitat de participar i de provar-ho, no? Perquè és molt accessible.
4: Sí,
5: a tothom,
4: és molt accessible, no? Mm. I després, a la Fira del Mar, tornant a la part dels joves, que tenim una barca de joves, que estan, bueno, estem tots molt, molt vinculats al medi ambient i a la protecció, faran una recollida a les platges de plàstics i després al mar també. I això ho faran el...
5: Sí, faran el diumenge, que és el dia del medi ambient, doncs faran una representació del que és la recollida del mar de plàstics i després a la platja una batuda, vale? I després dins l'estamp doncs, també es faran activitats de recuperació de plàstic, doncs, o sigui, d'activitats una mica per vestir o per donar-li una segona vida a aquest plàstic,
4: sí.
5: No?
4: Mm.
5: Vale. Bueno, i a part, sobretot, el plat fort, que és una mica la subhasta del peix en la participació
3: clar.
5: Esto és un evento molt xulo perquè fan venir a la Francisca, que és la que d'alguna manera porta el peix per la subhasta, val? Que és aquesta embarcació de vella llatina tradicional, i ells ens porten, diguéssim, ens apropen a davant de l'estàtua del pescador aproximadament a uns 200-300 metres el peix, i llavors, pues, com antigament es feia, que vull dir que és l'origen del llagut, que és una mica la forma de representar quina és el naixement i el motiu del perquè els llaguts a rem, vale? Pues són els que aniran a buscar aquest peix i a tornar-lo. Vull dir que l'origen, de fet, era una mica aquest, no? Per això, de fet, és competitiu, perquè quan més vegades anessin a les barcades a carregar material i el portessin a la platja, pues, d'alguna manera millor podien viure, no? Llavors, pues, fem aquesta representació, nosaltres anirem a buscar el peix fins a la Francisca i el portarem cap a la platja, i després, pues, la confraria de pescadors, amb l'Ani, faran tot el que és el tema de la subhasta i, bueno, com cada any, que és espectacular, no? La gent que ve i el maco que és.
3: Afegim en aquesta entrevista una anotació final important, ja que quan es va gravar la subhasta del mar encara estava prevista. Ara mateix hi ha un avís important, ja que a causa de les condicions meteorològiques adverses queda anul·lada la reproducció de l'antiga subhasta de peix prevista per avui dissabte a les 7 de la tarda. Les embarcacions no poden sortir a pescar amb les garanties de seguretat necessàries i per aquest motiu no es podrà disposar del peix necessari per dur a terme aquesta activitat.
0: Calafell Ràdio. El temps.
1: I acabem l'informatiu d'avui, doncs, repassant el temps per aquest cap de setmana. Avui dissabte el temps serà variable amb alternança de núvols i cel mig ennuvolat la major part del dia, però això sí, sense pluja. La temperatura es mantindrà de nit i pujarà de dia, movent-se entre els 18 de mínima i els 23 o 24 de màxima, i humitat alta de nit i moderada de dia. Hi haurà vent feble i variable fins a mig matí i marinades del sud i del sud-oest al migdia i tarda. El mar hi dominarà el marejol. I d'aquest diumenge, doncs, el temps serà estable i assolellat, amb algun núvol baix a primera hora, bandes de núvols alts al matí i cel clar a la tarda. La temperatura es mantindrà de nit i pujarà de dia amb 18 o 19 graus de mínima i 24-25 de màxima. Hi haurà humitat alta de nit i moderada de dia també com avui dissabte. El vent serà més feble i variable amb domini del sud i del sud-est al centre del dia. La mar serà majoritàriament arrissada.
0: Les notícies de Calafell.
1: I fins aquí l'informatiu d'avui dissabte 6 de juny. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i que acabeu de passar un gran cap de setmana.
0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Catalunya Ràdio.
1: El papa arriba a Espanya fent una crida, abandonant la polarització política i elogiant el multilateralisme. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: En el primer discurs del seu viatge a l'Estat, Lleó XIV ha posat en valor el paper d'Espanya com a garant de la pau, en un gest que de ben segur donarà aire al govern de Pedro Sánchez. Madrid, Dani Saindeaja, bon dia.
2: Bon dia. En el seu primer missatge de viatge a l'Estat i davant de tota la plana política espanyola, Lleó XIV ha demanat deixar de banda la polarització i la divisió.
3: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social.
2: Ha estat un discurs de forta càrrega política, on també ha agraït el paper d'Espanya a favor del dret internacional i la pau enmig d'un món adit sacsejat pel conflicte. Abans, a l'avió de viatge a Madrid, el pontífex ha parlat dels abusos sexuals dins l'Església com una ferida oberta i que sí que s'ha referit en el seu discurs al Palau Reial ha estat Felip VI per reconèixer el dolor de les víctimes.
1: I ara el papa mòbil que recorre els carrers de Madrid. A tot això, el govern rectifica i recomana ara el teletreball a qui visqui o treballi a les comarques de Barcelona per evitar desplaçaments precisament durant la visita del papa. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies.
1: Avui es fa una macroenquesta ciutadana per saber quin suport tindria una vaga general pel dret a l'habitatge. L'organitza la Plataforma per una feina i una casa dignes, que aplega sindicats i col·lectius de tot tipus. 1.800 voluntaris s'han mobilitzat per fer la consulta a 42 municipis d'arreu de Catalunya.
5: Estem contentíssims, que ara mateix, només amb la participació que hem tingut per aquesta macroenquesta, ja és en si mateix un èxit.
1: És Rubén Paez, portaveu de la campanya Viure ens costa la vida. També us explicarem a l'informatiu d'avui que veïns i comerciants de Collserola es planten davant les restriccions per la pesta porcina que mantenen el parc tancat des de fa 6 mesos. Avui, unes 200 persones han participat en una caminada popular per reclamar que es reobri Collserola. Sentirem veïns i comerciants denunciant que les restriccions són incoherents i desproporcionades.
6: Ens han tancat això i ens han tancat la vida, diguem, no? Ja estem una mica farts.
7: Volem que obrin el parc. Allà fa massa temps que està tancat, nosaltres vivim aquí a tocar del parc i ens agrada venir.
1: Tot això en el cap de setmana del Primavera Sound.

0: Després de les incidències per la pluja de dijous, amb diversos concerts suspesos, ahir sí, el Festival Barceloní va recuperar la normalitat i The Cure va seduir els milers d'espectadors del Parc del Fòrum. Avui, última jornada del Primavera amb Gorillaz entre els caps de cartell. Tot això fins a 2:15. A partir de llavors, els esports. Oriol Rodríguez, que destacarem avui.
1: Mira, que Mercè Granollers ha guanyat la final de dobles de Roland Garros. És el tercer títol de Grand Slam, revalida el títol aconseguit l'any passat a París. Ara a les 3 també cursa sprint del Gran Premi de MotoGP a Hongria. Marc Márquez des de la pole position, la cursa curta. I avui també el Barça Bàsquet a jugar el seu futur a la Lliga. O guanya la pista de Lucan Murcia, passa a semifinals o comencen les vacances.
0: Ara trànsit, connexió amb l'equip viari, Carmina Malagarriga. Alguna incidència a aquesta hora? Bon dia.
2: Bon dia, Eva. A aquesta hora queden encara 7 quilòmetres de retencions a la P7 a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud. S'han obert, però, tots els carrils, però n'hi ha un detallat a la mateixa AP7 per l'avaria d'un vehicle a Sant Cugat del Vallès en sentit sud. I, finalment, hi ha retencions a la ronda litoral de 3 quilòmetres a la zona franca en sentit Besòs. Això és tot des de l'equip viari.
0: Per cert, que els motoristes són el col·lectiu que incrementa percentualment les morts en accidents de trànsit aquest any a Catalunya durant els 5 primers mesos del 2021. Amb un percentatge del 40%. Fins al 31 de maig han mort 21 motoristes a les carreteres catalanes, la mateixa xifra que l'any passat i també que el 2019. El Servei Català de Trànsit ha reforçat, per tant, les accions per reduir la sinistralitat dels motoristes i una de les novetats és una campanya dirigida al perfil que han pogut establir de les víctimes. Ramon Lamiel és el director de trànsit.
3: Veiem que és un home major de 45 anys, caps de setmana. S'ha concentrat molt en la zona de la demarcació de Barcelona i sortides de via i caigudes de la moto.
0: A tot això hem d'afegir que hi ha hagut una nova víctima mortal, un altre motorista també ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la carretera de la Ràpita, al Poblenou del Delta, al Montsià. En total, doncs, han mort 22 motoristes a les carreteres aquest any.
4: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Amb en Jofre Genuer ens esperen canvis aquest cap de setmana. Jofre, bon dia.
5: Bon dia, doncs, canvis en positiu en el sentit de la gent que vulgui doncs, una mica més de calor, més bonança i menys ruixats. Més demà que avui, perquè aquesta tarda estem pendents encara d'alguns, no pas tan generals ni tan extensos, però encara aquesta tarda, sobretot entre la zona de l'Alt Urgell, l'extrem sud de l'Alt Urgell, Solsonès, Berguedà, zones del Prepineu, Serra del Cadí, també punts del Lluçanès, sud del Ripollès, Cerdanya, nord d'Osona, aquestes àrees, molt probablement les nuvolades que estan creixent acabin donant algun petit ruixat o algun petit patac d'aigua, fins i tot més probables potser de cara al vespre que no a primeres hores de la tarda. La resta sol amb alguns núvols prims i sobretot doncs, el que dèiem amb un ascens de les temperatures de 2, 3, 4 graus més que ahir a hores d'ara. Destacarem per exemple a Olot, ahir a aquesta hora tenien 15 graus, ara en tenen 25, o per exemple també cap a la zona de l'Empordà, la Bisbal d'Empordà, ahir tenien una temperatura que no passava dels 20 graus i ara tenen gairebé 29. Per tant, una mica d'ambient més calorós que demà encara s'accentuarà una mica més. De fet, els vols més alt avui cap als 30-31, demà 33 o 34 cap a Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, i demà menys ruixats, amb més sol, només alguns núvols d'evolució a l'àrea del Pirineu. De fet, el termòmetre, amb tendència a pujar, continuarà dilluns, però ja serà el darrer dia, perquè ja avancem que de cara a dimarts torna a caure la temperatura una mica i, per tant, la calor que durarà poc.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Són les 2:07. I avui comença la visita del Papa Lleó XIV a l'Estat espanyol. Ha començat fent una crida a abandonar la polarització i a acceptar la complexitat de la societat actual. És el missatge principal del discurs que el pontífex ha fet a la recepció de benvinguda que els reis Felip i Letícia li han ofert al Palau Reial amb la seva arribada a Madrid. Abans, el rei Felip VI també ha afirmat que els abusos a l'Església no són representatius de tota la comunitat eclesiàstica. Seguint l'arribada del pontífex a Madrid, tenim en Dani Sainteja. Bon dia.
6: Bon dia. Lleó XIV tenia al davant una àmplia representació de partits i autoritats polítiques d'Espanya i no ha deixat passar l'ocasió per pronunciar-se en contra d'ideologies que ha qualificat de prefabricades i per alertar contra la polarització.
7: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
6: També s'ha referit a una època sacsejada pels conflictes que clama per la pau i per això ha agraït a Espanya el seu paper en l'escena internacional.
7: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos.
6: En este moment no ha tingut cap missatge per a les víctimes d'abusos sexuals, sí que ho ha fet a l'avió papal quan ha dit que era una ferida oberta. Qui sí que ha fet menció per primera vegada ha estat Felip VI.
8: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
6: Un primer missatge que Lleó XIV ha pronunciat en castellà, llengua que domina dels seus anys com a bisbe al Perú, després d'una trobada privada amb la família reial i de saludar diferents autoritats, com el president espanyol, ministres i presidents autonòmics, entre ells el president Salvador Illa. Fora del Palau, la Guàrdia Real l'ha rebut amb honors d'estat i una multitud de fidels l'ha aclamat a la seva arribada amb càntics i deixant clares les ganes d'escoltar el missatge del pontífex.
9: Porque el Señor nos ha traído aquí de forma pues fortuita. Realmente estamos aquí, pues realmente nos vamos de viaje mañana y no sabíamos que venía el Papa y entonces pues el Señor es un viaje caído del cielo.
10: Y totalmente estoy muy orgullosa, siento un cariño que como pues ha estado en Perú y tal, pues no sé, siento mucho amor ya hacia él.
6: Ara, Lleó XIV recorre per primera vegada els carrers de Madrid amb el Papa mòbil. A la tarda visitarà un centre d'acollida de persones sense sostre a Carabanchel i al vespre resarà amb milers de joves als peus del Santiago Bernabéu, l'estadi del Real Madrid, del qual és seguidor, segons ha confessat els periodistes que l'han acompanyat a l'avió.
0: Gràcies, Dani. En aquest viatge del Papa, un dels temes calents, ara ho deia, més el de la pederàstia. De fet, Lleó XIV aprofitarà aquesta estada a l'Estat per reunir-se amb víctimes d'abusos sexuals comesos per membres de l'Església Espanyola, Maria Guixà.
11: Sí, la Santa Seu, però, de moment no ha donat cap detall sobre aquesta trobada del pontífex amb les víctimes, organitzada per l'Església Espanyola, i, per tant, no ha transcendit ni quan ni on serà. Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat i, a més, portaveu del moviment Reparació Integral Ja, ha criticat la tria de víctimes que ha fet la jerarquia eclesiàstica. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
12: Són els bisbes espanyols qui seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el Papa. Doncs jo crec que, bueno, que el Papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església Espanyola i Catalana independent. I no deixar que sigui l'Església Espanyola i Catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
11: Hurtado ha reiterat el seu rebuig a la visita papal a Montserrat, que ha catalogat com la zona zero de la pederàstia clerical a Catalunya. El pontífex serà precisament dimecres a Montserrat.
0: I la dimensió d'aquesta visita papal a Catalunya ha fet recular el govern davant la qüestió del teletreball. Si dimarts l'executiu es va desmarcar de les recomanacions del Ministeri, avui ha canviat d'opinió i recomana ara sí el teletreball a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona durant la visita del pontífex.
11: El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha volgut puntualitzar que aquesta decisió, consensuada, diu, amb els agents econòmics i socials, s'ha pres davant la magnitud que pot tenir aquesta visita del pontífex i l'impacte directe en la mobilitat.
13: Una recomanació, per tant, no una ordre, ni molt menys, sinó que es fa de la mà dels agents socials i econòmics. I nosaltres ens vam reunir tant amb els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, com també amb Foment i amb Pimec, els agents socials de Catalunya, i per tant és una decisió que es pren de forma consensuada.
11: Protecció Civil, a més, també ha insistit que es vetllarà perquè el dia a dia segueixi i perquè la vaga de docents, que també està prevista per dimarts, es pugui combinar amb aquesta afluència de gent que comportarà la visita del Papa.
0: I precisament a banda d'aquesta visita papal i de la vaga de docents, dimarts també comencen les proves de selectivitat i el govern ha volgut enviar avui un missatge de tranquil·litat als estudiants davant els problemes de mobilitat que es poden generar, Maria.
11: La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, demana als alumnes que arribin amb temps a les proves per, diu, evitar imprevistos i, això sí, ha garantit flexibilitat en casos de força major. Són declaracions també al suplement de Catalunya Ràdio.
14: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que, i tenir després el temps que faci falta, no?
11: Precisament per aquesta vaga de docents, també Montserrat ha dit que tenen previst un pla alternatiu per reforçar el personal que supervisarà aquestes proves. I Eva, encara en clau educativa, els sindicats USTEC, CGT i Intersindical avui es reuneixen a la tarda, ho fan per concretar la vaga de dimarts i de refer la unitat sindical, sobretot després d'aquest no rotund dels docents al preacord amb el govern. I la vaga a Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC.
0: I una última qüestió, dos minuts i arribarem a un quart de tres, sobre la visita del Papa a Barcelona, i és que també s'està notant en les botigues de souvenirs que ofereixen marxandatge específic. Samarretes, tasses, gorres i altres articles amb la imatge de Lleó XIV es poden trobar als establiments que hi ha als voltants de la Sagrada Família.
11: Un d'aquests establiments és Ringels, un dels comerços més grans que des de fa dies ja ofereix articles de manera commemorativa d'aquesta visita del Papa a Barcelona, tot i que, com reconeix la Juani, que és l'encarregada, els ha costat trobar proveïdors.
15: No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
11: El marxandatge oficial es pot comprar en línia, però físicament només el ven al Cort Inglés. La majoria dels clients, sobretot, són turistes llatinoamericans.
0: Ho destacàvem a la portada avui. En una quarantena de municipis d'arreu del país s'està fent una macroconsulta sobre el cost de la vida. Els organitzadors són els membres de la Plataforma per una Feina i una Casa Dignes, que estan molt satisfets de com està anant la jornada, Maite Curtó.
16: Hi participen 1.800 voluntaris repartits per 42 municipis i fins ara ja han fet unes 5.500 enquestes. Es pregunta als ciutadans sobre la crisi de l'habitatge i l'estancament dels salaris en un context d'increment de preus. La consulta vol ser un termòmetre per mesurar si hi ha quòrum ciutadà per fer una aturada general l'any que ve. Sentim el portaveu de la campanya Viure ens costa la vida, Rubén Páez.
17: Arribarem a tindre segurament doncs, un tall de població prou ampli com per treure unes dades importants i substancials sobre quin és el parer de la gent de Catalunya sobre el que s'estem preguntant.
16: Avui mateix a la tarda se sabran els resultats d'aquesta enquesta.
0: I aquest és el so dels treballadors de Nissan que aquest matí s'han manifestat pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones.
16: Dilluns hi haurà una nova reunió in extremis entre empresa i sindicats amb la mediació del Departament de Treball abans que s'acabi dimarts el període de consultes. La majoria dels treballadors afectats per l'ERO són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la zona franca. L'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives, econòmiques i organitzatives per reduir la plantilla, però els sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Ocon és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
18: És un desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis, i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys s'acabaran tancant, ho tenim claríssim.
16: A la manifestació dels treballadors de Nissan s'hi han afegit plantilles d'altres empreses que també estan en procés d'ERO, Quality Espresso, Serra Soldadura i Ego Appliance Controls.
0: I ara una altra protesta, en aquest cas una mica diferent, perquè aquest matí unes 200 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, han fet una caminada popular per reclamar que es reobri l'accés al parc, una caminada que han fet a dins del parc. Ja fa 6 mesos que no s'hi pot accedir pel brot de la pesta porcina africana.
16: Hi han participat famílies senceres, caminants i ciclistes que han desafiat el tancament de Collserola. Els participants han passat per sota de la cinta que barrava el pas a la pista forestal i, tot i que els Mossos i la policia local han intentat identificar-los, no ho han pogut fer. Cristina Alié és una de les impulsores de la caminada reivindicativa.
19: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
16: Molts veïns han volgut deixar palès el seu malestar.
20: És la falta també de transparència, no saber exactament què s'està fent, per què s'està fent, per què es tanquen trams, per què s'obren trams.
21: És bastant arbitrària en el sentit de que, pues, per exemple, veus cotxes que van als restaurants i arriben al restaurant, donen una passejada i tu no pots arribar on està el restaurant, per exemple.
16: Anteriorment, els veïns del Collserola ja havien recopilat firmes per reclamar la reobertura del parc.
0: I del món, anem cap al Perú, que es prepara per votar demà en la segona volta de les eleccions presidencials que enfrontaran el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, amb la conservadora Keiko Fujimori. Les víctimes d'esterilitzacions forçades i altres violacions dels drets humans durant el govern del pare de l'aspirant de la dreta, Alberto Fujimori, viuen amb preocupació la possibilitat que guanyi. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
1: Fa 20 anys que la Maria Elena Carvajal i la Maria Tefita Tuanama treballen sense descans buscant una justícia que no arriba al Perú. La ONU les ha reconegut a elles i a milers de dones peruanes com a víctimes d'abusos contra els drets humans per les esterilitzacions forçades implementades per l'estat peruà sota el govern del llavors president Alberto Fujimori. Sota el pretext d'un control de natalitat i poblacional, milers de dones van ser seduïdes i enganyades a operar-se, es denuncia per les autoritats sanitàries peruanes entre el 1995 i l'any 2000, unes lligadures de trompes, especialment a dones del món rural i també indígena, que es van practicar en condicions d'insalubritat i males praxis amb seqüeles mèdiques, físiques i mentals permanents.
2: Es incierto para nosotros si esta señora llega a ganar, cosa que no vamos a permitir definitivamente, ¿no? Pero la incertidumbre queda. Pueda quedar otra vez este en un proceso de nulidad o un archivamiento.
22: Me hicieron contra mi voluntad. A mí me fueron a suplicarme, a rogarme ahí en mi casa, diciendo que voy a tener un apoyo, que vamos a ser bien atendidos, mis hijos, mi familia, todo.
1: Les esterilitzacions forçades van abocar milers de dones a l'estigmatització i a la marginació, sent també abandonades en molts casos pels seus marits en considerar-les incapacitades.
2: Otros tuvieron problemas con sus hijos, ¿no? A los esposos los botaron de las casas a las señoras, muchas tuvieron que emigrar.
1: Es calcula que 300.000 dones i 22.000 homes van ser víctimes al Perú d'esterilitzacions forçades i el retorn del fujimorisme és per a elles i ells un malson.
0: I del Perú marxem ara cap a Taiwan. Un dels valors geoestratègics més importants de l'illa és la seva indústria de semiconductors. Aquest territori, reclamat per la Xina, però independent de facto, fabrica els més avançats del món. Aquesta setmana s'hi ha celebrat la fira anual del sector informàtic més important del planeta i els líders de grans tecnològiques com Nvidia o Intel i han desembarcat amb el compromís de grans inversions. Ens informa des de Pequín Francesc Canals. Bon dia.
23: Bon dia. Esclat d'alegria dels fans de Jensen Huang, l'amo d'NVIDIA entrava aquests dies a Computex a Taiwan, la fira d'informàtica i tecnologia més important del món, com un crac del futbol, firmant autògrafs. I té lògica perquè els seus microxips són els més avançats i es troben en el centre de les disputes tecnològiques entre la Xina i els Estats Units. El mateix Jensen Huang representa els equilibris a la zona, començant pel fet que va néixer a Taiwan. Dirigeix l'empresa nord-americana més avançada en semiconductors i busca no perdre terreny en el mercat xinès. Recentment l'hem vist pels carrers del vell Pequín, aprofitant que acompanyava Donald Trump en la visita a la Xina. Però alhora Nvidia i la tecnologia de la intel·ligència artificial nord-americana no són res sense Taiwan, en particular sense la taiwanesa TSMC, el principal fabricant dels semiconductors més avançats. Sentim Jensen Huang a la fira Computex.
24: Taiwan és un soci estratègic increïble per als Estats Units perquè està invertint en l'ecosistema, en la indústria manufacturera dels Estats Units. Si mireu empreses com TSMC, Amkor, Spill, Wistron i Foxconn, la quantitat d'inversió que han fet als Estats Units perquè la cadena de subministrament global sigui el més diversificada, resilient i redundant possible és increïble.
23: El president taiwanès Lai Ching-te remarcava a l'inici de Computex la necessitat d'estabilitat i pau a l'estret.
25: En la mesura que creix la necessitat d'intel·ligència artificial al món, també necessita un Taiwan estable, fiable i capaç d'assumir responsabilitats. En particular, el desenvolupament pròsper de la indústria s'ha de construir sobre la base de pau.
23: El desig de Lai Ching-te no garanteix que la Xina no decideixi forçar la reunificació. De moment, la supremacia tecnològica de Taiwan protegeix l'illa, perquè tota la indústria, encara més amb la IA, necessita els seus microxips. És el que es coneix com l'escut de silici, però alguns analistes no li donen més de 10 anys de marge, quan la Xina diuen ja serà capaç de fabricar semiconductors al mateix nivell.
4: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
26: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
4: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
3: La casa nostra ja és casa teva.
5: Que bé!
3: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
6: Tranquils, que no ens avorrirem.
3: La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
7: Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
8: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: I ara cultura, últim dia del Primavera Sound amb Gorillaz, DXXX i My Bloody Valentine com a caps de cartell, després que dijous se suspenguessin per la pluja concerts com els de Masi Patak i Pat Gill. Ahir hi havia moltes ganes de música i The Cure van sis al públic del Parc del Fòrum Marc Ruiz.
9: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday, I'm in Love o Just Like Heaven. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit, però és on m'han posat, ha dit estoicament. I tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que faria envermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Alia han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies. Aquest dissabte encara queden plats forts. Els irlandesos Kneecap, que rapegen en gaèlic i amb molta càrrega política, actuaran a les 3 de la matinada. Això serà després de caps de cartell com Gorillaz, DXX o My Bloody Valentine.
0: I com era el front de guerra al Pallars durant la Guerra Civil? Això és el que s'ha pogut veure avui a Vilamur, al Pallars Sobirà. S'ha fet una recreació històrica que reprodueix la vida i els combats als antics sistemes defensius del Tossal de Sant Joan, un dels espais fortificats més ben conservats del front del Pallars. A Vilamur hi tenim en Pau Rovira.
10: Hola, Esther. L'activitat vol donar a conèixer els vestigis que encara es conserven en aquest indret, on l'exèrcit franquista va construir búnquers, parapets, pous de tirador i una extensa xarxa de trinxeres durant l'any 1938. Els visitants han pogut veure com vivien els soldats i com funcionava un front de muntanya, ho explica l'historiador Oriol Riart.
27: Jo recomano molt que preguntin, que sobretot que aprofitin aquesta gent que a més coneixen bé el tema de la Guerra Civil, que a més coneixen molt bé tot el tema dels avituallaments, la armament, tot el que menjaven, les condicions de vida, etcètera, etcètera, dels soldats, de la gent que van estar combatent en aquests paratges.
10: La recreació ha reunit una trentena de participants de diverses associacions especialitzades que representaran tant unitats republicanes com franquistes. La proposta inclou demostracions, escenes teatralitzades i visites als espais recuperats arqueològicament. També s'hi podran veure uniformes, equipaments i materials històrics de l'època. Tot per apropar la història d'una manera més vivencial i atractiva.
0: I avui de la crònica policial us expliquem que els Mossos d'Esquadra han desmantellat un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya. Ha estat en una nau d'Ulldecona, al Montsià, on han localitzat 9 tones de droga amagades dins de caixes de ferro, un mètode inèdit fins ara. Els Mossos han detingut 10 persones. Els escorcolls, a banda d'Ulldecona, s'han fet també a Sabadell i a la localitat andalusa de Fuengirola, on la banda tenia connexions amb altres organitzacions. Les caixes de ferro estaven soldades a mida per amagar-hi les tauletes de xix per tal que passessin desapercebudes en possibles controls policials. L'operació dels Mossos d'Esquadra va començar el novembre del 2025, ha tingut 3 fases i ara aquest mes de maig ha acabat. I dos minuts i seran dos quarts de tres. Dos minuts, com sempre, per a la proposta.
8: La proposta.
0: I avui amb la Laia Framis, que ens proposes visitar el Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera.
5: Sí, això és el Santuari del Camp, a Garriguella, a l'Alt Empordà. Aquí hi ha un espai que es dedica principalment a la preservació de la tortuga mediterrània, que està en perill d'extinció. Des de fa més de 40 anys crien exemplars en captivitat i durant tot aquest temps han alliberat més de 4.000 tortugues al massís de l'Albera.
0: I què es pot veure durant la visita?
5: Doncs moltes tortugues. I quan dic moltes, vull dir que n'hi ha centenars. La majoria són mediterrànies, que són de terra i tenen la closca negra i groga, però també n'hi ha d'aigua. Ens ho ha explicat el responsable del centre, Joan Budó.
6: Tenim, bàsicament, unes 150 adultes de tortuga mediterrània, més les 200-300 cries i de tortugues d'estany. Tenim unes 70 més, totes les cries i juvenils a punt de deixar anar.
5: A més, també s'hi poden veure algunes tortugues exòtiques.
6: Tortugues que es troben escapades, abandonades, fins i tot algunes decomissades. Potser la que crida més l'atenció és la tortuga mossegadora, que és una tortuga nord-americana d'aigua dolça que ve molt grossa i que aquesta la vam rescatar de l'estany de Banyoles.
5: Una tortuga, per cert, que pesa més d'11 quilos. Totes aquestes tortugues es poden veure seguint un recorregut per unes passarel·les que porten per diferents instal·lacions. Clar, tot depèn del temps que t'hi entretinguis, però crec que es pot fer, doncs, no ho sé, en una hora, perfectament.
0: I Laia, quan es pot visitar aquest centre?
5: Fins a finals de juny el centre obre cada dia, tret dels dilluns, i al juliol i a l'agost es pot visitar tota la setmana. L'entrada costa 7 euros pels adults i 5 euros pels nens d'entre 4 i 14 anys. Recomanen anar-hi al matí, perquè és quan les tortugues estan més actives, i evitar també els dies plujosos i freds. En definitiva, crec que és un bon pla si sou, per exemple, per les comarques de Girona, per la Costa Brava, o bé per fer una parada si aneu camí cap a França o cap al nord del país. Cada any visiten aquest centre de reproducció de tortugues de l'Albera entre 8.000 i 10.000 persones.
0: En prenem nota. Gràcies, Laia. Senyals horaris de dos quarts de tres. Ara arriben els esports. Oriol Rodríguez, bona tarda.
11: Bona tarda. Avui és dissabte 6 de juny i el Barça de bàsquet se la juga després d'una temporada plena d'alts i baixos, o molts més baixos que no pas alts. Els de Xavi Pasqual han de guanyar aquest vespre a la pista de l'Ocamp Múrcia per no veure com les vacances ja comencen avui mateix. Les sensacions de l'equip no són bones. Pasqual plega quan s'acabi la temporada i ja han vist mocadors al Palau, sense anar més lluny, diumenge passat. Passi el que passi, avui possiblement amb el Madrid esperant a les semifinals, cal un replantejament urgent de la secció per no acabar desesperant els aficionats una temporada rere una altra.
8: Catalunya migdia esports, amb Oriol Rodríguez.
11: Som els de Catalunya migdia esports, avui amb la Nadia Roig a la producció, amb en Blai Iniesta al control de so i en Xavi Vall i en Lautaro Quintero Quinteros al control central. El primer que volem fer és marxar fins a Vilassana perquè tenim en joc el primer partit de la final de l'Hockey Lliga Femenina entre el Vilassana i el Fraga. Allà hi tenim en Xavi Soler. Xavi, bona tarda.
12: Bona tarda, Oriol. Un partit que s'està allargant moltíssim i és que encara falten 6 minuts 56 segons perquè s'acabi, i el més calent és l'Aigüera. Ara mateix empat a 1, s'ha avançat el Vilassana a la primera part en gol de Luchigó, de la segona meitat el Fraga ha apretat de valent i ha aconseguit l'empat amb un gol de Maria Sanjurjo. Ara es posa la pilota en joc, que jugaran aquests últims 7 minuts. De moment és una incògnita saber qui s'endurà el primer punt d'aquesta final. Vilassana 1, Fraga 1.
11: Doncs amb els dos ulls pendents a Vilassana, parlem de tenis.

0: Alfons Molina, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: En tenies un català tornat a sumar aquest migdia un nou títol de Gran Slam.
1: És el català Marcel Granollers, que continua fent gran la seva llegenda. El de Barcelona, fent parella amb el seu inseparable, l'argentí Horacio Ceballos, ha guanyat el títol de dobles a Roland Garros per segon any consecutiu. El barceloní i l'argentí, que eren els caps de sèrie número 1, s'han imposat per 6-4 i 6-2 als segons favorits. El finlandès Elio Heliovaara i l'anglès Henry Patton en 1 hora i 16 minuts. Aquest és el seu segon títol a Roland Garros i el tercer gran slam que guanyen sumant el US Open que van aconseguir l'any passat. Ara a les 3 es juga la final femenina entre la russa Andreeva i la polonesa Swiatkowska.
0: Si arribem més enllà de les 4, la seguirem evidentment al Tot Gira, com demà també seguirem la final masculina. Un gran èxit avui, per tant, per Marcel Granollers. Passen 3 minuts de 2:15 de la tarda. Marxem fins a Murcia. Perquè, com dèiem, el Barça se la juga aquesta nit a les 9, Ucamp Murcia-Barça, amb transmissió al Tot Gira, amb en Macià i la Lloberes. A Múrcia ja hi són el Barça i, evidentment, també el nostre enviat especial, Ernest Macià. Bona tarda.
2: Bona tarda, doncs, sí, Oriol. El Barça ha entrat aquest migdia ja a Múrcia, preparant el partit aquesta tarda, que pot ser l'últim partit de la temporada, si es perd, de Xavi Pascual i d'alguns dels seus jugadors. Però, en canvi, si guanya, el Barça seguirà viu almenys una setmana, es classificarà per semifinals contra el guanyador del Madrid-Tenerife, que també juga avui, que també ha arribat al partit de desempat. A la sèrie del Barça, bé, fins ara molta incertesa, perquè el Barça va guanyar el primer partit 68-91 a Múrcia. Contra tot pronòstic, va perdre a casa de 3 punts al Palau. I per tant, aquest context de jugar-s'ho tot a pista contrària, hi ha, això sí, una petita llum, que és que l'estrella del Múrcia, David de Julius, amb 16 punts per partit i més de 20 als play-offs, se la baixa segura, perquè es va trencar un dit del seu peu, el dit petit del seu peu dret, i se la baixa els 3 propers mesos. No es va notar massa els últims minuts al Palau Blaugrana, però hauria de ser una baixa important per l'equip de Sito Alonso. Un Ucamp de Múrcia que, això sí, recuperarà l'alepivot cubà Howard San Ros, recuperat de les guins, i que, hem de dir, el Múrcia no guanya partits de playoff a casa. En l'última dècada només n'ha guanyat un. Per tant, això hauria de ser també un altre punt a favor, i és que el Múrcia a casa, doncs, la veritat és que pateix molt en les fases finals. El Barça té tots els jugadors disponibles i això li permetrà a Oriol descartar Xavi Pascual, Juan Núñez i Miles Norris un partit més.
0: I Macià, qui demà també busca l'accés a les semifinals de la Lliga CB, és el Joventut de Badalona. Ahir va pallissar el Baskonia a l'Olímpic de gairebé 20 punts.
2: Sí, un dels millors partits del Joventut aquesta temporada, sempre per davant tota l'estona, sempre amb avantatges superiors als 10 punts i colindant amb els 20 punts amb un Baskonia que va estar molt desencertat i un Ricky Rubio que va dirigir magistralment l'equip des del 15-4 de sortida. Escoltem a Ricky Rubio.
3: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
2: Tot i que ara sentíem a Ricky Rubio, ahir l'estrella va ser una vegada més Cameron Hunt, va fer 27 punts, va ser el màxim anotador del Joventut, ho ha estat durant tota la temporada, però ahir també hi va protegir amb la seva anotació els intents del Baskonia per entrar al partit. L'Olímpic de Badalona va presentar una de les millors entrades de la temporada, la quarta millor, amb 9.000 espectadors, i

0: La prioritat, sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també, i sobretot, com deia, no? I vaig aprendre l'experiència, no avançar-te als contagiaments. Veurem com acaba la temporada i deixarem passar un temps per reflexionar. Sé que l'equip, per formar-se l'any que ve, com abans millor, però bueno, al final també m'he guanyat el dret a decidir quan estigui preparat.
1: Doncs dos plats forts en bàsquet. Aquest vespre al Camp Barça a les 9 i demà aquest Baskonia Joventut. D'altra banda, Alfons Gorina, també en bàsquet, a Nova York, es comencen a fregar els ulls amb els Knicks que s'acosten al títol de Lliga.
2: Els de Nova York posen el 0-2 a l'eliminatòria contra els Spurs i s'apropen al que seria el seu primer anell en 53 anys. Aquesta matinada, victòria agònica a Texas per 104-105. La majoria de crítiques han estat pel francès Wembanyama. Una pèrdua de pilota als darrers instants i el llançament decisiu fallat en són el motiu. La matinada de dilluns a dimarts, el tercer partit al Madison Square Garden de Nova York.
1: Vinga, de Manhattan a Vilassana. Perquè, Xevi, tenim en joc aquest Vilassana-Fraga, que ara per ara hauríem d'anar a la pròrroga?
3: Sí, hauríem d'anar a la pròrroga perquè el partit està igualat, van passant els minuts, ara falten 4:15, ha fallat. Fa poca estona, una falta directa al Vilassana. Laura Pastor no ha aconseguit transformar-la davant d'Anna Ferrer. Ara l'intent d'Aina Florença, que també es troba amb la portera del Fraga. La possessió és per l'equip urgellenc. Falten 3:50 pel final del partit. Continua aquest empat a un Vilassana, un Fraga 1.
1: A veure si Vilassana és capaç de batre la porteria del Fraga. Ara a les 3 també començarà la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, on Damià Aguilar, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Marc Márquez ens ha tornat a meravellar els oficials perquè el Tros Cervera ha fet la pole quan a priori no era el favorit.
5: És la segona pole de la temporada, la 74 a MotoGP, la 104 en total. Ahir va fer la feina justa per no passar per la repesca i es va reservar per avui. Ha estat el més ràpid al matí, el segon lliure, i després a la Q2 ha sorprès tothom, principalment el màxim favorit Pedro Acosta i també a tots nosaltres, perquè ha començat la sessió amb una caiguda.
6: Sí, la caída esa nos ha complicado un poquito el qualifying practice, pero ya he salido convencido por la mañana. Lo dije ayer, me estaba gestionando para intentar hoy usarlo todo y mañana sobrevivir, veremos.
5: Això ho hauríem d'interpretar com avui surto a guanyar i demà ja veurem. El Cerverí responia també a Dazón per les seves opcions.
6: El qualifying practice es media sprint y media carrera. Entonces, por eso he decidido utilizar toda la energía que tenía esta mañana, como hice ya en Mugello, y luego ya pues en la sprint y en carrera, el salir delante, pues te salva esas primeras vueltas que tienes tiempo ganado.
5: Bé, tampoc és que no hagi fet gaires aclariments. Sempre és millor escoltar la cursa a l'Univers MotoGP en directe a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT quan faltin 5 minuts per les 3 d'aquesta tarda. Us repasso la graella ràpidament. Des de la pole position, Marc Márquez amb Pedro Acosta i Fermín Aldeguer a la primera fila. Una segona fila amb Fabio Origen, Antonio Pecco, Bagnaia i el líder Marco Bezzecchi. Una tercera fila amb Raúl Fernández, Jorge Martín i Luca Marini, i anem a la setena fila amb els altres dos catalans, Franco Morbidelli, Àlex Rins i Maverick Viñales.
1: D'aquí 5 minuts arribarem a 3 quarts de 3 de la tarda. De seguida parlarem de la festa grossa que hi va haver ahir a Sabadell, però tornem a Vilassana perquè hem tingut una mica l'ai al cor, Xevi.
3: Amb la falta directa que ha fallat Adriana Soto, la jugadora del Fraga, l'ha enviat per damunt de la porteria d'Anna Salvat, i ara és el Vilassana que està patint una mica amb les embestides del Fraga. 3 minuts pel final, ara li han assenyalat. Jo crec que falta el Vilassana, s'ha fet mal a Ine Florença, que ha hagut d'anar a la banqueta amb una mica de sang al llavi. Entrarà en el seu lloc Victòria Porta. 3 minuts pel final, continua aquest empat a 1 en aquest partit que de moment no ens desvella qui agafa avantatge en aquesta final. Serà possessió pel Vilassana aquests 3 últims minuts, recordem, empat a 1.
1: A veure si la Victòria Porta posa llum a la foscor com la va posar el seu tiet dijous a la Patum, on va fer de ple, el salt de plens va fer el tiet de la victòria de la Maria Porta. De seguida tornarem a Vilassana a veure si s'acaba aquest partit amb bones notícies, on ahir vam tenir festa grossa, grans notícies, va ser a Sabadell on es va viure una nit èpica.
7: Recull la pilota Thiago Pitarc, l'àrbitre diu que no hi ha falta, és una bona opció pel Sabadell, el xut que no ho entra!

0: Així va narrar en Jordi Sunyer, Esport 3, el gol de Joel Priego, el temps de descompte per classificar el Sabadell per la final de play-off d'ascens al futbol professional a la segona divisió. Francesc Ripoll, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Els arlequinats van eliminar amb èpica el Real Madrid-Castella.
1: Sí, perquè havien perdut l'anada per 2-0 i ho van aixecar en una nova creu alta plena vessar. L'equip de Ferran Costa va igualar l'eliminatòria de la primera meitat amb gols, dos gols consecutius. Primer Joel Priego i després Estals donaven als arlequinats un marcador que els hauria valgut al final de la pròrroga. El filial madrileny va collar i va tenir ocasions clares, totes interceptades per Diego Foli, el porter del Sabadell, i al 89 Joel Priego va caçar una pilota dins l'àrea per classificar el seu equip per la final. Això deia l'entrenador Ferran Costa.
2: El que ha estat clau per poder acabar guanyant, tenia el premi a la insistència pràcticament al minut 90, però feia molta estona que ho buscàvem, i aquests som nosaltres. Jo hem de donar un pas enrere i recular, hem donat dos endavant i hem anat amb tot.
1: El Sabadell, que tornarà a jugar una final d'ascens un any després, l'any passat la va jugar, però per pujar de segona federació, primera federació. Ara els arlequinats esperen rival per pujar al futbol professional. Sortirà del guanyador de l'eliminatòria entre el Zamora i el Villarreal B, que es decideix demà a l'anada. El filial groguet va guanyar per 2-0. Avui juga un partit de play-off l'Atlètic de Madrid de Ponferradina. D'aquí sortiria un possible rival per l'Europa, que juga demà a Balaïdos, el partit de tornada davant el Celta Fortuna. L'anada, recordem, els graciencs van empatar un i, per tant, només els va guanyar.
0: Aquest partit també el farem en directe al Tot Gira amb la transmissió de Francesc Ripoll.
1: Jo mateix.
0: Juntament amb els comentaris del gran Àlex Dalmas, que demà serà aquí al Tot Gira. Un parell de minuts i arribarem a 3:15 de la tarda. Tornem a Vilassana, on va agonitzant el partit, però sense canvis al marcador, Xevi.
3: Últims 90 segons de partit, amb aquest empat a un i en possessió pel Fraga, i ara toca defensar Joan Soto, que s'allunya de la porteria, pilota enrere cap a Sanjurjo, busca l'1 contra 1 amb Gaete. Sanjurjo, pilota interior que no enganxa ningú, la recupera el Vilassana, a punt d'entrar a l'últim minut d'aquest partit, si és que no hi ha pròrroga. Luchi Agudo, pilota enrere cap a Elsa Salvanyà, i ara la manegarà cap a Victòria Porta, movent-se tot això lluny de la porteria del Fraga. Ara sí, darrere de la porteria, ja ve Gaete. La pilota enrere per Luchi Agudo, últims 50 segons de partit. 20 de possessió pel Vilassana. Agudo, el xut de fora. Intentar sorprendre a Anna Ferrer, la portera del Fraga. La pilota la recupera l'equip de la Franja. 41 segons pel final. Temps aturat. Aquest que sentiu és l'entrenador del Vilassana, Lluís Rodero, que el tinc just al costat. I la pilota ja és pel Fraga. En aquests últims 38 segons, Joan Sanjurjo. Ara no es pot cometre cap error, pot ser fatal un error. Soto, ben defensada per Gaete, pilota enrere per Sanjurjo, 27 segons pel final. Sanjurjo des de mig de pista, li surt Salvanyà. Sanjurjo, pilota interior, la recupera el Vilassana, que tindrà l'última. Gaete, cap a Luchi Agudo, 16 segons pel final, 15, 14. Luchi contra el món, l'haurà d'enviar cap enrere. I aquí va, cap a Gaete, últims 9 segons, demana al públic que algú xuti. És Victòria Porta, defensada per Soto. La pilota ni tan sols l'arriba a xutar. Vicky Porta, s'acaba el partit. Hi haurà pròrroga, dues pròrrogues de 5 minuts. Final dels primers 50 minuts, sense desnivellar. Vilassana 1, Fraga 1.
0: Màxima igualtat en aquest partit. Ara anem a la pròrroga. Seguirem tot el que podrem aquí a dins del Catalunya Migdia Esports. I amb en Xavi Soler pendent d'aquest partit. Com també, Biel Cadella, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Avui has estat pendent de Pep Guardiola, passat per Manresa. L'extècnic del Barça i del City ha inaugurat una pista esportiva a la ciutat. Ho ha fet amb la Fundació Johan Cruyff. I ha aprofitat una miqueta per repassar l'actualitat futbolística.
4: Sí. El desempador ha donat el seu vistiplau als possibles fitxatges de Bernardo Silva i Julián Álvarez pel Barça, i s'ha mostrat convençut que s'adaptarien a l'equip de Flick sense cap problema.
5: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip, és massa bo.
6: I Julián també
5: és molt bo. Sí, jo sé, tots molt bons.
4: Guardiola s'ha declarat admirador de Hansi Flick i ha assegurat que les dues temporades del tècnic alemany a la banqueta blaugrana han estat molt bones. Sobre la signatura pendent de la Champions, l'exentrenador del City ha donat aquest consell als dirigents del Barça.
5: La Champions destrossa projectes, espero que no sigui el cas. Que no, cop el fet de no guanyar-la, tot sigui pensat que tot no és molt bo. La Lliga és la que et dona la consistència, la Champions d'arribar bé al final, sense lesionats, la influència dels àrbitres grandiosa en aquesta competició. L'important és que el dia a dia sigui bo, que l'equip vagi creixent i no pensin que no només per no arribar a la final de Champions, no guanyar la temporada és dolenta.
4: Guardiola ha fet aquestes declaracions, com deies, durant la inauguració d'una nova Cruyff Court a la Salle Manresa, l'escola on va estudiar de petit i que portarà el nom del tècnic de Santpedor. És el segon camp d'aquestes característiques que hi ha a la capital del Bages. El primer, ara fa 8 anys, el va inaugurar un bon amic de Pep Guardiola, Manel Estiarte.
0: Gràcies, Biel. Som a Catalunya Migdia Esports. Passa un minut de 3 quarts a 3 de la tarda. Aquesta tarda a les 7 estigueu molt pendents perquè passa pel Tot Gira el nou director esportiu de l'Espanyol.
7: Aquesta tarda el fitxatge estrella de l'Espanyol.
8: L'Espanyol, el club, la història, l'afició, creo que merece un proyecto mucho más sólido. Y en eso estamos.
7: Aquesta tarda, Monchi al Tot Gira.
0: Avui aquesta entrevista al Tot Gira, una entrevista extensa amb en David Clopés i en Sergi Andreu, on Monchi adverteix que no serà un estiu amb grans inversions.
8: A ver, no es el verano donde vayamos a tirar el dinero. No, no vamos a hacerlo. Yo creo que vamos a dar un paso con respecto a los años anteriores. También es verdad que tenemos que generar también ingresos, plusvalía, que te permitan también ese margen. Porque todo no es, oye, Alan, dame, pues vamos también a generar nosotros ahorro, con ventas, con plusvalía, vamos a generar también esos márgenes para que la capacidad de inversión genere sea mayor.
9: ¿Ampliación de capital también?
8: Creo que algo había planificado, me imagino que por ahí irá uno de los puntos de donde se puede mejorar esa capacidad de inversión.
0: I ja ho sabeu que la temporada que ve Manolo González continuarà a la banqueta blanquiblava. Monchi n'ha explicat els motius.
8: Fui descubriendo un entrenador que creo que es acorde a lo que yo tengo en la cabeza de cara al futuro. Un entrenador que maneja el grupo bien, un grupo que creo que está con el entrenador, que ha gestionado bien los partidos, momentos difíciles. Su forma de actuar en el vestuario, yo soy un director deportivo de vestuario, me ha gustado.
0: Demà, diumenge 7 de juny, hi ha les primeres eleccions a la presidència del Madrid des de fa 20 anys. Avui els candidats Florentino Pérez i Enrique Riquelme intenten acabar de convèncer els indecisos. Tot això, Francesc Ripoll, marcat una mica per la visita del Papa.
1: Sí, perquè avui ha arribat al Madrid i a l'avió, pareu l'orella, li han preguntat de quin equip és.
10: The big question is Real Madrid or Barça?
1: Diu que el Papa és de tots els equips, però que ell és del Real Madrid. De fet, Florentino Pérez, en l'acte de tancament de campanya que s'ha fet avui, ha dit que és un orgull i un honor i li ha donat la benvinguda. Més enllà d'això, Florentino ha carregat durament contra el seu competidor, Enrique Riquelme. Recordem que fa uns dies va anunciar que si era president fitxaria Rodri i Haaland. Van desmentir el fitxatge des de l'entorn del davanter i ahir en un comunicat la candidatura de Riquelme també va anunciar que si guanyen el seu director esportiu Raúl González Blanco intentaria el fitxatge de Jürgen Klopp com a entrenador, però també ahir la gent de Klopp va dir que no tenia planejat ara mateix tornar a entrenar. Amb tot això, sentim Florentino.
11: Y ese ridículo parece que no tiene fin. Anoche avanzan el nombre de un entrenador para ir a hablar con él. Y este entrenador le responde a los pocos minutos diciendo que ni se molesten. Pero no tenían un entrenador que estaba en activo cerrado al inicio de la campaña. De verdad, a estos señores les vale todo. De verdad, estos señores quieren dirigir al Real Madrid.
1: Y Enrique Riquelme también aquest matí ha donat explicacions.
12: De la llegada de Raúl trabajamos en una única dirección con un entrenador muy concreto y elegido por Raúl y el equipo técnico, claramente es Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, un grandísimo entrenador que está ahora en un gran proyecto deportivo, no tiene intención de entrenar a ningún club, pero nosotros hemos dejado claro al madridismo y al socio que si yo soy presidente del Real Madrid, a partir del mismo lunes, Raúl González Blanco intentarà traer a Jürgen Klopp al Real Madrid.
1: Les eleccions seran demà a Valdebebas, les votacions s'obriran a les 9 i es tancaran a les 8 del vespre, poden votar uns 70.000 socis.
0: I vés a saber que els 150 milions d'euros de Florentino no siguin per fitxar el Papa. Gràcies, Ripoll.
1: Adeu.
0: Tornem a Vilassana, on ja ha començat la pròrroga entre Vilassana i el Fraga. Xavi Soler.
3: Ho acaba de fer fa 24 segons, per tant, queda 4 minuts 36 perquè acabi la primera part de la pròrroga amb aquest marcador amb el Vilassana 1, Fraga 1, de moment sense ocasions en aquest inici de la pròrroga.
0: Fem una petita pausa per la publicitat i ara de seguida tornem.
13: Catalunya migdia esports, amb Oriol Rodríguez.
14: Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
15: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix Amar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
16: Hola.
17: Hola.
18: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
21: I acaba la carrera en un temps rècord a la que està sens dubte...
22: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la Pop-Up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
23: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
24: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
23: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
25: Cada dissabte a les 11 de la nit...
24: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
25: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
13: Catalunya migdia esports, amb Oriol Rodríguez.
0: Una mica més de 5 minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Marxem fins a Alacant.

0: perquè si el Barça de bàsquet se la juga a Múrcia, uns 80 quilòmetres d'Alacant, el d'handbol ja sabem que s'endurà probablement un nou títol de Copa. A Alacant hi tenim en Sergi Camps. Sergi, bona tarda.
1: Què tal, Oriol? Bona tarda.
0: De seguida estic amb tu, però deixa'm tornar un moment a Vila-sana, perquè hi ha un penal, a veure si el Vila-sana pot decantar el marcador cap al seu favor. Xavi Soler.
2: Moment important, és Vicky Porta, que estarà la responsable d'aquest penal. Xuta directe, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Vila-sana, gol de Victòria Porta. No ha fet jugada, ha xutat directe, sorprès. Anna Ferrer, el més difícil està fet, s'avança el Vila-sana, Vila-sana 2, Fraga 1, 3 minuts pel final de la primera part de la pròrroga.
0: Doncs golaç del Vila-sana, que s'avança per 2-1. Veus que ve Sergi amb aquest gol del Vila-sana, que s'avança en aquest partit contra el Fraga. Sí, hi ha una setmana, per cert, Sergi, de gran repte de la temporada, no ens enganyem, que és la Final Four de la Champions. Avui el Barça d'handbol busca el pas a la final de la Copa contra el Nava, és un rival que el Barça ha golejat aquesta temporada dues vegades ja.
1: En una ciutat, Alacant, aquesta t'agradarà, Oriol, perquè està de festa prèvia a Sant Joan. Sé que a tu t'agraden les festes
0: les
1: populars.
0: Les fogueres, és veritat.
1: Sí, es fan, lògicament, per Sant Joan, però avui Alacant està celebrant el que es coneix com la cavalcada del Ninot, una rua amb disfresses pel centre de la ciutat. Fent aquest punt folclòric, doncs deixa'm parlar així de la clau esportiva d'aquest de Barça d'handbol, que avui en teoria hauria de guanyar fàcil contra el Nava, un equip que ha golejat en les dues jornades de la Lliga Sobal. Alerta, però que ahir el Barça va patir una mica l'inici contra el Valladolid. Els primers minuts de la primera meitat van ser difícils, tot i que després el conjunt de Carlos Ortega va obrir forat i va imposar-se per 38-24. Escoltem Peter Sicusa. El Barça té tots els jugadors disponibles, menys Jordi Sicusa, que ahir va quedar lesionat. Escoltem el seu germà a veure com veu el partit d'avui.
3: Molt emparats, i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser, perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on, si un equip de la Final Four en fa un 0-4, serà molt complicat, i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
1: Parla Peter Sicusa al partit d'ahir, on un parcial inicial de 0-4 doncs no va fer posar la polcosa a l'afició del Barça, però no va ser l'inici que ens té acostumat l'equip de Carlos Ortega. L'altra semifinal serà el Barça, és a les 5 de la tarda, Barça-Nava. L'altra semifinal a 8:15, entre el Bidasoa i l'Osca, demà final a les 5. El Barça, que busca el seu 30è títol de la Copa del Rei, el 13è seguit, i com deies, Oriol, tan important és guanyar el títol aquest cap de setmana com no tenir cap lesionat de cara a Colònia. Recordem que la temporada es decideix el cap de setmana que ve, 13 i 14 de juny, a Colònia. El Barça juga a les semifinals de la Champions contra l'Alborg, l'altra semifinal entre el Magdeburg i el Fuxet de Berlín.
0: Doncs aquesta tarda, a partir de les 5, amb en Sergi explicarem com va aquest Barça-Nava, i demà a les 6 de la tarda aquesta final entre el Barça i el rival que hagi de ser. Sergi, a gaudir d'aquesta festa del Ninot, i després ens escoltem.
1: Fins ara.
0: Vinga, fins ara. D'aquí 3 minuts arribarem a les 3 de la tarda. Canvia't una cosa, Vila-sana, Xavi.
2: Res, que va passant el temps i això és favorable a l'equip urgellenc. Ara falta 1:17 perquè s'acabi aquesta primera part de la pròrroga amb aquest avantatge i amb bones sensacions, perquè ara la bola la sol tenir l'equip de Vila-sana. 2-1. Ara mateix el primer punt seria per l'equip local en aquesta final.
0: En futbol sala, Marc Andrés, el Barça enceta aquest vespre a les semifinals pel títol de la Lliga evidentment de futbol sala, el rival a Movistar Inter, amb avantatge de pista pels catalans i amb un gran objectiu també per assolir.
4: Sí, els blaugranes estan obligats a no fallar si volen jugar a la final i així classificar-se per a la Champions de la temporada que ve. Les semifinals disputa el millor de 3 partits, amb el segon dimarts que ve a les 9 a la pista madrilenya i un tercer partit, si calgués, divendres que ve de nou al Palau Blaugrana. El tècnic del Barça, Javi Rodríguez, diu que s'hi juguen molt i que la clau per aconseguir la victòria serà no embogir.
5: La clave, sobretot ante un equipo como Inter, es no volverse loco. No volverse loco, porque dentro del partido pues van a haber muchas situaciones en las que ellos juegan mucho de cuatro, en las que ellos con espacios, es un equipo muy peligroso, es un equipo que sale bien a la contra, es un equipo que corre mucho y bueno, es un equipo que lo hace bien, ¿no? Y no olvidemos que vienen de cargarse a Jimbe, que es el actual campeón de liga de las dos últimas ediciones.
4: D'altra banda, hem de recordar que aquesta temporada el Barça i l'Inter s'han enfrontat dues vegades, totes dues a la Lliga. El Palau, el Barça va guanyar per 5-2, mentre Torrejón de Ardoza el resultat va ser d'empat a 4.
0: I tornem a Vila-sana, un minut per arribar a les 3 de la tarda. Xavi Soler.
2: Golarro de Luchi Agudo per situar el 3-1 en el marcador. Últims 30 segons de la primera part de la pròrroga. Sembla que està cao l'equip de la Franja. El Fraga pinta molt la victòria de la Vilassana. Encara quedaran 5 minuts de la segona pròrroga. Vilassana 3, Fraga 1.
0: Doncs en aquella banda d'aquest Vilassana-Fraga, el Barça també s'ha avançat al play-off de semifinals, mentre que el Calafell allarga la sèrie.
4: Sí, els blaugranes es van imposar ahir a la pista de l'Igualada per 1-2 i recuperen el factor pista. La victòria dels blaugrana va ser un gol de gràcies a un gol de Ferran Font de falta directa. Per cert, si podeu, recupereu-lo, perquè és un autèntic golaç, i per tant un Ferran Font que a més també va fer el primer gol del partit de falta directa. D'altra banda, el Calafell va golejar el Liceo 4-1 en un gran partit dels del Penedès, sobretot al tram final, amb 3 gols als 3 minuts finals. Demà quarts partits de la sèrie, 2 quarts d'1, el Calafell, que buscarà continuar allargant la sèrie, també ho buscarà l'Igualada, mentre el Barça ja buscarà el pas a la final.
0: 20 segons i arribem a les 3. Alguna cosa ha canviat, Xevi?
2: Res ha canviat, que acaba en la primera part de la pròrroga. 3-1, guanya Vilassana.
0: Grans notícies des de Vilassana. Nosaltres, els del Tot Gira, tornem a les 4 de la tarda avui, de 4 a 12, amb aquesta transmissió de l'OCAM Murcia-Barça a partir de les 9. El Barça guanya o comença les vacances. Bona tarda.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.
2: Explica'm les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio. Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
2: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
9: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
12: A punt de frena amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
14: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.

0: dels 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: com anem? Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença una nova edició de La Primera Llista. Un repàs durant dues hores de les 40 cançons més importants de la setmana. Fa tot just una setmana vam deixar la primera posició Tame Impala i Jenny amb el tema Dràcula. De fet, fa dues setmanes que aquesta cançó lidera els èxits de la primera llista. Veurem si sumarà una tercera setmana o no en aquesta primera posició. Avui a la llista, tres novetats a la categoria dels aspirants i també, atenció, cinc noves incorporacions entre la llista. Avui tirem la casa per la finestra, per tant, hi haurà moltes novetats entre les 40 posicions. Comencem el repàs, som-hi!
1: Número 40.

0: lloc aquest pecat original que t'acompanya des de fa ja 20 setmanes. A la 39, la primera de les 5 entrades, se l'emporten els Amics de les Arts, que tots just fa unes setmanes van incorporar la categoria dels aspirants amb això que es diu Segurament t'estimo. És l'avançament del seu nou treball d'estudi que arribarà el 2027 i el presenten amb això. Entra a la llista.
1: Número 39.
2: Aquesta cançó avui entra a la primera llista. No crec que...

Daniel Moliner, setmana número 18 per aquesta cançó Me Acuerdo de Ti, encara continua tenint presències, així en redueix 3. També baixa aquesta setmana Max Navarro, Estrelles, passa de la 35 a la 36. Número 1.

Bona pujada per la seva segona setmana a la primera llista per la col·laboració de Milky amb el remix de David Guetta d'aquest Just the Way You Are, un èxit del 2002, que la setmana passada es va incorporar des de la 40 amb aquest nou remix d'aquesta cançó 24 anys després. A la 34, segona entrada per una cançó que portava moltes setmanes a la categoria dels aspirants i que finalment entra. És una cançó que s'està fent viral les últimes setmanes i que ja entra el debut dels Temper City. S'incorporen des de la 34 amb Self-Aware. Aquesta cançó

0: Doncs aquí tenies la Rosalía, la Perla, setmana número 29 a la primera llista, en perd una. De seguida la 32, abans ens anem a la categoria dels aspirants, perquè aquesta categoria la tenim ben plena de cançons, una de les quals és aquesta de Flashy Ice Cream, que et vam presentar la setmana passada. És la seva nova cançó de Dora Yakis i es diu Imagina. Continua com aspirant.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

Era Ray en la seva 36a setmana, sent una de les més veteranes de la llista i una de les més veteranes o una de les més noves. Digue-m'ho tu, és la nova cançó de Mariona Skoda que tenim situada des de la 30. Número 3.

pujada per banda Neon. Passos importants, els passos importants segueixen sumant posicions i ja estan a la 28 sumant de 5. A la 27 hi tenim la tercera entrada aquesta setmana a la primera llista, que se l'emporta Shakira al costat de Burna Boy amb una cançó que és la banda sonora del

0: Joan Bautista, situat des de la 25. Avui, amb la seva desena setmana, la primera llista cau 9. Déu-n'hi-do la patacada que s'emporta el bo d'en Guillem. A la 24, quarta entrada aquesta setmana per Ariana Grande, amb l'avançament del seu pètal, aquest Head Data i Made You Love Me, que ja està número 1 a tot el món i que entra per aquesta posició altíssima, la 24.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista. Número 1.

0: fer sols.
1: Era Sopa de Cabra amb Su i Mon DJ, aquesta versió més marxosa del Camins, Somnis i Promeses, avui tenim situada des de la 23. De seguida la 22, la 28, tancarem hora, però abans ens anem a la categoria dels aspirants per posar Maroon 5, que els tenim des de fa 3 setmanes amb l'avançament del

I de 30 ho fa amb la seva quarta setmana, per això que es deia anem tirant, veritat que van tirant, ja en sumen 3. I situats des de la 21. De seguida tanquem hora. Però abans toca recordar una cançó que va ser número 1 de la primera llista. Avui ens anem al 2019, 7 anys enrere, perquè Oques Grasses van ser els protagonistes absoluts amb això que es diu Indecisa.

En BTS hem obert la segona hora de la llista amb això que es deia Swim, una hora que ens ha de portar a descobrir si Tame Impala repeteixen el lideratge amb Dràcula o no. La primera hora, si te l'has perduda, que sàpigues que hem incorporat a quatre noves cançons. Shakira des de la 27 amb Dai Dai. Temper City des de la 34 amb Self Aware. També Els Amics de les Arts amb Segurament t'estimo des de la 39. I finalment també l'Ariana Grande des de la 24. Head That I Made You Love Me. Ja hem dit que tindríem aquesta setmana 5 noves incorporacions. Això vol dir que ens en queda una per fer, que serà aquesta hora. Per tant, serà una entrada d'aquelles espectaculars. Avui a la llista tenim 3 novetats per presentar, la primera de les quals arriba tot seguit de la mà de Bibi Rexha al costat de David Guetta, que s'han unit i s'han presentat una nova cançó. Bibi Rexha, que té presència aquesta setmana des del 2 amb New Religion i que podria tenir doble presència gràcies a aquest Set Girls, que és nou aspirant per entrar a la llista.

0: Núñez. L'hem situat des de la 19, n'ha sumat dues, amb això que es deia un altre cop. I atenció, perquè a la posició 18 hi tenim la cinquena entrada aquesta setmana a la llista. Cinc entrades, aquesta setmana n'han sortit David Guetta amb el Gone, Gone, Gone, Taylor Swift amb Opa Light, Joan Dausà amb Welcome to My Party, la Bella Kay amb I Love It, I Love It, I Love It, i també fet fora de la llista Somber i el seu Homebreaker. Cinc sortides i cinc entrades. L'última se l'emporta Olivia Rodrigo. Espectacular l'entrada directament des de la 18. Per això que es diu The Cure.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista. Número

0: Setmana número 7, en puja 3. De seguida a la 15, abans ens anem a la categoria dels aspirants perquè ni més ni menys que Sien Espirou i torna a tenir presència en aquesta categoria dels aspirants amb això que es diu Material Lover, una cançó que forma part de la banda sonora del Diable Vesteix de Prada. Ja sabem el que és fer sonar cançons d'aquesta banda sonora, perquè fa un moment ha sonat Lady Gaga amb Doge i amb Runaway, i ara podria tenir una altra cançó. Material Lover, la nova de Sien Espirou, que també és aspirant per entrar a la llista.
1: Aquesta cançó vol entrar a la primera llista.

Pels Catarres, des de la número 15, n'han sumat 7. Amb això que es deia diumenge sense drama. En canvi, Alex Warren s'emporta una baixada de 7 posicions. Una cosa que teníem al número 7, baixa fins al número 14 amb aquest Fever Dream. Número 14.

Medusa, la millor gent del planeta, manté posició des de la número 13. I atenció, perquè a la 12 hi tenim la pujada més important de la setmana, que és de 14 posicions per una cançó que va entrar fa tot just una setmana i que en 7 dies ja s'han cruspès 14 de cop. Parlem d'aquest èxit del 2018, el debut de Dominic Fike, que ara torna a estar d'actualitat amb aquest Baby Doll.

Energia, la que ens porten els Doctor Prats, una cançó que suma posicions, ja tenim situada des de la número 11. Per tant, bona pujada i a pur a punt d'entrar entre el top 10 de la primera llista. Un top 10 que descobrirem d'aquí un moment, però abans hem d'anar a la categoria dels aspirants, perquè la setmana passada et vam presentar la cançó que va guanyar Eurovisió i que s'està situant entre les principals llistes mundials als primers llocs. Parlem de Bangaranga. Des de Bulgària arriba Tara.

0: Amb Tututurú, l'èxit de Cidia Roland, que encara continua tenint presència entre les 10 primeres posicions i en suma en baixa una. A la 9 baixa la pujada d'un lloc per Joan Dausà i per una cançó.
1: Número 9.
2: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Aquesta setmana la Fúmiga s'incorporen entre les 10 primeres posicions amb això que es diu l'agenda de la Mediterrània. N'ha sumat 3 i ja la tenim a la 8. A la 7, una que també puja, una artista que tindrem el 2027 a Barcelona, Grècia Abrams, amb Hit the Wall.
1: Número 7.

0: Olivia Rodrigo, que avui ha entrat des de la 18 amb The Cure, i la tenim també des de la número 6 amb això que es deia Drop Dead. A la 5, puja un lloc, El teu amor, l'èxit de la Ludwig Band.
1: Número 5.

0: Bruno Mars, situat des de la número 4. Això es deia Risk It All, una que teníem situada fa tot just una setmana, des de la 3, i que en perd una. De seguida descobrirem el 3, on tenim la pujada de Flashy Ice Cream amb Dora Yakis. Abans, ens anem a la categoria dels aspirants, perquè ens queda una cançó per estrenar, i és la nova de Búhos, al costat de la Lady Martínez, la ex-cantant de l'Oreja de Van Gogh. S'ha unit amb la banda de Calafell i ens han presentat això que es diu No Hi Ha Pla B, una cançó que serà segur que es farà tips de sonar aquest estiu perquè enganxa de mala manera. No Hi Ha Pla B, la nova de Búhos, amb l'Aire Martínez, que és aspirant.
1: Aquesta cançó aspira en

preocupació perquè Tame Impala i Jenny perden el lideratge de la primera llista després de dues setmanes amb Dràcula liderant els èxits, però abans d'acabar la llista toca conèixer quin és el nou número 1 de la primera llista i se l'emporta Bibi Rexha, que després d'unes quantes setmanes ocupant el número 2 fa el cim fins al lideratge de la llista amb aquesta que es diu New Religion. És el nou líder de la primera llista. Ens retrobem d'aquí una setmana amb més èxits a la primera llista. Bona setmana. Número

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: Mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook i gaudeix dels nostres continguts.
1: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
2: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
3: Família, bona nit, ja hi som aquí.
4: En directe, a Calafell Ràdio, Samuel Baus.
3: I doncs ara sí, ja hi som aquí. Una setmana més, bona nit, família, bona nit, DJ Sebi. Com estem? Ja hi som aquí, ja hi som aquí, ja hi som a dissabte 14 de març, 14 del març. Ens separen ara mateix un minut des de les 10 de la nit. I som aquí, molta energia, moltes coses, moltes novetats. Avui tenim cosetes o hi ha poca cosa en el sector musical? Hi ha poca cosa?
5: Però hi ha cosites.
3: Doncs família, ja som aquí un dissabte més, a mitjans del mes de març. Van passant els caps de setmana, ja han passat carnavals. Hem passat a Reis i estem a les portes de Setmana Santa. Parlarem una miqueta també dels plans de Setmana Santa, tot el que tenim aquesta Setmana Santa. I el DJ Sebi, com sempre... DJ Sebi, estàs dormido, tío.
5: No, hoy tengo un chiste que me acuerdo que tengo que contar.
3: ¿Sí? Ya. Bueno, no, guarda.
5: Vale, lo guardo, porque es buenísimo.
3: Luego DJ Sebi nos cuenta sus cositas.
5: Es buenísimo.
3: Doncs arrenquem a les portes de Setmana Santa, com estaven dient. Arrenquem el Backstage 20, el programa 20, el programa número 20 del Backstage.
5: Redondo.
3: Ja hi som aquí, programa número 20. Comencem, arrenquem motors, família, amb aquesta cançó de Katy Perry, Hot and Cold. Benvinguts i bona nit.

0: Isebi. Doncs estem aquest dissabte al programa número 20 del Backstage amb aquesta energia i amb aquesta pifia, eh? Que consti que volíem arrencar amb aquesta cançó de Hot and Cold de Katy Perry. I hem arrencat amb Whitney Houston, Whitney, I Wanna Dance With Somebody. No passa res, coses que passen, coses que es permeten a la ràdio. Som-hi! Doncs vinga, ara sí, ja estem aquí aquesta setmana. Volem parlar-vos, volem explicar-vos perquè tenim... vam començar aquest dimecres passat el que va ser el taller de DJs que estem realitzant des de l'Espai Jove de Calafell. DJ Sebi, no viniste, mal. Falta, apuntada, falta. Estem realitzant el taller de DJ des de l'Espai Jove de Calafell, des de l'apartat de joventut. A un taller gratuït que durarà fins al dia 27 de març amb una exhibició final. Són tots els dimecres de 5 de la tarda a 7 de la tarda. Ja no es pot inscriure ningú, però si voleu passar a demanar informació o voleu veure una miqueta com és, doncs podeu passar, que allà estarem, el presenta un servidor, Samuel Valls, i podeu doncs apuntar-vos a la següent edició si hi haurà pròxima edició del taller de DJ de l'Espai Jove de Calafell. DJ Sebi, què tenim de novetats aquesta setmana? Som-hi.
1: Esta setmana tenim de novetats Jennifer López, el disco de la Alba, RUFV...
0: Jennifer López, o sea, flipas, ¿eh? Yo quiero saberlo. ¿Qué tenim?
1: Jennifer López con David Guetta, tenemos Juanes...
0: Ojo.
1: Tenemos también... Cari Styles.
0: Anem a por Jennifer López con David Guetta, ¿no?
1: Sí.
0: Ya está, ya se puede escuchar, ya trae nueva canción.
1: Sí, sí.
0: ¿Cómo no? Jennifer López reinventanza, seguint allá al peo del canó.
1: J-Lo.
0: ¿Y qué, cómo se dice el tema de Jennifer López y David Guetta? Tenim... Jennifer López y... espérate, no ha hecho los deberes. David Guetta. Save Me Tonight, nova cançó de Jennifer López i David Guetta, que sona al Backstage.

Nou tema, Jennifer López i David Guetta, que presentem al Backstage. Jennifer López, com sempre, reinventant-se amb això que es diu Save Me Tonight, producció conjuntament feta amb David Guetta.

0: David Guetta, Jennifer López amb aquesta nova proposta que ens porta DJ Sebi. Es diu Save Me Tonight, cançó renovada. Jennifer López reinventant-se juntament amb David Guetta amb això que es diu Save Me Tonight. Som-hi! DSB, ¿qué me están? ¿Qué me están? ¿Qué me están? Tenim cosetes noves.
1: Tenim RVFV.
0: Estàvem parlant de RVFV.
1: Sí.
0: Ah, això que es diu...
1: Carita de bebé 2.0, que se está pegando en el TikTok.
0: Se está pegando en TikTok. Això, novetat per tota la joventut musical. Sentim cançó de RVFV, Lorna, artista també molt reconeguda actualment. Anava a venir a la daurada aquest... No, el dissabte passat. El dissabte passat anava a venir Lorna a la discoteca La Daurada de Vilanova i la Geltrú. Anava a venir dissabte passat i no va poder venir per un problema mèdic o alguna cosa així. Va donar... Bueno, no va poder assistir. Què sabem, DJ Sebi? Què sabem de Lorna? Explica'ns una mica.
1: És una cantant que ha sortit ara, bueno... Ja
0: és espanyola?
1: Sí, és andalusa.
0: És andalusa.
1: I ja fa uns anys que va treure una cançó molt famosa que se pegó un TikTok. Però jo no me'n recordo quina és, però sé que me'n recordo d'algú.
0: I d'aquí va començar a fer bolos.
1: A escriure cançons, a fer-se més viral. Uh-huh. I ara fa, no sé si farà un any o així, està con Yacir, que és un productor musical i artista d'aquí de...
0: Ho sabe, eh?
1: D'artista d'aquí de la zona.
0: Ah, també d'aquí de Catalunya.
1: Sí, bueno, no, de Madrid, però sí, de la zona, de por aquí.
0: Anem a sentir. Ah, i què més?
1: Hace... Y se dio a conocer, se va a donar... Se dio a conocer...
0: Sí, es va donar a conèixer.
1: Con
0: sí,
1: la canción de Sacapuntas.
0: Sacapuntas.
1: Sí.
0: Parlem de Lorna, artista nova generació, nova presència, que us presentem al backstage, com sempre. Des de Jennifer López fins a David Guetta, fins a RVFV, Lorna, Omar Montes i tot el que sona. I Whitney Houston, que m'ha arrencat amb Whitney Houston. Sentim aquesta nova proposta de RVFV i Lorna, Carita de bebé. Som-hi!

Niva. Sentim RVCV, Lorna. Aquesta proposta musical que ens porta a DJ CB amb aquest artista tendència del mes de... Bueno, de tendència d'aquest 2026, des que hem obert aquest 2026, des que hem obert aquest any. Lorna s'ha ficat a les llistes d'èxits d'Espanya i de Catalunya. Això és el que escolta la nostra gent jove.

0: Backstage és el programa de ràdio on el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calpil Ràdio, amb Samuel Baus.
1: A Calpil.

0: Calafell Ràdio, Backstage, amb Samuel Mau.
1: En directe a Calafell.

0: Va. DJ Cedico, mira. Ni van que zona que t'inici. Et sona que t'inici? I got the power. Un altre cop, aquí, aquí. ¿Alguna peli?
1: Sí, sí, sí.
0: Ay, qué mal está la cultura musical.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Qué
1: sí,
0: mal
1: sí.
0: está la cultura
1: sí,
0: musical.
1: Sí, sí, sí, sí,
0: sí,
1: el
0: príncipe
1: de Bel-Air.
0: ¡Hala, hala, hala! El príncipe de Bel-Air. Mala mía, qué mal está la cultura musical. Qué mal está la cultura musical avui en dia.
1: Ah, no, sí, sí.
0: El nostre DJ Cebi diu que Snap the Power... És que és un mitiquíssim. Snap. Snap. Temazos mitiquíssims dels 90 i del 2000. La cultura musical, nois, va molt malament.
1: És de Queen, no?
0: Per això estem nosaltres aquí. No, és de Queen, no. Me fuera de micro, me dice, és de Queen, no. Se te oye igual, eh? Se t'escolta igual, eh?
1: Nostra... Perdonarme.
0: Nostra DJ Sebi.
1: No estoy en ese mundo aún.
0: No passa res.
1: Me tengo que añadir.
0: DJ Sebi, per això està al nostre backstage, per ensenyar-te les cançons abans i les cançons avui dia. Què més tenim? Tenim novetats, tenim més cosetes, tenim més cosetes. Què més portes avui?
1: Tenemos Maluma Baby.
0: Maluma Baby, eh?
1: Manuel Turizo.
0: Ojo.
1: Con Apambinchao.
0: D'on treuen aquests noms? Maluma i Manuel Turizo.
1: Apambinchao.
0: Maluma, Manuel Turizo. Anem a veure. Apambinchao.
1: Sí.
0: Apambinchao. És que sona tal qual. O sigui,
1: Apambinchao.
0: Sí, sí, pels que estan a casa, pels que estan escoltant. Sí. A casa, a cotxe de festa, on sí. estigueu avui. Ens separen ara mateix 27 minuts, des de les 10 de la nit. Apambinchao. La nova cançó de Manuel Turizo. Se escribe como suena, ¿eh?
1: Sí, sí,
0: A-P-A-M, bichao de bicho.
1: Sí.
0: A pan bichao. Anem a sentir nova proposta que ens porta Manuel Turizo juntament amb Maluma. Ojo.

0: A Calafell Ràdio, Backstage.
1: Amb Samuel Mau.
2: Vinga, que seguim aquí. Què més propostes tenim? Què més hem escoltat? Golden, de K-pop. Cançó que va sortir al novembre de 2025. I, bueno, saps... Ahí està. Ahí està. Molt bona cançó, molt bona cançó. Encara continua sonant. No és un tren de les llistes. No ha sortit ja de les llistes. Però continua sonant, continua sonant. Està aquí, està aquí i la tenim. DSB, què més tenim? M'explicaves que tenim alguna coseta més, tenim alguna proposta més.
3: Algo tú de Shakira i Bele.
2: Algo tú de Shakira i Bele, nova proposta de Shakira amb Bele, juntament. Bele és molt romantiquillo, eh? Està guai, sí. Són cançons més tranquil·les. Ja portava temps Shakira sense treure res. Tu creus que serà...
3: Des de la Bizarrap Session, que mos acaba.
2: Tanto? Des de Les Mujeres Facturen?
3: Sí.
2: Des d'aquella cançó?
3: Jo crec que sí.
2: Des de la Bizarrap Session, que...
3: Sí.
2: Creus que es farà tan viral, aquesta cançó?
3: Aquesta. Si se pega en el TikTok, sí. Si
2: no... Puede ser.
3: Si no, la...
2: Si pega, és que aquí està el problema, ara mateix, amb el tema TikTok, que si no...
3: És la real. Si se pega en TikTok, se pega tanto en las listas de Spotify como en... Y sonará la...
2: Si se pega en TikTok, se pega y la gent sí que... Anem a sentir la cançó de Shakira i Bele, això que es diu Algo tú, al Backstage.
4: Quiero vivir contigo algo nuevo.
5: A Calafell Ràdio, Samuel Baos.

0: Cants una gaga que acabem de sentir, Lorin Tatu.
1: A Calafell Ràdio, Backstage.
0: Doncs vinga, ja som aquí, seguim. Acabem de sentir tema brutal de Lorin, aquesta cançó que es diu Tatu. DJ Sebi, com està el tema? Tenim de parlar de Setmana Santa. Sí. Setmana Santa, tenim cosetes a Setmana Santa. Explica'ns. Què tenim per Setmana Santa de novetats? Ni s'ha quedat en l'aire. Ui, el DJ Sebi, avui... DJ Sebi, avui està... Hombre, què tenim per Setmana Santa? Marxem el dissabte 28.
2: Ah, sí, espera. Marxem el dia 28 a Ibiza.
0: Vamos.
2: Durant
0: què?
2: Un dia. 28 a Ibiza, un dia. I el 3 d'abril...
0: A ver, vamos a ponernos serios.
2: Para.
0: Vamos a ponernos serios. Broma, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado esta semana? Explícanos. Está raro.
2: No, me desperté. Llevo uno como...
0: A catalá.
2: Porto unos días que tengo como... Estoy haciendo mi cambio físico.
0: Catalá.
2: Porto unos días que estoy...
0: ¿Qué te ha pasado?
2: El cambio físico... Y estás nublado. Estoy nublado y estoy dormido porque como ahora las duermo 7 horas y 8 horas y las duermo seguidas cuando me levanto.
0: No está DJ Sebi, con lo que es DJ Sebi. DJ Sebi que los fines está a tope amb nosaltres, acompanyant-nos a tots els bolos, a totes les discoteques, està a tope, a superactualitzat amb tota la música. Sí. Estàs raro.
2: No, tranquilo, ja estoy.
0: Ya volverá, ¿no?
2: Ara volveré a mi plan.
0: Estàs produint també una cançó,
2: sí,
0: no?
2: Sí, estic produint una cançó.
0: Què estàs produint?
2: Estic produint...
0: Tu sol?
2: Sí, jo sol.
0: Vale, explica'ns quan vas com a... O sigui, amb el tema producció. Perquè sí. Més jo he vist que produeixes a altes hores de la nit.
2: Sí.
0: I com és això? T'obren a l'estudi per tu mateix o com?
2: No, perquè tu pots agafar unes hores. Tu pots agafar de les 8 de la... del matí...
0: Sí, sí.
2: De les 9 del matí a les 8 de la nit. Vale. I després hi ha un altre horari que és a la nit, que comences
0: o sigui,
2: a les 8 de la nit i pots acabar fins a les 5 o a les 6 del matí. Com
0: o sigui, pots estar tota la nit a l'estudi currant.
2: Bueno, has de pagar cada hora.
0: Has de pagar cada hora.
2: Però...
0: Llavors entenc que és 24 hores a l'estudi.
2: Sí, és 24 hores, però...
0: Normalment, en reserva, no?
2: Sí, en reserva i la majoria... Per la nit és quan van els artistes o quan van gent de qualitat.
0: Gent de qualitat és quan va la nit.
2: Sí, perquè la nit és la veritat. A la nit és quan tu estàs més tranquil, estàs més concentrat.
0: Així, no... flueix més.
2: I pues, te pones allà a l'estudi, te pones con tu té o con tu lo que sea. I entonces vas maquinant i vas fent. Perquè quan el teu cap no està pensant en res més, només està pensant en...
0: Com es diu l'estudi?
2: L'estudi se llama el de la Nena Productions.
0: On està?
2: Aquest és l'estudi del meu amic. I l'altre estudi és Artist Public, que està a Barcelona.
0: Està a Barcelona?
2: Sí.
0: I és tothom que pugui...
2: Tothom que vulgui pues, pot agafar...
0: Tothom que vulgui pot anar a produir una cançó allà?
2: Sí.
0: Jo no sé com funciona. La gent que no ens conegui.
2: Artist Public és un dels millors estudis de tota Barcelona. De tota Catalunya. Estic anant ara...
0: Per què ens quedi clar, tu pots anar a produir, pots demanar un pressupost d'aquell estudi...
2: Tu vas allà i preguntes, oye, quiero grabar una canción.
0: I tu portes la teva maqueta?
2: Això.
0: O fas allà la maqueta?
2: Pots fer les tres coses, que és mastering, plugin i tot, que són, bueno,
0: els diners... Mastering, plugin, tot. No parlem de diners, només vull saber, no? Però tu pots anar a zero, de dir...
2: Tu pots anar i pots poner com maqueta, com per exemple jo... Jo vull anar de zero. Sí, jo vull començar de zero, doncs vas i et passen un informe de si quieres productor, les hores...
0: Però llavors, com comences? O sigui, tu en tens una idea al cap, tens una lletra o tens una base, o com comences a vendre això?
2: Com comences?
0: O bueno, no mentre, sinó com comences a treballar-ho? Com comences a treballar-ho?
2: Per exemple, mira, jo, per exemple, em poso cançons de diferents artistes.
0: Si tu arribes allà amb zero idees...
2: Sí.
0: I tens tota la nit per anar creant. Sí, bueno, et van ficant bases, no?
2: Sí, van ficant bases i tu vas pensant i comences.
0: Però tu portes la lletra.
2: Sí. No, bueno, depèn del dia, jo faig la lletra a casa perquè començo, m'esclareo i començo.
0: I allà tens instruments o tot és base electrònica?
2: Sí, tot és base, bueno, pot demanar... Si vols una guitarra elèctrica... Pues pot,
0: quantes nits has anat?
2: Dos.
0: En dos nits treus una cançó?
2: Jo, ara mateix...
0: En dos nits es pot treure una cançó? Sí, de veritat?
2: Sí. Si tens...
0: Molt currades, dos nits molt currades, no?
2: O sea,
0: en una nit es pot treure una cançó? Un artista...
2: No.
0: Un artista potent que diguis, bueno, vale, no, sí, això és un artista potent.
2: El Tito Jace i el Tito Omar, si aquesta gent pot fer tres... No te voy a mentir, pot fer tres cançons en un dia.
0: Tres cançons en una nit.
2: En una nit. No, en una nit o, i en un dia pots fer... No, en un dia poden fer tres cançons, però en una nit et pots fer una cançó. Perquè tu vas allà
0: O sigui, tu pots entrar per la porta, no tenir lletra, no tenir base...
2: I a lo millor
0: pots fer una cançó.
2: Pots començar a fer la base i a lo millor fer el coro, per exemple. Per exemple, vas a l'estudi i estàs... No. I començar.
0: I d'aquí ja, treus una i treus una.
2: Per exemple, dice... Si contara... I empiezas. Si contara todas las veces que quedamos, que sin motivo peleamos y que en bucle discutimos sin llegar a ningún lado. Pum, vale. Esto me gusta.
0: O sea, que es mal improvisar.
2: Sí, sí. O sea, esto me gusta, esto entra. Y comienza una trabajada, sin contar a todas las veces que quedamos, que sin motivo peleamos y que en bucle discutimos sin llegar a ningún lado. Dice...
0: Vale, tienes una frase. Y ahora tienes una frase. Y a partir de aquí,
2: ¿qué? Y a partir de aquí dices... Y acabas el coro, por ejemplo. Que sin motivo peleamos y que en bucle discutimos sin llegar a ningún lado. Seguro que sin pensarlo ya lo hubiéramos arreglado y podríamos ser algo más que amigos.
0: Uy, ya no me ha cuadrado ahí, ya no.
2: Bueno.
0: Ya no sé, no me ha rimado.
2: Si contara todas las veces que quedamos, que sin motivo peleamos y que en bucle discutimos sin llegar a ningún lado. Seguro que sin pensarlo ya lo hubiéramos arreglado y podríamos ser algo más que amigos. Yeah.
0: Vale. Ahora sí.
2: Entonces,
0: aquí ya tenemos dos frases. Yo voy a una nit a l'estudi.
2: Sí, yo un día te deporté al estudi. Cuando voy a grabar...
0: De aquí ya tenemos una frase, ¿no?
2: Sí.
0: Y esa frase pues le damos otra vez y otra vez.
2: Y de ahí ya
0: agafas un coro, ¿no?
2: Coro y después ya comenzas. Arriba si, por ejemplo, dices... Hostia, hoy no tengo el día, estoy medio triste... ¿Quién te hizo daño? Pum. Y entras a ver a la chica que te hizo daño y empiezas a escribir.
0: O sigui, hasta també va molt de, bueno, lo que aportis tu aquell dia a sobre, no? Sí. I és una manera també de...
2: Un dia estàs, de treure... Sí. És una manera també de desahogar-te.
0: De desahogar-te, exacte. De treure lo que tens dins.
2: I de... Un dia que estàs estressat i això...
0: Em sembla molt curiós perquè no havia parlat mai de... Bueno, no sabia com funcionava i no...
2: Estàs així, per exemple, jo la meva mama, oye, no és que esté mal avui, però estàs una mica cansat o no tens un bon dia.
0: Uh-huh.
2: Oye, ¿qué tengo avui? Tengo fútbol y después de fútbol, ¿qué tengo? ¿Gimnasio? Pues mira, después del gimnàs me vaig una estona a estudiar. Le digo, oye... X, voy al estudio, ¿estás con alguien o puedo ir yo ahora? Y se te dice, sí, Adam, estoy...
0: Brutal, perquè...
2: Y puedes seguir. Mira,
0: em sona molt interessant, ho hem de deixar aquí, però... Em sona molt interessant això i voldria... Bueno, és que m'agradaria que ens expliquessis molt més a pròxims programes perquè mai hem tret el tema de l'estudi. Així que deixem pendent per la setmana que ve. Sí. Vull que m'expliquis com es crea una cançó des de zero. Intentarem fer alguna cosa aquí. Va.
2: Vale.
0: I si queda guai, pues
2: sí.
0: Se grava i luego se lleva... Bueno, és que queda gravat.
2: Sí.
0: I s'emporta a l'estudi. Sí, i m'has d'explicar novetats que tinguis amb el MatGo. També m'has d'explicar cosetes.
2: Ah, és veritat.
0: Se'ns acaba el temps, ara sí que se'ns acaba el temps. Família, moltes gràcies, merci per ser-hi. Ens veiem la setmana... Sí. No ens veiem, però ens sentim la setmana que ve aquí dissabte. Si voleu recuperar el programa, ja sabeu, podeu fer-ho a través de calafell.tv, a l'apartat de Ràdio La Carta. DJ Sebi, ens veiem aquest cap de setmana. Tenim el sopar de gala d'Ibici i el concurs de la batalla final del concurs de DJs de Tropical Salou. Nosaltres serem allà, com sempre, a tope. DJ Sebi, moltes gràcies. Merci per ser-hi.
2: Bona nit i recordar, decirle no a las drogas y sí a los besos de vuestros más queridos.
0: ¡Ole!
2: Y Dios te ama. Dios os ama.
0: ¡Ole!
2: Un abrazo y que tengáis un buen cap de semana.
0: ¡Soy familia! ¡Ole!
2: Adiós.
3: A Calafell Radio, Samuel Baos.

0: Tot el que esperes de la teva pista de ball ho tens a les sessions d'Alter Ego. Alter Ego. El programa de la música dance de Calvill Ràdio amb DJ Glasshead i els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dance espanyol.
1: Això és Alter Ego. Alter Ego.
0: Els dissabtes d'11 a 12 de la nit a Calvill Ràdio.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

L'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.